0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calarí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertran, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: intenció.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i...

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu.
1: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.

0: Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
1: El sona nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9. Nota de veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: L'estan pagant, perfecte.
0: FM, app i 3CAT.

0: poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.

terra de palla. Saps a qui s'assembla un bomber fugint per cames, cagat de por veient la seva casa en flames? Doncs sí, senyora, m'hi assemblo bastant quan em poso l'uniforme de fugir cap endavant. En un punt aquí distant entre dogma i anarquia puc ser el punky del porro i al mateix temps el policia. Hi ha una mani dins...

de tant, ets un cas de manual. Pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantina tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic

0: Esport i el Periòdico et conviden a viure el Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona-Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
1: ICAT Weekend.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Adrià Tella. Els sindicats demanen assumir canvis importants d'organització i horaris per calor extrema a la feina davant d'uns protocols que consideren genèrics i que no ofereixen protecció suficient als treballadors. Les organitzacions reclamen incidir en tots els sectors amb risc i no només en el camp i la construcció i incloure criteris de temperatura, humitat i intensitat de la feina que determinin automàticament quan els empleats han d'aturar-se. També demanen estendre a més sectors i empreses les polseres tèrmiques que avisen quan hi ha risc. Tot plegat després que els Mossos d'Esquadra i Inspecció de Treball investiguin ara les causes de la mort d'un temporer de 64 anys aquesta setmana a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Tot just l'endemà d'ingressar-hi després de patir una aturada cardiorrespiratòria a causa d'un cop de calor mentre treballava en una finca de Serós, al Segrià. L'home estava treballant al camp quan es va trobar malament. I és que des del passat 5 de juliol i fins aquest divendres, fins ahir, en aquesta segona onada de calor, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 295 persones amb afectacions relacionades amb la calor. El Servei Meteorològic de Catalunya adverteix que demà diumenge preveu un repunt del mercuri. De fet, alerta que en la tercera onada de calor hi poden haver pics màxims a principis d'aquesta setmana vinent que podrien superar els viscuts fins ara. Precisament, a tot això busquem la previsió del temps de cara a avui dissabte, després que, com dèiem, ahir es posés punt final a aquesta onada de calor, tot i l'esperat repunt de demà diumenge. Marc Jaureguizar, bon dia.
2: Molt bon dia, comencem un nou cap de setmana del mes de juliol amb certes novetats aquí a Catalunya. De fet, a les properes hores no descartem que pugui caure algun ruixat aïllat i de ben poqueta cosa a l'interior de les Terres de l'Ebre i també a punts del Pirineu. Repetim, ben poqueta cosa amb un matí que serà molt assolellat amb alguns núvols ben enganxats a la costa de l'Alt Empordà, del Baix Empordà i també de les Terres de l'Ebre. Amb un migdia, les temperatures en conjunt retrocediran una miqueta, però no ens en fiem perquè tot el litoral i prelitoral, amb un augment de la humitat, la sensació de xafogó serà molt accentuada. I una tarda on tindrem molts més núvols al Pirineu, algun ruixat acompanyat de tempestes podrà deixar notar, sobretot a la zona de l'Alt Ripollès. Ho anirem seguint, que tingueu molt bon dia.
1: El passat vespre els bombers van donar per controlat l'incendi de Sentmenat, tot i que hi han continuat treballant amb 21 dotacions que s'han anat desescalant durant aquesta nit. El foc va començar dilluns i ha afectat unes 200 hectàrees. La Generalitat reclama als ajuntaments que aprovin de manera urgent el pla de prevenció d'incendis, tot i al final de l'onada de la segona onada de calor, ahir divendres, com en dèiem, les temperatures no deixaran de ser altes aquest cap de setmana. Aquest dissabte tenim activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi a 47 municipis de 13 comarques catalanes. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
1: Volem òpera. Amb la participació d'Òpera al Cor presenta Carmina Burana, de Karl Orff. Després de l'èxit del Rèquiem de Mozart, tornem a Segur de Calafell amb una de les obres més espectaculars del repertori coral. Cor, solistes, piano i percussió en directe. Dissabte, 25 de juliol, a 9:45 del vespre, a la parròquia de l'Assumpció de Segur de Calafell. Entrades en Tràdium i també a taquilla 2 hores abans del concert. Carmina Burana, no t'ho perdis.
0: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
1: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallet.
2: Tot seguit podràs escoltar els millors moments de la setmana de La Calaixera, el magazín que t'acompanya cada dia de dilluns a divendres de 9 a 12 del matí, amb Pere Sallent.

0: sempre, sempre, cada setmana parlem de tecnologia, tot i que quan convé canviem de dia, cosa que no passa res, ni molt menys, al contrari. La ràdio en directe té aquesta manera d'emmotllar-se i aquesta manera de fer, així que ben contents de fer-ho, sigui el dia que sigui. Joan Molinas, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Com va això?
1: Molt bé.
0: Sí?
1: I tu?
0: Bé, bé, força bé.
1: Sí, agafes vacances o no?
0: Encara queda.
1: Quan les agafes?
0: Mitjans d'agost.
1: Ah, bueno.
0: Però dir que agafo vacances amb tu em fa vergonya.
1: Per què?
0: Home, perquè tu sempre dius, a tope, a tope, a tope. Però... si t'agrada el que fas, no cal vacances i aquestes coses, que em fa com vergonya.
1: Bueno, però tu no ets el teu propi jefe, llavors.
0: Això, aquí hi ha un punt. I a més, et diré una cosa. Treballo a l'administració pública.
1: Ah, bueno, ja està.
2: I t'obliguen a fer vacances.
0: Bueno, obligar-te no, però en acumulo moltes, això sí. No es paguen les extres, tot el que fas de més s'acaba convertint en dies de festa.
2: I les has de fer.
0: I això sí, les haig de fer, clar, perquè... a veure...
2: perquè es protegeix el treballador. Bueno, és igual.
0: Veure, no entrem per aquí,
1: no,
0: va.
1: No, perquè sí. Entraríem en un debat...
0: correcte,
1: sí,
0: no
1: vale la pena.
2: Que em sembla bé, però els autònoms també necessitem...
0: El que anava a dir, no només estic davant de dos autònoms, sinó que estic davant de dos empresaris. Clar, tenir una visió, crec que tenir una visió una mica més particular de tot això.
1: Diferent.
2: Bueno, que són persones també. Sí. Llavors, jo sempre em pregunto, a veure, i nosaltres com a persones no hem de tenir conciliació familiar,
0: no
2: hem de no sé quantos.
1: Perquè som els explotadors.
2: És que l'altre dia llegia, no sé... és que les empreses han de facilitar tot el tema de la calor i no sé quantos i tal. Llavors la qüestió és aquesta, que nosaltres
1: que
2: també...
1: No falta, que raó no els hi falta, però...
2: Clar, però nosaltres també, com a empresaris o autònoms o treballadors, som persones que també patim lo de la calor i tot això, i... pues eso, res. Jo passava per aquí...
0: Explotadors!
1: El que si obrim aquest meló...
0: No acabarem mai. Tot i que és un tema, penso que és un tema, eh?
1: I jo amb això tinc una opinió molt forta, llavors.
0: Ja crec.
1: És forta i és una opinió...
0: políticament incorrecta.
1: Sí, digue-li així.
0: Popularment incorrecta.
1: Sí, popularment incorrecta.
0: Val.
1: Que jo animo que si algú la vol viure, que munti una empresa i que faci tot el que ha de fer.
0: I que ho visqui en primera persona.
1: I que ho visqui en primera persona, perquè des de l'altra part, que és totalment... respectar es veu d'una forma... Sí. Però quan ets tu el que t'has d'encarregar de pagar-ho tot, de treballar, de vacances, de baixes i tot, hi ha una altra part de la història que molta gent no la sap perquè també no l'ha viscuda. Llavors,
0: ja.
1: Jo animo que si algú vol entendre per què pensem així, que s'embranqui a fer-ho, que sempre falten empresaris.
0: Doncs, exacte, sempre falten emprenedors, que aixequin el país.
1: Bueno.
2: Bé, jo veig el Pere fent un podcast d'aquest, no, posant-se independent i creant una...
0: Jo, mira, justament l'altre dia amb en Joan, Joan, la setmana passada off the record, fora de micro, ens vam parlar molt d'això. I jo ho dic obertament, que jo no tinc el valor o l'esperit que teniu vosaltres com a emprenedor. Jo sóc incapaç, jo no sabria fer-ho.
1: I és totalment correcte, o sigui, no ets ni
0: millor ni pitjor.

0: No. Ni menys persona, ni més mal treballador, ni res, per no voler-te embrancar amb això. Al revés, hi ha d'haver qualsevol tipologia de perfil, perquè si tots fóssim emprenedors ningú treballaria per l'altre, llavors, o si tots fóssim empleats ningú seríem emprenedor, llavors hi ha d'haver de tot i cadascú ha de fer el que senti bé i el que li agradi. I també hi ha etapes, sí, no és el mateix fer-ho amb 20, que amb 30, que amb 50, clar, que amb 60.
1: Home, si no fos assalariat jo, no hi hauria la calaixera.
0: Per exemple,
1: no hi hauria aquest programa de ràdio, no podríeu venir vosaltres a parlar.
0: No, i que de funcionaris n'hi ha molts i molts. Hi ha la persona funcionària que es mata a treballar i hi ha la persona funcionària que es passa el dia al bar. I no estic senyalant a ningú. És que a vegades els veus allà i dius, hòstia, jo no em puc permetre fer aquestes coses. I bueno, però jo el que penso és, pues ja vaig triar no ser funcionari.
2: Està clar.
0: I ja està.
2: Està clar.
3: Però també és veritat que hi ha empresaris.
0: També. O sigui,
3: que hi ha perfils.
1: Sempre hi ha els grisos, és evident, no? Sí. Sempre hi ha els grisos.
0: Sí. I també hi ha gent que no fot pal a l'aigua sent empresari.
1: També.
0: I no fa pal a l'aigua.
1: També.
0: O sigui, literal.
1: També.
3: Que estem parlant de persones.
0: Sí, també.
3: Per això. Llavors, jo la meva reivindicació, perdona que t'he tallat, Pere, però jo... És que, o sigui, la calor ens afecta totes les persones, siguin empresaris, siguin treballadors...
1: Això sí que és veritat.
3: Llavors, jo és la meva reivindicació quan veig certes notícies i certes coses i ja està. Vinga.
1: Molt bé.
0: Sempre has canviat el programa,
1: Sí, bueno, jo crec que ja també nosaltres, Joan, tu i jo crec que també ja, com que sabem que venim, també hi ha una mica la punxem una mica.
0: Sí, ja, però aquí ficar-nos a parlar ara sobre emprenedors, funcionaris, és una cosa que en el meu plan d'avui no tenia.
1: Doncs va anar cap al pla, que per cert no me l'has enviat, Joan.
0: No, perquè en tenia un fet, però la Sílvia... Últimament estic molt poc inspirat per fer els programes i ahir li vaig dir a la Sílvia, què fem? I em va dir, hòstia, podem parlar sobre la salut, la tecnologia i tal. I li vaig dir, hòstia, m'agrada. I aquest matí quan m'he llevat a primera hora estava desenvolupant l'escaleta i m'ha enviat un àudio. I em diu, hòstia, podem parlar dels barris, del que tu sempre feies a l'aplicació de barris, el per què no l'has fet i tal. I m'ha argumentat uns quants temes més i dic, ah, mira, doncs m'agrada molt la idea.
1: Sí, molt bé.
0: I avui el protagonisme el context de la idea el donarà la Sílvia, que és la que ho ha pensat, perquè jo et dic, entre que estic molt cansat i estic curt de, o baix de creativitat...
3: Això és per la calor.
1: Però vas cansat perquè has anat a barris o no, Perquè aquesta és la setmana de la son,
0: Sí,
1: és
0: no,
1: la setmana però... coneguda com la setmana de la son.
0: No, vaig anar a dormir les 12:30, vam sortir a sopar i vaig passar un moment pel concert perquè havia d'anar a buscar el cotxe i ja vaig pujar cap a casa. Les 12:30 estava dormint.
1: D'acord.
0: No, és cansat, sí, del calor, de la pressió que també estan tenint ara, que ara és quan tothom marxa de vacances, tothom ho vol tenir tot tancat, ens estan apretant bastant, llavors, va, és una mica de... No és barris,
1: I l'any passa factura, també, No? No ho penseu?
0: Jo encara no m'he agafat vacances amb tot l'any.
1: Clar, és que tu tens aquest concepte de vacances que sempre que les...
0: Jo encara no m'he agafat. I sí que la setmana passada... Ah, parlant de la setmana passada, que vam fer el programa aquell on portàvem un guió i el vam canviar, doncs mon àvia escolta cada setmana el programa. I la vaig veure el dijous passat i li vaig dir, el programa que vam fer és un programa molt guai, perquè expliquem d'una forma totalment transversal i oberta, pues com em puc sentir jo, o explico els meus sentiments, el per què faig les coses, li interessi més o interessi menys. I quan me la trobo em diu, tia, et vas obrir molt, no? I jo, sí, clar.
1: Que bé.
0: Sí, clar, perquè no ho he de fer.
1: Clar, que bé.
0: I entenc des d'on m'ho deia que és, hòstia, això és poc comú a vegades que expliquem els sentiments de, mira, doncs puc estar bé, puc estar malament. O sigui, quan tothom està bé, tothom ho explica.
1: Sí.
0: No, estic bé, estic en el millor moment de la meva vida, estic petant-ho.
1: El meu prime.
0: Sí, en el meu prime, això. Però, clar, en els altres moments, per mi és quan és més interessant explicar, quan un no està bé o de més. I em va agradar perquè... El missatge que van voler transmetre, o almenys el que vaig voler transmetre jo, que és, escolta, que la gent a vegades pot pensar que les coses van molt bé, però que també hi ha molts moments dolents darrere i tal, crec que el vam aconseguir traslladar i genial, o sigui, jo que m'ho deia d'escolti cada setmana i cada setmana m'envia el missatge, m'agrada molt el programa o aquest tal o...
1: Doncs vinga, una salut, això com la teva àvia. Li podem dir el nom o no? Et sap greu? No, millor que no, però no ho diré.
0: És que no li agraden aquestes coses.
1: Doncs una salutació a l'àvia del Joan. Ja
0: és que fa un mes que l'estic intentant liar perquè vingui. Llavors,
1: mira.
0: I em diu que no, i llavors...
1: Però és una àvia tecnològica o no?
0: Sí.
1: Ah, doncs mira, té una entrevista.
3: Ja té.
0: És una àvia, ella té TikTok, té Instagram, ha fet cursos d'Excel... No, és...
1: Doncs àvia del Joan, vingui, sí. Va, vingui, sisplau.
3: Sí. Ja. Ara li envio un WhatsApp.
0: Ah, bé, ben fet, hem de fer present a tots.
1: Que vingui, que la tractarem molt bé.
3: Sí, sí, ens ho passarem molt bé.
0: No, sí, perquè és, no. És tecnològica, o sigui, amb els seus 80, ara jo en tinc 32, amb els seus 82 anys que farà ara...
1: Sí,
0: sí. Sí, sí.
1: Ha de venir, ha de venir, la teva àvia ha de venir, sisplau.
3: És que la teva àvia té molta història viscuda.
0: Sí, sí, sí.
3: I molt aprenentatge fet. I
0: ja li fa anys que amb tot el món digital... Jo ara, pues deu fer ja uns 15 anys que està ficada amb...
1: Sí,
0: va començar fent cursos d'Excel i tal, aquí, que el feien aquí a Vendrell, al Tívoli, diria que era el Tívoli, i va començar fent cursos d'Excel, de Word, d'internet, de Facebook, i ara ella té TikTok i jo no tinc TikTok.
1: Mira, veus, tal pal o ta bastilla, també t'ho dic, que és possible, no?, que això et vingui una mica també marcat per això, no?, pels gens. No, no,
0: la meva família no és una família de...
1: Bueno, la teva àvia. No?
0: Hola,
1: sí que hi ets, sí.
0: Sí, sí.
1: Ah, sí.
0: És que jo no
1: sé. Pot ser que són els auriculars, sí, sí, sí. Són els auriculars. Bueno, però sí, bueno, tens l'àvia.
0: Sí.
1: I ja és un punt, no, ja és un punt genètic.
0: Jo sempre fico com a exemple. De,
1: ja és un punt genètic.
0: De l'edat no és una excusa, perquè mon àvia té 82 anys, uh-huh. I intenta estar a les últimes tecnologies.
1: Que bé, sí. L'has de portar. Abans que marxem de vacances a l'agost, o quan vulgueu plegar, l'has de portar.
0: Jo encantadíssim, seria un somni per mi que
3: jo li
0: havia
3: d'enviar un WhatsApp.
0: Que mon àvia vingués.
1: Doncs,
0: però sí que em va dir que no sent incòmode perquè no ho ha fet mai i tal. Bueno, hem de respectar.
1: Tu no ho havies fet mai, tampoc. I mira que bé que ho fas.
0: No, però jo sóc per davant.
1: Ja.
0: I perquè no tinc 82 anys. O sigui, ja.
1: Però que la tractarem molt bé.
0: Feta, ja.
1: A més, jo tinc una especialitat a la gent gran. La gent ja ho sap i l'audiència ja ho sap, que jo caic molt bé a la gent gran i li cauré molt bé la teva àvia, estic convençut.
3: Jo també.
0: Les maduretes.
1: Gent gran.
3: Jo també ho crec.
1: Ja està.
0: Bueno, presenta-t'ho.
1: Doncs vinga, convidada feta, pobra d'hora, que no està, pobra filla.
0: Sí, ara ho estarà suant, el nen aquest, cago en Déu.
1: Sí.
0: Bueno, és la meva feina, s'he passat.
1: Exacte, doncs va, que vingui de debò, que s'ho passarà molt bé, la tractarem molt bé, i segur que es pot explicar moltíssimes coses. Ah,
0: segur que sí.
1: Doncs va, aquí queda.
0: Doncs va, Sílvia.
1: Anem a aquest tema.
0: Obre el tema.
1: Tecnologia, festes majors, festes de pa beneit, festa major, cultura popular, anem una mica per aquí, no entenc? O no?
3: Sí, sí, sí, sí. O sigui, el que avui amb la dutxa, que és el moment creatiu que em venen idees i tot això, dic, ostres, he caigut a la compte que aquest any no hi ha hagut les aplicacions del pa beneit que es feien de goi. I llavors dic, ai, doncs és veritat, si fa dos anys enrere, l'any passat i l'altre, cada barri tenia una aplicació i tu doncs anaves a les falles i tot això, feies una foto, penjaves i comparties, a més et sortia tot el programa de cada sí. Festa i a més t'avisava dels actes que es feien i tu podies dir, hi vaig, no hi vaig, o el que sigui, i t'interessava. I penso que és una eina que està molt xula i molt interessant i he pensat, que raro, no sé, dic, no guai que és, com està el tema. I per això l'he enviat al WhatsApp, però el que no em pensava és que...
0: Era un tema molt bo,
3: tema...
0: i no el vaig pensar. Sí, no el vaig pensar, era un tema molt bo.
3: Llavors, la qüestió és aquí, aquí jo tinc curiositat amb el tema de les fotos i perquè els altres anys fèieu com els guanyadors, que a més
0: no,
3: després...
0: Això van fer un any. Això van fer un any.
3: Després a l'oficina de Goll vau fer amb els pastissos...
0: Sí, van fer tot un concurs que era... Quan feia la inauguració de l'oficina, diria que la van fer al finals d'agost, principis de setembre, no recordo el dia ara. I van fer un concurs que era el concurs del millor barri de Vendrell. Llavors, el que feies des de l'aplicació és, quan encara hi havia els filtres d'Instagram, la gent havia de pujar una foto al seu filtre d'Instagram amb el filtre del barri. Llavors, com Instagram ens deia quantes fotos s'havien fet més, guanyava el barri que més fotos compartia. Llavors, això era com que el barri incitava a la seva gent a compartir les fotos amb aquell filtre. Per què? Perquè això comptabilitzava més un i vam donar premis. I el premi va ser una estàtua una figureta de fusta de l'Àngel de Tobies i uns pastissos i alguna cosa més. Vam fer uns premis d'alt, però... diria que es van pujar 10.000 fotos, si no recordo.
1: Uau,
0: sí, moltes.
1: Ola, quina bogeria.
0: Sí.
1: Ostres.
0: I l'any passat ho volíem fer volem fer una cosa diferent, lo que el Nick, em sembla que des de l'any passat el diumenge es fa com un concurs al barri de França, que hi ha com una cursa,
3: gincama,
0: cursa i tal,
3: sí.
0: I el que volíem fer naltros, això era amb un company que és l'Antonio Hernández d'aquí, que segurament el coneixeu tots, que és el de la Fundació, l'expresident de l'Embarcada. El coneixeu?
3: Ah,
0: és l'expresident.
1: Torna el nom, perdona?
0: Antonio Hernández.
1: Ah, sí, sí, clar, sí, sí, sí, sí, que treballa aquí
0: a la Fundació.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, correcte, correcte.
0: Doncs
1: sí.
0: Amb ell i amb el Sofí Arnau vam tenir la idea de fer un 3x3 de futbol entre els barris. Uh-huh. L'únic que va coincidir, quan feien això, ho volíem fer el diumenge, l'únic que va coincidir que feien aquesta gincama, i llavors l'any passat no vam fer res d'això, però sí.
1: Val.
0: I la idea era donar-li vida, o sigui, que la gent ho pogués tenir tot en un mateix lloc, que li donés aquesta vidilla de competició que hi ha entre els barris, i que també els negocis pues, poguessin patrocinar-se allà per dir, mira, jo estic fent això, tinc aquesta campanya, o venc roba, o venc ulleres, o faig aplicacions, o qualsevol cosa d'aquestes.
1: Molt sí.
0: I la veritat és que l'acceptació d'aquests dos anys, no sé si l'hem fet dos o tres anys ara, però era molt bona, o sigui, la gent li agradava, la gent ho tenia tot allà. Naltros cada dematí anàvem a les falles, fèiem les fotos, les enviàvem i tot, si les enviàvem el dia següent, perquè així no evitàvem que la gent hi anés, i llavors el que fèiem era fotos de cada falla, i el dia següent enviàvem les fotos per si algú no ha pogut, si algú no l'havia pogut veure,
1: sí, sí, molt bé,
0: del dia anterior. Uh-huh. Vam tenir idees de fer la falla en 3D, o sigui, al final agafes moltes fotos, uh-huh, i fas un model en 3D que poguessis anar movent-te per tota la falla, si m'havies pogut anar des del propi mòbil, o sigui, havíem tingut moltes idees.
1: Wow,
0: l'únic que
1: clar, és
0: que
1: temps, és complicat.
0: És temps, i temps, al final, temps són diners.
1: Sí, sí, està clar.
0: I al final aquesta no la vam fer, però sí, és un projecte guai, sempre això neix de que creiem que la gent no està ben informada de tot el que passa al poble, doncs ja que nosaltres tenim un canal per poder-ho solventar, entre cometes, o per ajudar a que això no passi, doncs aprofitem-lo.
1: Molt bé, que interessant. Sí. De fet, també jo recordo, a vegades hem recordat quan vam parlar amb tu, quan vas ser seleccionat per anar a aquell congrés internacional i d'Apple i tal, i també recordo que vam parlar amb tu, jo vaig parlar amb tu, perquè vas crear una aplicació per Festa Major.
0: IFM.
1: Ho recordes?
0: Sí.
1: Fa uns anys, ja, també, d'això.
0: Aquesta va ser la meva primera aplicació. Oi, tant,
1: veus? I que justament explicaves els actes, recollies els actes, allò, els dies, les hores...
0: Fèiem manual tot, agafàvem tots els programes de les zones i passava programa per programa.
1: Ostres.
0: O sigui, esdeveniment per esdeveniment. Uh-huh. Es fèiem a mà. Clar, jo us parlo d'això de fa 15 anys.
1: Imagina't.
0: Ara tu li passes la imatge i automàticament ho treu tot.
1: Clar, clar.
0: Però, sí, però llavors es feia... Bueno, ho fèiem naltros a mà.
1: Clar, però vas fer-ho com a Joan Molines. No,
0: sí.
1: No, Goil, no existia Goil.
0: No.
1: I inclús potser no tenies ni empresa muntada, no?
0: Que va, jo era un mindundí que feia coses i ja està. No,
1: va ser una iniciativa personal.
0: Sí, sí, perquè sempre he cregut que no tenim la informació a l'abast. Uh-huh. O sigui, a mi que me la pugis a l'Instagram, si no segueixo l'Instagram no la veig.
1: Yeah.
0: Que me la pugis a un Telegram, si no tinc Telegram no la veig.
1: Uh-huh.
0: Llavors hem de buscar algú que corporativament, o sigui, amb la imatge per donar aquesta credibilitat del municipi, o una imatge de marca, doncs tinguis tota la informació ja, i encara seguim fent coses de festes majors, o sigui, encara ens liem a fer aquestes coses.
1: Clar.
0: Perquè per mi el problema encara segueix sent el mateix, que és que no estem ben informats.
1: Sí. De fet, les aplicacions i la tecnologia que cada vegada són més presents a la cultura popular en general, també en el funcionament de les pròpies entitats, perquè ara em ve al cap també, no sé si heu fet a vosaltres o no, Joan, no ho sé, jo sé que per exemple els nens tenen una aplicació
0: sí,
1: que poden confirmar l'assaig, així,
0: no?
1: No, però existeix.
0: Sí, sí, sí, està molt
1: i
0: bé.
1: I això fa que això, no, que els castellers puguin confirmar la seva assistència a l'assaig, i això fa que el cap de colla doncs pugui sí, plantejar o organitzar un assaig o altre, no? I això correcte, ajuda, i també tecnològicament els ajuden, no, a muntar les pinyes, a preparar les estructures.
0: L'important és que això t'estalvia temps, o sigui,
1: sí,
0: fa que la teva vida sigui una mica més fàcil.
1: Pues aneu tard ja, doncs, si l'heu fet a Valtros, Joan.
0: No, hi ha d'haver de tot, o sigui...
3: No dona l'abast, no sé.
1: Ja, pobre.
3: Però, bueno, si ja teniu la de temporada...
0: La de temporada la tenim, la de la Vallaruga la tenim... Uh-huh. Sí, ara hem fet la del Club d'Esports Vendrell també, tenim la del Tancat, o sigui, de Vendrell hi ha diverses entitats o empreses que confien en nosaltres,
1: molt
0: cosa
1: bé,
0: que és superguai i super reconfortant.
1: Home, jo crec que un dels objectius de qualsevol administració pública és sempre nodrir-se de talent proper.
0: Et sorprendria.
1: Empreses...
0: Et sorprendria.
1: Sí, en negatiu o en positiu?
0: En negatiu.
1: En negatiu, eh?
0: En negatiu.
1: Ja m'ho imaginava, però almenys tecnològicament sí, és a dir, tecnològicament us tenen a vosaltres a l'abast, de fet, esteu a la mateixa plaça Vella, podrien tirar
0: no viuria aquest meló.
1: Mira, també s'ha de dir, també és veritat, no és todo oro que reluce, sí que és cert que administrativament parlant, avui en dia les administracions estan molt collades en tema de licitacions, concursos, imports, facturacions. Jo sé que això marca molt. No? Creus que no, Joan? Ostres, aquí ens atreiem un altre meló, eh?
0: Aquí, o sigui, no obriré aquest meló.
1: No? Va, no l'obrim. Però sí que heu treballat per l'Ajuntament, vosaltres, no, amb aquestes aplicacions.
0: Sí. Fa... amb aquesta Junta de Govern, poc, amb les anteriors, més.
1: Sí.
0: Més, sí.
1: Clar.
0: Però és un meló que no val.
1: No, però jo penso que un dels objectius de qualsevol administració és nodrir-se d'aquest talent proper o de l'empresa propera.
0: No? Hauria. Però moltes vegades no és així.
1: I no... Ara m'ho estic inventant, eh? I no pot donar punts també a una licitació? O no? Això no dona punts amb una suposada
0: de licitació. Si tu a la licitació no fiques que ser de la zona doni punts, no donarà punts.
1: Ja, bueno, el que és obra pública, desconec contractes o licitacions amb altres terminologies, avui en dia l'obra pública, el que més pes té és l'econòmic.
3: Sí, és
1: igual que vinguin, i això passa, que a vegades obres públiques que es fa amb quadrilles de treballadors que potser venen de la Seu d'Urgell, ho dic en sèrio, sí, m'he trobat, eh? Sí. De gent arreglant un carrer, i és una quadrilla, una empresa que cada dia baixava de la Seu d'Urgell.
0: Sí.
1: Però com que és la més barata, la més econòmica, doncs...
0: Sí, no, amb qualsevol licitació funciona igual. O sigui, per exemple, hi ha licitacions que sí que ponderen altres coses, però la que sempre té la part més pesant és l'econòmica.
1: Va. Sí. Va, no marxem, que sempre estem marxant, coi, ostres.
0: Això és un...
3: I no he estat jo, eh?
1: No,
0: però aquest... Això és un tema molt interessant, el tema de les licitacions, perquè nosaltres ens hem presentat a moltes,
1: sí,
0: i hem vist...
1: Sí.
0: I ens han adjudicat moltes també. Hi ha diverses formes de poder fer amb nosaltres, que no només sigui licitació, n'hi ha altres, però és un tema molt interessant el tot l'organisme que hi ha darrere d'una licitació. Hi ha molta gent, hi ha molts departaments...
1: Sí.
0: I és molt fàcil veure quan una licitació és molt bona o quan una licitació no és tan bona.
1: Ja, però quan, bona que vols dir, quan és...
0: Quan ha sigut professionalment feta.
1: Ah, vale, el redactat vols dir, eh?
0: Bueno, tot, o sigui, el redactat, bueno,
1: la manera de fer... Punts, jo conec tot. Pobles veïns, del qual no diré noms, que els hi han tirat enrere totes les licitacions que han anat fent, mica en mica, per mala redacció,
0: bueno,
1: o per mala elaboració, o per punts que no saben en la llei. I licitacions importantíssimes.
0: Nosaltres ara, fa dues setmanes o la setmana anterior, et vaig dir que encara no puc anunciar una de
1: una
0: les
1: coses. Sí.
0: Encara no puc. Sí, però una de... O sigui, el que sí que puc anunciar és que això ve d'una licitació molt gran que en principi ja ens han adjudicat, estem a la fase final, i hem estat un any.
1: Un any, eh?
0: Un any. Wow. Des que va sortir el plec fins... Que, encara no ha acabat.
1: Ja.
0: Però fins que acabi, jo calculo un any. Va sortir a l'octubre de l'any passat, i si tot va bé, ens l'adjudicaran finalment al setembre o a l'octubre d'aquest any. Has de tenir molt de pulmó i has de tenir molta paciència.
1: Ja.
0: Perquè s'ho miraven, que si la pòlissa ficava no sé què, del no sé quantos, o sigui, es miraven fins l'últim punt i coma,
1: que no hi hagi cap tipus
0: perquè ningú els hi pugui tirar enrere.
1: Això és una situació ben feta, doncs, entenc, no? Sí. O un procés ben fet, eh?
0: O sigui, per nosaltres ha sigut dolorós, entre cometes, perquè hem d'esperar molt de temps, hem hagut de presentar molta documentació, però a favor d'això diré que vull creure que amb qualsevol altra empresa haguessin sigut igual de diligents, de diligents, perdó, i que si no haguessin complert alguna cosa que no deia el plec, no li haguessin adjudicat.
1: Clar.
0: Llavors,
1: està clar.
0: Ha sigut dolorós per nosaltres perquè és molt de temps, però veig que els impostos que pago van en bon lloc.
1: Bueno, mira, això està bé, doncs. Això
0: sí,
1: està
0: hi ha hagut gent molt professional darrere, sí. que s'ho han mirat amb cara i ulls, tot això.
1: Entenc que està redactat per una administració superior.
0: Per Reus.
1: És Ajuntament?
0: Ajuntament de Reus.
1: Ah, val, val, jo pensava que era una administració no. Generalitat o inclús Estat, mira què et dic.
0: No, no, no, encara no, encara, sí, encara no estem arribant allà.
1: D'acord,
0: no estem...
1: d'acord. Així doncs, sí, d'un ajuntament, doncs.
0: Sí, oh, sí, ja, sí. I a, si no estic equivocat, està redactada gran part per l'informàtic de l'Ajuntament de Reus.
1: Ah, mira, que bé.
0: I és un plec dens, doncs, és un plec dens i...
1: Doncs.
0: I tu, o sigui, havies de complir moltes coses
1: val,
0: per,
1: val, val, sí, sí, sí.
0: Per arribar allà. I nosaltres ho complíem, i si tot va bé... ens l'adjudicaran a nosaltres. I, ja ho explicarem, perquè és un projecte superxulo. Però no m'agrada explicar res.
1: No.
0: Si ens planteen a casa...
1: I a més, no.
0: L'aïta del sac ben lligat, com es diu?
1: No diguis blat, que no estigui el sac ben lligat. No, jo també et recomano que no ho diguis.
0: No.
1: Que ja quan arribi, quan es pugui anunciar, ho explicarem, sí, perquè sí. A més, intueixo que és un projecte tecnològic, així que s'ha de
0: parlar. I és un projecte tecnològic que afecta a moltes persones.
1: Doncs ja,
0: llavors és molt guai.
1: Ja en parlarem. Va, tornem cap a aquesta vessant tecnològica que dèiem de les festes majors. Ara que estem en plena setmana de barris, que com pot ajudar aquesta tecnologia a estar una mica informats, com deia el Joan, que és una eina importantíssima per explicar això als actes, o també perquè es converteixi... En definitiva, crec que també una part importantíssima és que aquesta tecnologia, o les aplicacions, o les xarxes socials, ajuden a tenir una festa més interactiva. I això està bé.
0: Sí, sempre no? I quan se li dongui aquesta interactivitat.
1: Ja.
0: Si l'aplicació només és informativa, no farà res. A mi m'agrada que les aplicacions tinguin vida.
1: Ja.
0: O sigui, enviï notificacions, enviï enquestes, o sigui, desitgi una bona festa major, puguis tenir inclús algun joc dintre. Ha de ser guai fer-la servir. Uh-huh. Perquè si és només informativa, és... per això envio un PDF per WhatsApp.
1: Clar. Perquè vosaltres, Joan, a banda del disseny, el disseny aplicatiu de la pròpia aplicació, del disseny gràfic i tal. És a dir, el contingut, qui l'elabora? El generador de contingut, és a dir, qui redacta? Qui, és a dir, aquesta part més literària, si és que existeix, qui la fa?
0: En principi, això, els ajuntaments o l'empresa.
1: Agafeu el material de... Val.
0: Sí, nosaltres, per exemple, quan vam fer l'aplicació de les festes majors o de barris, es vam demanar el programa de barris i vam demanar el programa de festa major i el que vam fer va ser agafar la informació i volcar-la.
1: Val. Però això, no sé com explicar-ho, com que desconec la terminologia i desconec com treballeu, en el sentit, l'elaboració del contingut, no sé com dir-ho, no? Pues això, no?, de redactar un missatge d'una bona festa major...
0: Això ho pots fer tu, si vols, o sigui, això ho pots fer tu, però si no també ho podem fer nosaltres. Nosaltres tenim, dintre del nostre sistema... al mòdul de notificacions tenim un redactor de notificacions.
1: Aquí vaig.
0: I nosaltres tenim una intel·ligència artificial que tu li dius vull enviar una bona festa major i et dona tres opcions, les pots anar refrescant, i són tres opcions que es redacten en base a quin públic tens a l'aplicació, com acostuma a interactuar, què llegeix més, què llegeix menys, o sigui, entén quin és el públic al que destinaràs la notificació i te la redacta per aquest públic.
1: Val, d'acord.
0: I això és superguai.
1: Sí, sí, està bé. No pels redactors professionals. Sí. No vull entrar en aquest...
3: Per la IA, la intel·ligència.
1: Sí, està clar.
0: És que crec que pels redactors professionals, i aquí potser aquí vaig en contra del que vosaltres creieu, però sí, pels redactors professionals també, et crea una base que tu després pots modificar.
1: Sí, però que també anava com, no sé, per exemple, no? Pues mira, explicarem en un article en aquesta aplicació doncs que la festa major va néixer de l'any o que és tan antiga, saps? És a dir, aquest contingut això... històric, una redacció, un article, no?
0: Això
1: anava una mica cap aquí.
0: Aquest projecte sí que l'explicaré perquè és un dels últims projectes que estem fent, és nostre, és nostre de Goi, no és de cap municipi, cap licitació de... ni res, i és, estem creant el primer assistent d'intel·ligència artificial de tots els municipis de Catalunya.
1: Com?
0: Estem creant el primer assistent d'intel·ligència artificial, el primer ChatGPT,
1: sí?
0: Que té informació de tots els municipis de Catalunya en temps real.
1: Què dius?
0: Sí.
1: Ostres, és molt xulo això.
0: I llavors tu podràs entrar a l'aplicació, podràs entrar a la web i preguntar-li quina és la festa major, m'invento, de Canyelles, no sé, per dir-te un poble, i ho sabrà,
1: que guai.
0: O fes-me una ruta de festes majors per tot Catalunya, i et dirà, vale, de quina data a quina data, i et munta tota la festa major.
3: Això és com el calendari del pagès, que estan allà totes les dates de les festes majors i tots els mercadets,
0: no és només festa major, és informació cultural.
1: Clar. És que sí, sí, a mi hi ha un concepte que a mi...
3: A veure, un moment.
1: Sisplau, estan parlant els grans.
3: Sí. Ja ho sé.
1: Digues, perdona.
0: Mira el micro, que si no s'escolta.
3: No, que el calendari del pagès, allà hi ha totes les festes que són fixes, anuals, que es van repetint.
0: Sí,
1: però festes així més, no? Sant Joan, Sabelles...
3: No, les festes majors, ah, sí? Hi ha els mercats de...
1: Val.
3: Els mercadillos,
1: sí.
3: Totes aquestes coses.
1: Val.
3: A part de que puguis plantar i tot això, però una miqueta i recollir això, aquesta base. Però no hi ha tot el tema cultural, perquè és variable.
1: És aquest pas més, clar, d'activitats, de contingut...
3: Explicant això m'ha vingut la imatge.
1: No, bueno, és la digitalització del calendari del pagès, no, en certa manera. Però a mi hi ha un concepte que m'agrada molt, que és una mica això que dius tu, Joan, que és una mica el, com dir-ho, en un món tan globalitzat, és anar a treballar i anar a buscar la proximitat.
0: Correcte.
1: Això m'agrada molt.
0: Sí.
1: No, que és aquest concepte de que, no sé, que tu pots demanar informació sobre Kuala Lumpur o un poblet de Kuala Lumpur, que segur que el podràs trobar, però en canvi et costarà més trobar, no, això, aquest calendari de festes majors que pots trobar als pobles de Catalunya.
0: No és només el calendari, no només que ho puguis consultar, sinó que et pugui fer rutes.
1: Va, bueno, que sigui... Sí.
0: Que tu li puguis dir, mira, m'agrada la música clàssica.
1: Uh-huh.
0: Tinguem tots els esdeveniments de música clàssica d'aquest estiu.
1: Clar.
0: I busquem un restaurant, per exemple, per anar en cada un d'ells.
1: Uh-huh.
0: Si nutrim tota la base de dades d'informació, o que pugui buscar inclús a internet, clar, tens un únic punt d'entrada per tota la informació.
3: Doncs pues tu i jo hem de parlar, perquè jo tinc un altre també plantejament que podem sumar
0: molt
3: bé. Això.
0: Ah, així m'agrada.
1: I es pot saber el què?
3: No.
1: Bueno.
0: Quant de secretisme avui.
1: Exacte, entre una cosa i l'altra.
3: És una idea que jo també soy creativa i tal. I...
1: Perquè heu treballat, eh? Valtros dos.
0: Ella és clienta nostra i jo sóc client seu.
1: Sí?
0: Sí, clar. Aquestes ulleres verdes tan xules que porto són d'Òptica Edo.
1: Són de set? Ah, d'acord.
0: Sí.
1: I les aplicacions d'Òptics són de Goil. O aplicacions o alguns...
3: Sí, tinc l'aplicació d'Òptics, la web encara no, perquè la tinc d'una altra empresa d'aquí Vendrell, i això, però bueno, com que hi hauran canvis o transformacions
0: digitals
3: i no digitals,
1: què passarà? Canvis la botiga?
3: No se sap. No, encara està... Depèn. Hi ha diferents coses sobre la taula, però bueno, això ja ho hem parlat alguna vegada.
0: Uh-huh.
3: Ja saps que jo el tema de les teràpies, visió infantil, psicomotricitat i tot això, i estic darrere d'ello.
1: Sí, fa molts
3: anys.
1: Faig
3: el programa del Consolida't per això, que és un programa per fer canvis, i entre ells inclou, doncs cosetes que també poden...
1: Va, que interessant.
3: Interactuar a nivell de municipi.
1: Molt bé.
3: I llavors hem de quedar, Joan.
0: Sí, quan tu vulguis.
1: Molt bé.
3: Bueno, amb el Joan hem estat també interactuant molt amb lo del grup Impuls i el CIT en el seu moment quan va sortir i tot. Vull dir que hem parlat molt, ens coneixem força.
0: Bueno, més que res perquè tu és la mare de la parella de ma germana, llavors...
3: Sí,
0: més enllà de coses de feina, ens veiem molt, sí que és veritat.
1: Molt bé.
3: Bueno, i amb l'Atlas també me la van deixar, és la primera bebè.
0: La conejita d'Índies que vas tenir...
3: Que vaig fer treballar la psicomotricitat amb ella, ja que era petita i això, els hi vaig demanar en pràctiques i me la van deixar.
1: Que bé.
0: Nosaltres vam veure com, hòstia, una setmana, hay una hora que la podem deixar fora, venga, cap endavant.
3: Me da igual el d'esto,
0: però... No, li va anar molt bé.
1: Li va anar molt bé. M'agrada aquesta secció perquè toquem moltes coses, de veritat. Sempre amb un rerefons tecnològic, perquè la tecnologia sempre hi és, i això es demostra que la tecnologia és això, sempre orbita i sempre està sobre damunt de tot el que anem parlant, ja sigui en termes empresarials, comercials, no? Entre d'altres, i també avui que una mica ho hem intentat almenys, que és transportar-ho cap a aquesta part de cultura popular, aprofitant que estem en plena semena de barris.
0: Sí.
1: De quin barri sou vosaltres?
0: Jo de la Plaça Nova.
1: Clar, en el teu cas és clar. Clar, què trieu? La feina o casa personal?
0: Jo perquè sempre hem sigut allà de l'empremta Ramon. Va. Llavors nosaltres estàvem allà i sempre hem fet barri.
1: Va, sempre plaça Vella.
0: No, plaça Nova.
1: Però si tens la botiga a plaça Vella.
0: Ja, però jo, que jo tingui la botiga a plaça Vella no vol dir que sigui fill de plaça Vella.
1: Val. Doncs plaça Nova ja.
0: Sí, plaça Nova, perquè ja teníem la impremta Ramon.
1: Val.
0: La botiga dels trens de Monavi i la pasta italiana de Monavi. I jo vivia al carrer Àngel Guimarà quan era petit.
1: Val.
0: Llavors,
1: ja
0: plaça Nova.
1: I la Sílvia té la botiga entre mitges, clar, no sé, el carrer Alt, fins quan pertany...
3: La meva és plaça Nova.
1: Plaça Nova.
3: Perquè és la calle Alt Feita.
1: Però on està el límit? És a dir...
3: A baixada de Sant Miquel.
1: Ah, val. Vale. Sant Miquel amunt és...
3: Sant Miquel ja és plaça Vella. Uh-huh. Llavors, quan tu puges i arribes a l'hora... Bueno,
1: sí.
3: Ja és la separació.
1: D'acord.
3: De fet, passen els pavanells per això, per la... Pugen per la baixada de Sant Miquel. Uh-huh. Pugen per la baixada.
1: Ah, és una contradicció, sí.
0: I després gires cap a l'esquerra, no?
3: I llavors van cap a l'esquerra.
1: I celebres aquest barri o...
3: Mira, jo a nivell de cor,
1: sí?
3: És tancat. És el tancat, és on visc.
1: Val.
0: França, no?
1: França,
3: sí,
1: va fer
3: França.
1: França. Va,
3: això,
1: és el barri més gran, sí, barri de França.
3: I llavors, bueno, i a nivell de botiga, abans sí que es feia el sopar de barri de la zona de plaça Nova, però ja fa molts anys que, des de que no hi ha la Roser de Singer, que és qui s'encarregava els pollastres i tot això, que fèiem, o sigui, omplíem tot el tros aquell de carrer i sopàvem, i des de que no, ja no es fa,
1: ja no
3: es
1: fa,
3: ja no, a França.
0: Sí, és veritat que el menjar de les empreses, o sigui, el sopar de les empreses, perquè nosaltres quan estàvem allà a l'impremta també sempre fèiem allà el sopar de barri, que ens assentàvem totes les empreses i tal. Ara això ja no es fa, no?
3: Sí que es fa, el que passa és que s'ha evolucionat, jo penso. I l'evolució és que molts negocis d'hostaleria ja ofereixen l'opció de fer, fan uns menús i tal, i llavors s'organitza allà i es munten les taules allà.
1: S'ha professionalitzat.
3: D'alguna manera crec que sí, eh? No sé si m'estic equivocant, però jo és el que observo, que no, sí, que sí que hi ha gent sopant als carrers, però bueno, venen els...
0: Sí, però gent que és perquè viu allà o perquè treballa allà?
3: Bueno, hi ha gent, jo crec que s'ajunten amistats.
0: Ah, sí, això segur. Sí, perquè en amistats no val la pena gaire.
1: No ve de gust anar a sopar.
3: No. Però, no sé, jo em ve una miqueta al cap, doncs, al Setaví, per exemple, i que ells, bueno, que ells munten i uns als altres no sé què, no sé quantos, i s'ajunten.
1: Fantàstic.
3: Llavors, fer més sopar al carrer amb veïns i els negocis i això, clar, s'ha d'organitzar, s'han d'organitzar. Llavors aquí és quan ja passem a que ens costa molt més. Si ja ens costa a lo millor gestionar la decoració del Shopping Night o el no sé què, imagina't començar a plantejar
0: sí.
3: Què hem de fer de dinar, el sopar, si s'ha d'encarregar, si no sé què, sempre ha d'haver-hi algú que... l'alma mater.
1: Mm-hmm. Això... Algú que estigui al carro, si no malament. Sí.
3: I això s'ha anat perdent. I en el nostre carrer, el carrer Alt, ha passat. Bé. Amb altres carrers potser no, eh? Mm-hmm. Però sí. El que he vist és això. I ara, i allà a la zona de França, pues, sí que hi ha veïns i veïnes que tanquen carrers i mengen allà. Però em sembla que cadascú es porta
1: l'ocell,
3: com el tàper.
1: Una bona opció, sí. Molt bé.
3: Fa per l'anys que fem a gol.
1: Un traigo d'aquests, no? Un pongo.
3: Un pongo,
1: li diuen. Jo pongo.
3: Jo pongo lo que voy a comer i ja està.
1: Està bé. Molt bé, deixem-ho aquí.
3: Sí?
0: Teniu algun tema més a voler parlar? Teniu algun tema més a voler parlar?
3: Alguna pregunta més? APM?
0: Alguna cosa avui...
1: No? Que hable ara o calla per a
0: sempre? Avui anem bé de temps. Voleu parlar d'algú més?
3: No sé què voleu parlar.
0: Algun tema que tu creguis per a que...
3: Bueno, jo, si voleu, parlem de lo del tupper lunch. Que...
0: Però no és tecnològic.
3: Tu no... Bueno, però utilitzem les oficines... Ens cedeixen les oficines de Boyle. Tu no, algun cop t'ho
1: he dit? Algun cop has explicat. No, parlar anglès mentre dineu, no?
3: Anem, exacte. De, bueno, no deixa de ser tecnològic, perquè la tecnologia hi ha moltes coses que venen en anglès. Hi ha molts articles que venen en anglès. Llavors, i et surt, quan busques i està en anglès, et surt de la pestanyeta... que això deu fer algo tecnològic, la IA.
0: I la porta que s'obre quan entres també a l'oficina també és tecnològica.
3: Llavors si allà posa, vols traduir-ho en català, en castellà, o vols seguir-ho llegint en anglès?
0: Sí, sí.
3: I apretes el botó, però abans era molt complicat, havies de llegir tot en anglès. Doncs res, que fa a l'octubre? Farà 2 anys, ja, que estem allà.
0: Sí.
3: Els dijous anem de 2 a 4, ens portem el tàper i mentre estem parlant, doncs anem, parlem
1: en anglès. I ho aconseguiu, realment?
3: Sí, sí, sí.
1: Sí, sí, sí, sí. Ho aconseguiu,
0: sí, eh? Jo quan vaig a dinar, a vegades passo per allà i estan parlant en anglès.
1: Sí, ostres,
3: sí, i de fet hem millorat la fluïdesa. Ja em costa parlar en català, però... No, també tenim la sort de que ve una senyora jubilada que era mestra d'anglesa i ens dona molt de joc. Però ara a l'estiu l'hivern ho fem a les instal·lacions de Goyle i ara a l'estiu hem canviat el Beach Tupper Dinner i ara ens trobarem els dimecres a partir de les 8:30 quan tanquem les botigues a la platja del Francàs i res, també el tàper amb la sorra, el no sé què i ens banyem i tal.
1: Va, mira.
3: I perquè bueno, hem creat com una comunitat i la veritat és que
0: és guai, guai.
1: Sí, sí, sí.
3: És guai, perquè a vegades també aprofitem com el Museu Déu que van venir un grup a cantar en anglès i tot això, doncs a vegades també fem sortides.
1: Molt bé, que bé.
3: I ja està.
1: Home, de fet, l'anglès és imprescindible per a la tecnologia, no? Joan, en certa manera.
0: Sí, sí, sí.
1: És a dir, ja no només si vols desenvolupar-te, però...
0: No, tot el bo està en anglès.
1: Per això.
0: Sí, nosaltres quan busquem tota la informació de noves tecnologies o de noves coses que surten, tot sempre està en anglès. O sigui, sí que és molt fàcil traduir-ho, però les grans empreses, la majoria són internacionals, ergo parlen anglès, i quan ets internacional hi ha una llengua predominant que és
1: l'anglès.
0: Que encara segueix en anglès.
1: Val. Sí, sí. Així, per treballar a Goyle has de saber anglès sí o sí.
0: Has de defendre en anglès, sí.
1: Val.
0: Sí, sí. Si pots no defendre't, però a vegades nosaltres tenim reunions amb clients que són anglesos o ens passem informació de noves coses que volem treure i és en anglès, o sigui... has d'estar familiaritzat amb un bàsic d'anglès. No fa falta que siguis el proficiency de l'anglès, ni molt menys, però...
1: Nivell usuari, no? Tu el domines, entenc, doncs, Joan?
0: Sí, no sóc natiu ni molt menys, però puc tenir una conversa normal d'hores amb qualsevol persona amb un anglès decent.
1: Molt bé.
3: Vas estar als Estats Units.
0: Sí, sí, sí.
3: I allà parlàveu.
0: I a més, sí, sí, clar. I jo fa molts anys que treballo amb clients que parlen anglès. Llavors,
1: clar, això fa que no perdis mai, no?
0: Sí que és veritat que costa més arrencar a vegades i que la fluïdesa es perd una mica i tot, perquè no el parlo cada dia, però això és com anar amb bici. O sigui, a vegades falta una paraula, trobes un verb que no saps fer-lo i tampoc és la vida per trobar-ne un altre. Però sí, sí, és important i és una cosa que jo de jove no valorava, l'anglès, no sé de què em servirà. I després em vaig arrepentir bastant de no haver destinat temps a aprendre anglès. Jo vaig anar a classes d'anglès i quan vaig marxar va ser... el punt d'inflexió que vaig dir, és que jo sempre ho explico, jo me'n vaig anar de 18 anys a Amèrica sense tenir ni idea d'anglès. Has de buscar la vida, o sigui, has de saber dir com puc creuar un carrer o on està tal direcció, és que si no,
1: ja.
0: O sigui, no som índios, o sigui, d'anar parlant per senyals ni d'això. I allà vaig veure que vaig dir, hòstia, hauria d'haver prestat més atenció a l'anglès. Sí que penso que l'anglès no s'ensenya bé, t'ensenyen 4 coses bàsiques, o sigui, no ensenyen el trasfons de l'anglès, que és, no, això és un vehicle per... que tu siguis més competent a la teva vida en general, sigui professionalment, sigui perquè viatges o sigui pel que sigui, però sí, després em vaig apuntar a classes i vaig anar com 3 o 4 anys a classes, anava cada dimarts o cada dijous, no recordo ara, i sobretot el que a mi em va fer canviar tot va ser el parlar diàriament amb anglès.
1: És com tot, eh? Allò, el moviment es demostra, no?, caminant, i l'idioma és el mateix.
0: És l'hàbit. Mirar pel·lis en anglès, mirar sèries en anglès subtitulades, escoltar música en anglès,
1: sí.
0: Buscar paraules que no entenc com es diuen, i ara amb la intel·ligència artificial és espectacular perquè li pots dir que et faci jocs, li pots dir que et faci molta coses per anar aprenent el...
1: L'altre dia vaig sentir que els que... Jo, a mi m'agrada... A mi de sempre m'ha agradat sempre la versió original, però no per temes d'anglès, que jo no domino l'anglès, un nivell molt, molt, molt baix. I sempre he mirat en versió original, però perquè m'agrada el cinema i m'agraden les versions originals, perquè m'agraden les veus dels actors. I sempre m'he posat tota la vida el subtítol en castellà. I l'altre dia justament m'has dit que no, mai a la vida l'has de posar en castellà. L'has de posar en anglès, també. Perquè si poses en castellà, et poses a llegir i, de certa manera, oblides l'anglès pronunciat total del llenguatge, i si el poses en anglès també, tard o d'hora, el vas com assimilant. I llavors, tal com s'escriu, tal com se sent. No sé si m'explico.
0: Sí, sí, vaig, llavors, però si no tens el vocabulari, clar, per saber què vol dir...
1: Ahí està, és a dir, que clar, és mica en mica. És a dir, jo si de petit hagués vist la versió original amb subtítols en anglès, segurament ara podria parlar un anglès molt fluid. Que és el que vaig trobar que passava, perdó, anècdota personal, vaig anar de viatge ja fa molts anys, vaig anar de viatge a Argentina, frontera amb Brasil. Doncs de les dues bandes parlaven l'altre idioma perfectament, i és perquè escoltaven i veien la televisió del país veí.
0: Sí.
1: I amb això aprenien l'idioma completament, tant el portuguès brasiler com el castellà argentí. I ho vaig trobar fantàstic, simplement per mirar la televisió.
0: Ja, aquí hi ha el problema, que és com ens creiem a l'ombligo del món, doncs per què depèn de l'anglès?
1: Ja.
0: Quan parlem el castellà, ja la castellà és llengua universal. Ja. Sí, no. O sigui, sí, no. Però aquí, com ens creiem al centre del món i l'ombligo, ja, doncs, per què depèn de l'anglès? No, això no m'aportarà res. Clar.
1: Home, escolta'm, idiomes i tecnologia. Duolingo.
0: Sí, no.
1: Està rebentant, ja fa anys que ho rebenta Duolingo.
0: Jo el feia servir per el tema sobre el vocabulari i tal, jo el vaig fer servir.
1: És útil, eh? Sí, realment és útil?
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Jo, ara amb la IA es pot anar més enllà d'això.
1: Sí.
0: Però abans de la IA jo vaig fer servir bastant de temps Duolingo.
1: No és vostre, no, Duolingo?
0: Encara no.
1: Una altra cosa ha fallat,
0: ja,
1: Joan.
0: Ja, bueno, a poc a poc. A poc a poc, no podem crear tot. No podem tenir un monopoli encara.
1: No, ja arribarà, no?
0: Ja arribarà.
3: Si ha d'arribar, ja arribarà.
0: No, farem que arribi, que és diferent. El si ha d'arribar implica que hi ha coses por ahí que fan que hagi d'arribar.
1: Un punt a l'atzar, no?
0: Un punt a l'atzar.
3: Sempre hi ha un tant per cent que tu no pots controlar i no pots...
0: Bueno, però si puc controlar el 90 en comptes del 60, doncs controlo el 90.
1: Exacte, has d'intentar una mica dominar el màxim possible. Va, ara sí, deixem-ho aquí, que tenim un parell de peticions musicals i
0: molt bé.
1: Vull acabar sense explicar-les. Joan, gràcies.
0: La setmana que ve.
1: Es veiem dimarts que ve, eh? Mantenim el dimarts.
0: Dimarts no, canviarem el dia.
1: Sí?
0: Dimarts he de pujar a Barcelona, canviarem el dia. Va. Segurament o dimecres o dijous, ja em diràs.
1: Ja en parlarem. Ja en parlarem, perfecte.
0: Molt bé.
1: I Sílvia, també hem de parlar perquè ens queda encara alguna secció d'espai visual i que també l'acabarem de concretar.
3: Perfecte. Home.
1: Gràcies als dos, de veritat.
3: A vosaltres.
0: Que vagi bé, bon dia. Adéu, adéu. Bon dia.
2: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.
4: Volem òpera. Amb la participació d'Òpera al Cor presenta Carmina Burana, de Karl Orff. Després de l'èxit del Rèquiem de Mozart, tornem a Segur de Calafell amb una de les obres més espectaculars del repertori coral. Cor, solistes, piano i percussió en directe. Dissabte, 25 de juliol, a 9:45 del vespre, a la parròquia de l'Assumpció de Segur de Calafell. Entrades en Tràdium i també a taquilla 2 hores abans del concert. Carmina Burana, no t'ho perdis.
5: Siente cómo tiembla el suelo. Prepárate para la descarga de adrenalina definitiva. El Motoshow Extreme aterriza en el karting Comarruga. Del 19 de junio al 26 de julio, vive el riesgo, la velocidad y las acrobacias más brutales que jamás hayas visto. Cita obligada cada viernes, sábado y domingo a las 9 de la noche. Que no te lo cuenten. Entra ahora y reserva tus entradas con un 20% de descuento usando el código promocional MOTORVERANO 2026. Motoshow Extreme, solo para valientes. www.motoshowextreme.com.
6: Però
1: Però espereu, abans d'entrar justament en contingut, deixeu-nos que us proposem justament aquell punt i aquell lloc on tota la família sempre, sempre, sempre es posa d'acord. És evident, és per anar a PortAventura World, PortAventura Club, que estrena, a més, una nova era, una nova identitat, una nova imatge, una proposta de passis que està renovada amb un nou passi que es diu Pioneer Pass. És el més exclusiu i el premium, vaja. Així que descobreixo tot plegat a PortAventuraWorld.com.
2: Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.
1: Una setmana més, les sales de cinema que renoven la seva cartellera. I com cada setmana hem de repassar aquestes estrenes destacades, començant per les que tenen potser més potencial de taquilla. Parlem de les novetats, us explicarem qui hi ha al darrere de cada producció, de què tracten i si realment val la pena anar-les a veure, que és l'objectiu principal. I entre, mira, comentari i comentari, també podrem escoltar una mica ton el tràiler. I si us sembla, començarem amb la que sens dubte és la gran protagonista de la cartellera.
6: Mayana, háblame de ti.
1: Disney, que continua apostant pels seus grans clàssics, i aquesta setmana la protagonista, com ara escoltem, és Bayana. L'adaptació en imatge real de la pel·lícula d'animació que va enamorar el públic ara fa ja 10 anys.
7: El corazón de Tefiti.
1: La direcció va a càrrec de Thomas Kyle, és conegut sobretot pel seu treball al musical Hamilton, i la protagonista és la jove actriu australiana Catherine Lagaia, i que debuta al cinema amb aquest paper. Al seu costat hi trobem a Dwayne Johnson, la Roca, que torna a interpretar a Maui després d'haver-li posat la veu a la versió animada. Una decisió que dona continuïtat a la història i que ha estat un dels grans reclams de la campanya promocional.
8: Habrá que cruzar todo un océano de mal.
1: Aquesta pel·lícula que torna a situar-nos a les illes del Pacífic, la Bayana és una jove destinada a convertir-se en la líder del seu poble, però que quan una antiga amenaça posa en perill el seu futur, el futur de la illa, decideix embarcar-se en una nova aventura al costat de Maui. Així que hauran d'afrontar tempestes, criatures fantàstiques i un viatge que, més enllà de l'acció, parla de creixement personal, del respecte per la natura i de la importància de mantenir vives les pròpies arrels. I ara també Disney continua explorant i explotant una fórmula que li ha funcionat molt bé, que és el live action, és a dir, fer en vida real les seves pel·lícules més reconegudes.
9: El océano nos eligió por algún motivo.
10: Las tradiciones transmitidas en un sitio sin fin.
1: I tal com la Bayana original, evidentment una pel·lícula que també recupera les seves cançons.
11: No hay escapatoria. Ah, pues sí, hay escapatoria.
1: I canviem, anem ja cap a la gran estrena després d'això i que arriba des del cinema espanyol, que sempre destaquem doncs, que la indústria del cinema espanyol està doncs, força activa, amb molta força, i aposta en aquest cas per un gènere que acostuma a funcionar molt bé a les sales, com és la comèdia. Estem parlant de Haciendo Amigos, dirigida per en David Marquès, un cineasta amb una llarga trajectòria en aquest tipus d'històries, i protagonitzada per en Quim Gutiérrez, Antonio Resines, Megan Montaner, tres noms molt coneguts per al gran públic.
12: Esto es un atraco, arriba las manos.
13: ¿Has aparcado aquí, en esta plaza? Con una silla de ruedas gigante pintada.
14: Estaba rozando el dibujo.
13: ¿Y ahora cómo coño salimos de aquí?
15: Chicos, este es Ángel, nuestro nuevo compañero.
16: Tú intégrate. Haz amigos.
17: Tú
7: No tenim discapacitat.
1: La història comença amb un robatori que surt malament. A partir d'aquí, dos delinqüents de poca categoria es veuen obligats a improvisar una fugida que els portarà a creuar-se amb tota mena de personatges tan peculiars com imprevisibles. El resultat és una successió de malentesos, situacions absurdes i moments còmics que mantenen un ritme molt àgil durant tota la pel·lícula. Bé, és una d'aquelles comèdies que no busca reinventar el gènere, sinó que vol fer riure a partir de bons diàlegs, personatges, doncs, molt ben elaborats i molt ben representats. Un repartiment que funciona molt bé en pantalla. Antonio Resines, que torna a demostrar el seu domini de la comèdia, mentre que en Quim Gutiérrez aporta el contrapunt perfecte amb el seu humor, que és una mica més contengut.
7: És su mamá, eres tú.
1: Segurament no serà la pel·lícula de l'any, però compleix perfectament el seu objectiu, que és oferir una hora i mitja de diversió i de desconnexió. I sempre amb la inclusió darrere fons, que també està molt bé.
14: He hecho muchas tonterías en mi vida, pero voy a ir por el buen camino.
15: Se ha matado. Hay que quitarlo del grupo de WhatsApp, ¿vale?
1: I després de dues propostes clarament orientades cap al gran públic, hem de continuar amb dues pel·lícules que aposten aquí sí ja per un cinema molt més pausat, però que també poden trobar el seu espai entre els espectadors que busquen històries diferents i que també, en el fons, és el que ens agrada, eh? La primera d'elles és La Còpia Perfecta.
16: ¿Qué sobras te digo? ¡Vamos, vamos!
17: Comisario, ¿algún comentario sobre el atraco?
18: Haré lo posible por encerrar a los culpables.
1: En aquest cas és una història francesa, també la pel·lícula francesa de la setmana, un drama francès inspirat en una història real que ens endinsa en el fascinant món de la falsificació d'obres d'art. La pel·lícula està dirigida pel francès Jean-Paul Salomé, és un director amb experiència tant en el thriller com en el drama, i compta amb un repartiment encapçalat per Reda Kateff, un dels actors més prestigiosos del cinema francès actual. La història ens trasllada a la França de la postguerra. El protagonista és un refugiat que, gràcies al seu extraordinari talent, acaba convertint-se en un dels falsificadors d'art més reconeguts del país. El que inicialment semblava una oportunitat de començar una nova vida acabarà convertint-se en un camí ple de dilemes morals, secrets i també de riscos. És una pel·lícula elegant, molt ben ambientada i amb una fotografia que recrea amb molt detall l'Europa dels anys 50. No és un thriller d'acció, sinó un drama que convida a reflexionar sobre els límits entre l'art, la supervivència i la identitat. És una proposta especialment recomanable per als amants del cinema europeu i de les històries basades en fets reals.
19: ¿A qué juegas, Susan?
20: Quiero saber con quién vivo. ¿Has perdido a tus amigos? ¿Quieres perder a tus hijos? ¿Qué fabricas realmente aquí?
19: El Banco de Francia está asombrado.
21: ¿No eran infalsificables?
22: ¡Policía!
1: La quarta proposta destaca, doncs, això, el que és la quarta pel·lícula destacada, a més de, anomenada amb el títol A 500 milles de casa. És una producció britànica que combina completament, que canvia completament de registre i aposta per les emocions i per als vincles familiars.
23: We used to bring them down here.
1: És una pel·lícula que està protagonitzada per Bill Nighy, un dels actors més estimats del cinema anglès, acompanyat per Maisie Williams, coneguda arreu del món pel seu paper d'Erica Stark a Joc de Trons. La història gira al voltant d'un home que, després de molts anys lluny de casa, es veu obligat a tornar al seu poble natal. Aquest retorn farà aflorar records, comptes pendents i relacions familiars que mai no s'havien acabat de tancar. És una pel·lícula tranquil·la, sense grans artificis, i que basa tota la seva força en la interpretació i en un guió que és sensible i capaç de parlar de segones oportunitats, del pas del temps i del significat de la paraula casa. En aquest cas, potser no és una pel·lícula destinada a liderar la taquilla, però sí que és una molt bona opció també per a aquests espectadors que busquen un cinema més íntim i més emotiu. I a més d'aquestes quatre pel·lícules, la cartellera també incorpora aquesta setmana altres propostes més minoritàries, com el drama espanyol Talvez, la producció japonesa Tokyo Taxi, el film alemany Mariel lo sabe todo o el documental Winpeck, el barco de la esperanza. Està dedicat al vaixell que va aportar prop de 2.000 exiliats republicans al Xile de l'any 1939, gràcies a la iniciativa del poeta Pablo Neruda. Així com Andy i l'afer Borjarski, dues produccions europees que també arriben als cinemes amb un circuit més reduït i que serà més complicat que pugui arribar almenys a les cartelleres i als cinemes de la comarca. I si ens demaneu recomanació aquesta setmana, doncs jo crec que està força clara. Si aneu al cinema amb nens o simplement voleu gaudir d'un gran espectacle visual, Baiana és l'opció més completa. O si el que busqueu és passar una bona estona i riure Haciendo Amigos, que compleix perfectament el seu objectiu. O pels que preferiu un cinema més pausat, La Còpia Perfecta és probablement la proposta més interessant des d'un punt de vista cinematogràfic. I fins aquí el nostre repàs a les principals estrenes de la setmana. Recordeu que totes aquestes pel·lícules ja es poden veure als cinemes, així que només queda triar la butaca, fer una bona tria, que això ja és responsabilitat vostra, i si voleu també comprar les crispetes i gaudir del cinema a pantalla gran. Nosaltres, perquè fa al cinema, la setmana que ve en seguirem parlant, aproparem les altres estrenes destacades que vagin arribant d'aquí 7 dies.

0: al Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107 Tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio al Vendrell, la teva ràdio local, al 107 Tambú de la FM.
1: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio al Vendrell.
2: Si t'has perdut alguna calaixera o vols recordar els millors moments de la setmana, tot seguit t'oferim el més destacat del magazín de Ràdio al Vendrell, amb Pere Sallent.
3: És que és així, és un dia important aquí a la Calaixera des de fa molts anys, perquè a mi em fa il·lusió convertir-nos una mica com a notaris, no sense el seu sou, i això sempre també ho expliquem, fem aquesta cunyeta, no tenim pas el sou d'un notari, només faltaria, però que sí una mica ens convertim en el punt públic, en aquest servei públic per donar a conèixer i per posar aquest punt de transparència, aquest sorteig que ja, això, ja és un clàssic des de fa moltes temporades. Mònica Rocavado, molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
3: Com estàs?
4: Molt bé.
3: Sí?
4: Escolta'm una cosa, perdona.
3: Digues.
4: Abans de començar. L'altre dia que vam estar aquí, que vam comptar amb dues guanyadores que ens van explicar la seva experiència dels premis d'edicions anteriors, em va semblar que feies, què? 1900...
3: ja hem passat. 1998. Avui fem 4.005 programes.
4: La Mariona, felicitacions,
3: La Mariona va venir a
4: 4.000.
3: La Mariona va coincidir que va venir al 4.000, programa número 4.000.
4: Doncs felicitacions.
3: Gràcies, Mònica. Ara en parlarem amb la Mònica Rocavado com a coordinadora, tècnica responsable d'aquesta campanya, no, Mònica, en certa manera?
4: Bueno, en certa manera...
3: Inventora, creadora, no? S'ha de dir.
4: Bueno, la veritat és que sí que... Si vam tindre bon encert, la veritat és que és una campanya que vam tindre molt encert. Després, contem també des del primer any del 2011 comptem amb la confiança dels 22 municipis que formem la campanya. I bueno, molt contenta, sí, la veritat és que sí. Un projecte que m'estimo molt.
3: Molt bé, doncs per molts anys més,
4: Moltes gràcies.
3: Esperem-ho. Ja hem sentit a la Mariona Figueres, que dins tota la seva cartera de regidories, aquesta correspondria a Mariona...
5: Participació Ciutadana.
3: D'acord.
5: Bon dia.
3: Bon dia, Mariona. Tot bé?
5: Tot bé.
3: Sí? Gràcies per acompanyar-nos.
5: Vosaltres.
3: I qui també ens acompanya, i encara no l'hem sentit la veu, és la Carmina Bartra, que encara comercial del CIT, encara?
6: Sí,
3: no hi ha hagut
6: encara canvis, dinamitzadora comercial.
3: Molt bé.
6: Per ser més exacte.
3: Fantàstic. És la representació del comerç del Vendrell, del CIT, el Centre d'Iniciatives i Turisme del Vendrell.
6: Correcte.
3: Que ara hi ha hagut canvis, una ara. Ja fa uns quants mesos hi havia un canvi important, no? Renovació de junta, canvis de noms,
6: etcètera. Tenim una nova junta, molt impulsada, millor dit, perquè és CIT Impuls, i des del mes de març es va fer una renovació de junta, que sempre és bo, és un cop d'aire nou, i amb moltes ganes de nous projectes i continuar treballant en un moment molt difícil pel comerç local, perquè no ho tenen fàcil, gens fàcil. Jo crec que potser aquesta junta agafa el pitjor moment de la història a nivell del comerç de proximitat, amb molta competència, monstres, val?
3: I bé, empreses,
6: amb la qual aquí hem de tenir molta consciència, molta sensibilització, tant als consumidors com als que estem treballant.
3: I tant, és veritat, és veritat. Tot i que això, s'està fent molta feina des del CIT, ara últimament, amb el Shopping Night ara fa 4 dies, tota aquesta campanya comercial també amb l'eclipsi, el repartiment d'ulleres, aquesta campanya comercial del Descobreix Catalunya, compra a prop, arriba lluny, entre d'altres, és a dir que s'està fent molta feina,
6: perquè...
3: A l'esforç hi és,
6: A veure, ara mateix el comerç local necessita de les administracions públiques, però necessita urgentment que, diguem, com això, com aquesta campanya, els hi posin eines. Eines fàcils que apropin territori, els hàbits de consum, que han canviat totalment, les plataformes digitals i tot això, i per tant les administracions tenen un deure, però molt important, i gairebé una obligació.
3: Correcte.
6: Perquè l'autònom és el motor econòmic de Catalunya, ho sabem, tota la vida, i si no el recolzem...
3: Malament. A més, ja ho sabem, les botigues, el comerç, a peu de carrer, donen vida, fan ambient, conviden a passejar, conviden a conèixer el municipi.
6: És vida.
3: És important. De fet, tot això és el que persegueix

0: aquesta campanya, Mònica, de fet.
1: Doncs sí, la veritat és que sí, com deia la Carmina, la gent de les botigues és un motor importantíssim del nostre municipi, i també, com deies tu, tenir un carrer que està ple de botigues vol dir que està il·luminat, es fomenta el passeig, en fa poble, ajuda a la sociabilització, no sé, que només que té avantatges. I el que fa la campanya és aprofitar aquest recurs del petit comerç i el que ja tenim, tot el patrimoni, la gastronomia, els personatges il·lustres, vull dir que no inventem res, aprofitem els recursos que tenim.
0: Correcte, que és això, divulgar-los, bàsicament, no? És donar-los a conèixer i que sigui un atractiu o un atractiu més perquè la gent s'acosti a visitar-nos i a comprar. Aquest és l'objectiu, i a mantenir viu tot aquest esperit comercial. Hem parlat d'administracions, Mariona, per al·lusions. Sou conscients també, a través almenys de l'actual Ajuntament, d'això. De fet, és un tema cabdal, no només amb aquesta legislatura, sinó anteriors, que sempre està clar que, i jo crec que políticament està clar que és importantíssim que el comerç estigui viu i que sigui una força del municipi,
2: Sí, sí, totalment. Vull dir, està clar que no podem tenir carrers buits, no?, ni locals buits. S'ha de treballar per poder donar recolzament i intentar posar sempre els màxims recursos possibles que tinguem sobre taula per seguir tirant endavant això i per donar aquesta confiança, evidentment, als nostres comerços i als nostres veïns i veïnes, clar.
0: Fantàstic. Bé, ara sí, anem una mica més cap a tota aquesta campanya comercial d'enguany. És la 16a campanya d'aquest any, Xarxa Compra i Descobreix Catalunya, però amb aquest eslògan d'enguany, no?, que és el compra a prop, arriba lluny. A més, no?, diguem, tot el disseny de la campanya d'enguany era com un joc de taula, no?, i tot una mica girava cap aquí,
2: Sí, la veritat que el disseny ens torna a enamorar, no? Venim d'aquest canvi que es va fer l'any passat amb la 15a edició, amb aquest aniversari, i enguany, doncs, Cultiu, que és l'empresa que ens ho ha fet, doncs, s'ha tornat a superar, evidentment, aquesta coordinació. O sigui que enguany hi ha hagut un petit canvi, que s'ha sumat un altre municipi a coordinar, a donar aquest suport, no?, i entre la Mònica i l'Anna, que és la noia de l'altre municipi, doncs han fet aquesta gran tasca, que és coordinar 22 municipis, 22 ajuntaments diferents, que els que treballem als ajuntaments doncs sabem que ja no és fàcil amb un mateix, no?, amb un propi, doncs aquesta coordinació dels 22 municipis i el com està sortint tot. Doncs vam fer la presentació al Pont de Suert, a la vaga de campanya, ara els estem realitzant-se tots el tema dels sortejos i de més. Pues, evidentment s'ha de felicitar, i aquest compra prop arriba lluny, jo crec que defineix perfectament la campanya, no? El que estàvem comentant.
0: Sí.
2: El compra prop, que és cuidar els de casa, apostar pel comerç local, i l'arriba lluny, que a més doncs, aquest punt relacionat amb el turisme que bueno, afavoreix que la gent et conegui, i a més doncs, tenim la gran sort que jo els últims anys que he pogut viure els premis de prop, doncs la gent marxa dient que bonic és el Vendrell, no? Marxem una mica enamorats de casa nostra, que això doncs sempre va bé.
0: No, sempre és bo, i tant que sí. Són 22 municipis, però ben dispars, que no es pensin que és allò de demarcació de Tarragona. No, municipis, no els anomenem els 22, ni tan sols segurament de memòria, però són 22 municipis des de Lleida, Tremp, Sallent, Solsona, entre d'altres.
1: Quan ho expliquem sempre diem des de Besalú,
0: exacte,
1: fins a Pont de Suert, i avall tenim la Sénia i Ulldecona.
0: Imagina't, doncs, tot aquest tot el que és el país,
1: el que deia la Mariona, vam fer la presentació d'inici de campanya a Pont de Suert, i els de Ulldecona van pujar a Pont de Suert a fer la roda de premsa. Vull dir que van travessar Catalunya.
0: Tenen un tros.
1: Clar, i bueno, però aquesta és la grandesa, no? I després, no, maco que ens trobem tots, i tothom té el seu parlar, tothom té la seva manera de fer, però tots compartim el mateix, les mateixes inquietuds. I aquí el que deia la campanya, el que fa és aprofitar els recursos que tenim, i com que ho fem tots junts, doncs l'efecte es multiplica. Aquesta campanya no seria viable fer-la un municipi sol, necessitem de fer-ho conjuntament, a més compartim despeses, perquè es fa una sola comanda d'impremta, es busca la impremta que ens ho vol fer en el territori. Vull dir que és una campanya molt enriquidora, en el sentit de que si surt una dificultat en el teu ajuntament, poses cara amb altres municipis i et surt de trucar i preguntar, i tu com ho has resolt això?
0: Clar,
1: vull dir que és molt més que una campanya de cara en fora, que sí, que el tema del comerç és prioritari i el tema del coneixement del territori, però a nivell de tècnics és una eina més que podem fer servir per qualsevol altre tema.
0: Qualsevol tipus de xarxa és positiva, en qualsevol tipus de concepte. En aquest també, el compartir i tot plegat sempre és bo. 9 municipis de Barcelona, 8 de Lleida, 4 de Tarragona i un de Girona, amb una participació total de 1.196 comerços de tot Catalunya, que és una bogeria, i del qual més o menys unes 600 parelles sortiran beneficiades de tots aquests premis de tots aquests municipis. Clar, és que les dades són importants, eh?
1: Sí, sí, fan molta petxoca. Són
0: importants.
1: Sí, i tombes per Catalunya i et trobes el mateix cartell que tenim penjat a les botigues del Vendrell, el tens penjat en altres botigues.
0: Clar.
1: Les de Lleida Capital i pues, també
0: el mateix,
1: passa el mateix.
0: Sí,
1: i,
0: sí.
1: Clar, pues, això és una satisfacció.
0: Clar. Aquí al Vendrell han participat un centenar llarg de comerços que
1: també
0: s'adhereixen actualment a la campanya, que de fet l'adhesió és voluntària dels comerços, no? Ells decideixen participar o no, eh?
1: Sí, sí, això és totalment voluntari. L'Ajuntament ho fem en col·laboració del CID i els hi facilitem tant la urna com les butlletes, com els cartells i les butlletes, perdó, i els fulletons informatius de com participar. La campanya durarà durant tot el mes de juny. I bueno, doncs avui amb ganes de fer el sorteig, de donar bones notícies, sí. És la millor trucada que es pot fer.
0: Correcte.
1: La millor trucada que es pot fer dient que t'ha tocat un premi.
0: Sí, ho farem de seguida, eh? Ho farem de seguida. Carmina, suposo que la participació, d'aquest tipus de campanyes, que és, per suposat, molt beneficiosa pels comerciants. També jo entenc, que el dia a dia dels comerciants no és fàcil, aquest dia a dia, aquesta lluita constant i aquesta rutina de lluita per portar endavant els comerços no és senzilla, i a vegades es fa complicat no entrar en dinàmiques d'aquestes perquè penses, hòstia, quina feinada i tal. Sí. Però és important que els comerços també puguin no entrar en aquesta xarxa i puguin participar, que sé,
3: A veure, com dèiem, el comerciant està una miqueta decebut, està, que diguem, xof, val? I costa molt. I per això deia l'important que de tots plegats, de les persones que estan treballant pel comerç, administracions, associacions, altres entitats o el que sigui, de, diguem, recolzar i posar-ho fàcil pel comerciant, perquè participi. Perquè és allò que, mira, el comerciant es troba amb un perill molt gran, que són les grans plataformes, els canvis d'hàbit. El relleu generacional,
0: sí.
3: Això és un gran problema. Els fills dels comerciants no volen continuar aquest negoci que tota la vida han estat vivint i els ha estat donant, diguem, el benestar i tal. Amb la qual cosa se'ls ha de posar molt fàcil, molt atractiu, i que és el que diem, a veure, costa molt convèncer-los que practiquin a nivell, i tot plegat, també vull dir, també, doncs, jo que sé, altres tipus de campanyes.
0: Sí,
3: després quan estan campanyes. Diuen, ostres, és veritat que es fan coses i ho entenen,
0: sí.
3: que es treballa per ells, però també els hàbits de consum, com que han baixat tant aquí, aquí al Vendrell, la comarca,
0: sí, en general.
3: A veure, diguem, l'economia, diguem, també està bastant tocadeta, saps?
0: Yeah,
3: llavors la despesa mitja no és, ja veiem el tancament de comerços que hi ha, també estem veient que estan tancant comerços que després no hi ha una substitució per una altra.
0: Sí.
3: Són locals tancats, com deia la Mariona. Llavors tot això plegat, aquest mapa, diguem, al voltant del comerciant, no incita,
0: no
3: saps?
0: No,
3: i per tant, és de valorar que obrir la persiana cada dia, treballar i participar de tot això i aprofitar-ho tot, sobretot.
0: És evident.
3: I conscienciar la gent de com t'hi veia comprar a prop, perquè a veure, és que al final deien dels carrers d'ambient de vius i tal, i segurs, i carrers segurs també, perquè si hi ha comerços oberts, hi ha vida, els carrers són més segurs.
0: Són més segurs, sí,
3: també.
0: està clar.
3: I a veure, hem de viure aquí. Vull dir.
0: No, està clar. Més és allò, aquell sinònim, no?, que diuen locals, amb aquells locals tancats, carrers buits, no?
3: Claro,
0: per això que és
3: claro.
0: Important tenir-ho així.
3: Sí,
0: per això aquestes campanyes, a més, era gratuïta, no?, la participació
3: totalment,
0: dels comerciants,
3: totalment
0: gratuïta,
3: sí.
0: El que implicava era la inscripció voluntària, sí, com
3: sí,
0: dèiem,
3: totalment.
0: I se li feia arribar el cartell identificador, les butlletes i la urna.
1: Correcte.
0: I aleshores el funcionament sempre ha estat aquest, els clients, la clientela que anava a aquestes botigues feia la seva compra i aleshores el comerciant li donava la butlleta, ell ho omplia les seves dades i dipositava en aquesta urna.
1: Correcte.
0: Que heu passat a recollir. I són les butlletes que tenim per aquí, eh?
1: Bueno, això que hem passat a recollir, ens les havien de portar.
3: Sí, sí. Bé, bueno, és el que parla aquesta molts. Col·laboració. Sí, sí. A veure, ens hem d'implicar tots, vull dir, les administracions, associacions, donem aquestes eines. El comerciant també s'ha d'implicar, fins i tot, està per vendre-ho en els seus clients, de dir, escolta, mira... omple aquesta butlleta, que ja veuràs que tal i que qual.
0: Clar.
3: Vull dir, un petit esforç de tots, sí, ho fa molt més fàcil. Mm-hmm. I aquí hi ha una... Aquí hi ha, pues, costa una miqueta, no?, tirar d'aquest carro, però és la clau de l'èxit.
1: Sí, sí, sí, sí. Precisament també per tramet tot això que està comentant la Carmina, aquesta campanya també té previst donar un premi a un comerciant.
3: Uh-huh. Ah,
1: sí, un comerciant del municipi, sí, sí, també, sí, té premi.
3: Uh-huh.
1: La idea és que comerç i clients se'n vagin junts.
3: Clar.
1: A fer l'experiència.
0: Molt bé. Que això, també recordem-ho, aquests premis que ara sortejarem o que ara coneixerem els afortunats i afortunades consisteixen en diferents experiències en aquests municipis o en alguns dels municipis que han participat de la pròpia campanya, que és una mica com aquest intercanvi, no?
1: Sí, els 22 municipis organitzadors. Uh-huh. Ens esperen, o sigui, esperen a una parella, o sigui, 22 parelles del Vendrell aniran a conèixer aquests 22 municipis i nosaltres rebrem les 22 parelles de Catalunya.
0: Perfecte, és a dir, que nosaltres hem de treure a priori 22 butlletes.
1: Treurem 22 butlletes.
0: Més algunes de calaix per si hi ha algú que no contesti a la trucada.
1: Por si acaso incidències.
0: Exacte. Avui potser no podrem fer-ho, però de cara a l'any que ve, ja ho vam dir la setmana passada, Mònica, hauríem de fer, clar, totes no podem fer-les, però una trucada en directe crec que seria, sí, xulo de fer-la.
1: És xulo, de veritat.
0: Una o un parell de trucades estaria bé de fer-ho.
3: Jo vull fer una pregunta d'aquestes persones que venen aquí al Vendrell, no? Que potser no han vingut mai.
1: No, la majoria. La majoria.
3: També seria bo conèixer si després ho han escollit de vacances, o per venir, o de dir, ostres, tu, que guai,
0: doncs, sí, sí,
3: sembles,
0: sí,
3: vacances. A veure, és com el tour. Jo el tour, les imatges que vaig veure de Tarragona, no, Maiona?
2: Sí, sí.
3: De Tarragona, tot el litoral, jo vaig flipar. Que de fet vaig pensar, què faig a casa meva, que no estic a la platja.
2: Bueno, nosaltres mateixos, Jo crec que el dilluns al barri de França encara hi havia gent que s'hi hagia a la falla i deien, què estan fent aquests aquí? No? I algú deia, ara lo queman. Diu, com? Encara ho cremen, això?
3: Clar, és que diuen...
2: I veies les cases, dius, no són massa vendrellencs aquests. No, venen del nord.
3: És una publicitat brutal, la que es va fer de tot el litoral, sí, de la Costa Daurada.
1: Molt maco,
3: super maca, vull dir, la ciutat de Tarragona, tot el litoral, jo la veritat vaig pensar, jolín, tu, i això si ho veuen a tot el món, evidentment,
2: sí, sí.
0: Les imatges aèries són molt agraïdes.
2: Bueno, vam sortir també, no? Vam tocar el violoncel per anar a Pau Casals, per veure el campanar, no? Amb això, el nostre Àngel Tobias.
1: Pues mira, això mateix que tu estàs dient, i per donar-te resposta, ja, nosaltres amb el premi el que fem, clar, un dia no es pot ensenyar tot i fem petit tastet, aleshores ja sabem, perquè així ens ho han dit a Vilacasals, que hi ha gent que repeteix per fer la vista més completa i amb més detall.
3: Vale.
1: Això ho sabem.
3: Vale.
1: A més, ho tenim comptabilitzat. I després també dir-te, en resposta a això que estàs dient, que quan rebem les 22 parelles, ens diuen, que maco teniu el poble, quina vida que teniu, i quantes botigues, i quanta gent que tomba. I nosaltres... bueno, doncs... Pues,
2: no,
1: no, no, però és
2: així. No, però és veritat.
1: No, però...
2: Ells venen un dissabte i podem dir naltros, és que el dissabte, doncs, també molts comerços ja no obren el dissabte al matí o de més, però a vegades necessites aquest punt que vinguin,
3: sí,
2: tu veus cada dia, no?
3: Sí.
2: Llavors ja només veus lo dolent, veus els errors, pues si hi ha aquí una brossa, si hi ha no sé què, i vas fora i al final, malauradament, a tot arreu hi ha incivisme, a tot arreu pot haver problemes d'inseguretat i de més, no? I quan venen, veuen el nostre nucli històric, que normalment doncs aprofitem a fer aquesta visita,
1: ja triem el dia.
2: Els portes també, doncs potser que vinc aquests últims anys i aquest any, doncs a veure l'orga, els expliques la història que té el Vendrell, la vinculació amb Pau Casals i de més, i a sobre acabes que vas a la platja, allà a Sant Salvador, els puges al mirador del Vila Casals, doncs com no s'han d'enamorar de casa nostra,
0: clar,
2: no?
0: Està clar, està clar. Sí, jo que deia, ens reiem així, per això dic que a vegades... És veritat, el dia a dia sempre porta a focalitzar-te amb allò que no acaba de funcionar, o a vegades aquells fets una mica
2: evident,
0: més negatius.
2: I
0: focalitzes amb això i a vegades és veritat que ha de venir gent de fora per recordar-te el bo que sí que tens, no?
2: I és el cas. A més, a mi m'agrada molt d'aquest premi. Evidentment, hi ha una parella que és de Vendrell.
0: Sí.
2: I venen a fer la visita, no? I es queden sobtats.
1: Descobreixen
2: el Vendrell.
1: És
2: on vius.
1: És
2: on vius. I al·lucinen amb la història del Vendrell o amb l'església o amb de més i diuen, ostres... I després els veus pel carrer i dius, saps que xulo va ser aquell dia, no? Bueno, doncs també està bé que els de casa coneguem
0: I tant.
2: Tot el que tenim aquí.
0: Per suposat, i tant que sí.
1: Sí, això de repartir el premi del mateix municipi pot sobtar, perquè també et diria que hi ha municipis que no el reparteixen, però nosaltres trobem que és molt bona eina, perquè el guanyador del Vendrell primer ve com a... però després se sent també anfitrió. I quan passegem pels carrers, ell també té la seva aportació.
0: Estic a casa,
1: llavors explica amb els altres guanyadors, sí, perquè aquí venen un pa i hi ha molta cua sempre, i aquí em vaig casar, aquesta església em vaig casar jo. Sí, que també afegeixen un valor i una proximitat amb la resta de guanyadors. Bueno, ja dic que quan arriben a les 10, tothom està molt fred, tothom es posa de parelles de dos en dos, però després, és que...
2: Van tots junts.
1: És fantàstic,
0: clar,
1: és la veritat.
0: Sí que és cert, clar, parelles visitants, sí que... Bueno, sí que per notícies sí que sempre que venen es fa algun recurs, sí que es pot parlar amb elles, en refereixo aquí a la ràdio, clar, parelles de fora sí que no hem pogut parlar amb elles, però sí que la setmana passada vam poder parlar de vendrellencs que van anar a altres municipis, i una mica també transmetien això que dèiem ara, que, ostres, jo no ho pensava, que m'ho invento a Sallent, per exemple, i l'altre municipi no recordo quin va ser.
1: Cervera.
0: A Cervera, correcte.
1: I Centelles hi van anar a les seves
0: armades. Val, correcte.
1: Però, si l'any que ve vols organitzar això, gent que ha vingut a descobrir el Vendrell, també és fàcil,
0: Ja, sí, bueno, és clar, demanar un parell de telèfons, no?
1: I tant.
0: Pues mira, estaria bé això de... conèixer l'opinió d'algú que no sigui del Vendrell...
1: Fa posar l'autoestima, perquè parlen de tu superbé.
0: Jo crec que sí.
2: I a més, s'ha de dir, la Mònica els cuida molt bé, llavors, clar, evidentment, doncs si a més visites, t'ensenyen la història, visites el gran monument que podem dir nostre, que és l'església, la parròquia, amb l'altar, l'orgue, els pugem al campanar... fas una visita que els expliques tot plegat, però a sobre tens un tracte fantàstic que et porten a en safata, és que vas un dia i estàs com de luxe.
3: Et sents acollit.
0: Millor que millor.
1: Sí, sempre ho explico com que tu que reps uns convidats a casa teva, no? I aquell dia poses les estovalles més maques, fas el dinar que tens més per la mà perquè no et falli, i tries un dia que passin coses i que pues, la gent marxa contenta a la força.
0: Ha de ser així. Home, bé, hem fet una bona repassadeta, de tot plegat, a la pròpia campanya, els objectius que persegueix i això, i de quina manera podem arribar a entendre per què i com es fa, ni més ni menys. Anem al sorteig, ja, no?
1: Sí, vinga, va.
0: Tenim aquí aquest carro, ja s'ha fet famós. Hem de dir que abans eren una mica més esbojarrats i abans agafàvem les butlletes i les escampàvem per aquí a l'estudi, que era molt xulo. Ara ja som una mica més assenyats i ara el que farem és això, acabar de recollir totes aquestes butlletes que tenim en tot aquest carro de la compra. Un carro que va repartir el cit el seu dia, no? Em sembla.
3: Sí, senyor, la gent no sap el bé que va.
0: I tant.
3: Campanya que aquest carro es col·locava en el Parvent, llavors les persones el podien llogar per dir alguna cosa, per fer les compres al mercat, a tot el centre del Vendrell, i després carregant el cotxe. Era una bona idea. Ara tenim els carros. I nosaltres els fem servir molt, la veritat.
0: No, és una bona eina, i tant que sí.
1: I a nosaltres no el deixa, que també va molt bé.
0: I això, el tenim replet d'aquestes butlletes, de tots aquests centenars llargs de municipis que han participat. Sempre us ho pregunto, i sé que sempre és difícil, però més o menys quantes butlletes poden haver-hi aquí? Més o menys, Més o menys. No, encara que sigui a ojo de buen cubero.
2: Quantes en van fer?
1: Impreses, 14.000. N'hem repartit.
0: Val. Clar, no,
1: que aquí
0: és difícil de comptar les que han arribat, però
2: no les comptarem,
0: No, imagina't. Però fa molt de bulto, allò que he tingut l'oportunitat de posar-hi la mà, que és com allò com gustós, que és com ficar la mà allò en un sac de cigrons o de llenties, doncs el mateix en aquestes butlletes, que és un fet això agradable, i les tenim aquí. I el que farem és això, hem de recollir 22 butlletes que donaran aquest premi a 22 parelles, perquè són premis dobles, a més de 10 butlletes que posarem en reserva per si hi ha alguna cosa.
1: Correcte.
0: Val? I després els guanyadors estan convocats, no?, per aquesta setmana mateix, aquest divendres.
1: A les 10, perdó, a la 1:30, davant de l'aparador de la botiga de moda Wisconsin, del carrer Otto Ferrer, que aquest mes ens ha deixat espaiant el seu aparador i hem tingut penjats tots els premis que es poden veure allà.
0: Fantàstic, molt bé. Doncs això.
1: Perdona, també que un comerciant té premi. Com que aquest any al comerciant de Vendrell li toca anar a Centelles, el guanyador que li toquin a Centelles, girarem la butlleta i allà on hi ha marcat el segell de la botiga serà la que també se n'anirà a Centelles.
0: Molt bé. Això, perquè els comerciants havien de segellar les butlletes per saber d'on són aquelles butlletes. Sí. Que bé, ni més ni menys. Hem de dir que això farem com això, això és un notari ara mateix. És a dir, recollirem les butlletes, ho podrem escoltar en directe, i també, clar, vosaltres heu de fer l'acte, que és el que fa la Mònica, no? Fer l'acte i anar recollint els noms. És a dir, que tot el que passa aquí ara o a partir de cara és 100% oficial, això,
2: Sí, a més, ens ha portat una novetat aquest any.
0: Sí?
1: Mònica, bueno, perquè aviam, és per fer coses diferents, tampoc massa novetat no pot ser, però fèiem els premis per ordre alfabètic dels municipis organitzadors i aquest any pues, hem portat una caixeta amb el nom dels 22 municipis i llavors serà a l'atzar tant el nom del guanyador com el municipi.
0: Com la Champions. Molt bé, sí. S'està convertint també en una mica la grossa, això, que tenim el bombo dels números i el bombo dels premis, no?
3: També la grossa.
0: En certa manera. Molt bé, doncs comencem com vulgueu, Quan vulgueu.
1: Sí, vinga, vosaltres dues, jo prenc nota.
0: Sí. Jo, de fet, també tinc aquí els premis dels comerços, que també, dels comerços dels municipis, que també es podem anar comentant, mentre aneu buscant i apuntant. Perfecte. Podem anar explicant en què consisteixen aquests premis.
3: Doncs sí. Calaf.
1: I el Calaf va...
0: Clar, ara s'entendrà la lletra, que sí. que també és un clàssic,
2: Jo crec que posa Carmen. Carmen, que va comprar l'Arroyo. Doncs se'n va a Calaf.
1: Pues molt bé. Pues la trucarem i li direm que li toquen a Calaf.
0: Molt bé, doncs enhorabona a aquestes persones que aniran a Calaf, veuran entre d'altres l'espectacle dels Pastorets de Calaf, que són molt coneguts. Vinga, segon premi, Argentona.
3: Què passa aquí? Sí.
2: Argentona va a la Rocío.
1: Amb Argentona aquest any hem compartit la coordinació de la campanya amb l'Anna. Des d'aquí li dono les gràcies. Aquest any hem repartit el pes.
2: La Rocío va comprar Mans i Més.
0: Molt bé, doncs Argentona coneixeran la ruta modernista guiada pel centre històric.
3: Torres de Segre.
0: Visitaran els edificis i punts més emblemàtics de la història local.
3: Perdó. A la propera població és Torres de Segre.
0: Torres de Segre. Fantàstic. Molt bé.
2: I va la Jennifer... que va comprar el Gota.
0: Molt bé. A Torres de Segre, Torres de Segre hi haurà una benvinguda a l'antic molí de les Torres de Segre, visita guiada pel Museu de l'Evolució, és un museu etnològic, recorregut memòria històrica, ruta entre camps florits, dinar amb productes de la zona i una visita a la reserva natural de Utxesa. Que bé, molt
3: bé. El proper poble és Cervera.
0: Cervera, qui anirà a Cervera?
2: La Paquita.
0: Molt bé.
2: A Cervera... l'Alexandra Regalos. Mira, m'agrada, direm la població, perquè no és del Vendrell, és de l'Arbós.
0: Què dius? Mira, doncs fem comarca. Fem comarca.
2: Fem comarca.
0: Molt bé. Doncs a Cervera coneixeran doncs, els productes del territori, esmorzaran amb productes justament d'aquest producte del territori i també hi ha una visita guiada al centre històric, passejada pel mercat de Nadal i visita la Casa Museu Durant i Sempre. Molt bé, que bé.
2: Mira, ara no anem gaire lluny, ens quedem a casa, al Vendrell.
0: Vinga.
3: Aquí la guanyadora és Vinyet Esvertit.
0: Molt bé.
3: I va comprar el tast.
0: Molt bé. Doncs aquí la Vinyet el que farà és això, amb la coincidència dels 150 anys del naixement de Pau Casals, doncs visitaran el nucli històric del Vendrell per conèixer la casa nadiua d'en Pau Casals, l'església, també aniran a dinar a un municipi, a un restaurant del municipi, també visita la casa d'estiu de Pau Casals a Sant Salvador, entre d'altres. És una visita fantàstica. Què més?
2: Sallent.
0: A Sallent, gran poble.
3: Aquí anirà la Maria, que va comprar a la cafeteria Astra.
0: Molt bé. Que no hi tinc res a veure, sempre em pregunta. No tinc res a veure amb el poble, jo, eh? Simplement és el cognom. Doncs aquí a Sallent, els afortunats, afortunades, en aquest cas, una visita guiada a la Casa Museu Torre Amat i Centre d'Interpretació del Nucli Històric. La Casa Torre Amat, que és un exemple paradigmàtic de l'antiga fàbrica d'inicis de la Revolució Industrial, i també, doncs, conèixer aquesta part i aquest llegat històric, a banda també tastar els productes i anar a dinar a un restaurant típic d'aquest municipi.
2: Seguim.
0: Molt bé. Què Lleida. Més? Lleida.
3: Guanyadora l'Anna, que va comprar a l'Expo Mobi.
0: Molt bé. Doncs també l'Anna gaudirà d'un tast gastronòmic, coneixerà el comerç, l'oci, el patrimoni i la cultura amb visites guiades, i això, amb dinar per conèixer tots aquests productes, Lleida, que és molt maca, també.
2: Totendo.
0: Què més?
2: Sant Quintí de Mediona.
3: Vale. Guanyadora Montserrat, que va comprar a Cal Vicentó.
0: Molt bé. No m'agrada gaire que tots siguin dones, eh?
2: Estan fent un pleno,
0: eh? I sabeu per què, eh? Sabeu per què ho dic,
2: sí, sí.
0: Eh?
3: La dona compra sempre.
0: Per això dic, que me n'alegro molt per elles, és obvi, però saps què fa més... Mira, jo convido aquestes dones que van a comprar elles, que la parella no sigui la seva parella, que triï una altra persona.
3: Una altra dona.
0: Exacte.
3: Una altra dona.
0: Va, Sant Quintí de Mediona ajudarà a descobrir el patrimoni històric de Sant Quintí, una visita a l'entorn natural del municipi i també gaudir d'activitats d'aventura i un dinar amb productes típics locals. Molt bé.
2: Vinga.
0: Què més?
2: Besalú.
0: Besalú. Molt bé.
3: És per la Rosa. I va comprar Alexandra Regals.
0: Molt bé. Enhorabona.
1: Està quedant molt repartit, eh?
3: I aquí també està una població del voltant, de Bonastre.
1: Sí, Bonastre.
3: Amb la qual està bé, també.
0: Doncs fem comarca, exercim de capital de la comarca, eh? Doncs a Besalú també és això, és conèixer els productes del territori, també una visita teatralitzada en aquesta part antiga de Besalú, que és fantàstica, entre pedres i cavallers, per poder acompanyar el grup Excalibura, que expliquin justament com és Besalú, a banda de tastar els seus productes propis. Molt bé. Què més?
2: Sant Martí de Tous.
3: Uh-huh. Un home.
0: Vinga, bé, ho celebrem. Vinga. Bravo. Ja,
1: tot ha sigut dir-ho. Tot ha sigut dir-ho.
3: El Joan hi va comprar l'equivalença.
0: Molt bé. M'has dit, perdó, Sant Martí de Tous, eh?
2: Sí.
0: Molt bé. De seguida l'obro i sabrem una mica què ofereixen, què ajudaran a conèixer, que bàsicament també gira al voltant d'això que estem dient, eh? Conèixer tot l'entorn natural, conèixer la part antiga. En aquest cas també la visita es farà durant la festa major i ajudarà a endissar-se la seva part històrica, el seu patrimoni i les seves tradicions, que també està molt bé. Què bé, què més?
2: La Sènia.
3: Aquí tornem amb les dones. La Judit, que va comprar Cal Vicentó.
0: Molt bé, perfecte. La Sènia, segons expliquen, és un paratge per descobrir, que és un municipi que està ubicat en una zona privilegiada i que cal descobrir, i per això el que intentaran des del propi municipi és ajudar a conèixer tot el seu entorn, tota la part històrica, la gastronomia, amb productes del territori i també amb un dinar en aquest mateix espai.
2: Molt bé.
0: Què més?
2: Santa Coloma de Queralt.
3: La guanyadora Anna. L'Anna hi va comprar a l'Oliver & Go, que és una perruqueria.
0: Molt bé. Ostres, hem remenat molt, eh? Nota que hem remenat, eh? Perquè estan sortint comerços molt variats.
3: Diferents sectors.
0: A Santa Coloma de Queralt es coneixerà un esmorzar típic, una visita guiada monumental, teatralitzada, del qual es podrà veure els edificis més emblemàtics del nucli antic, i també una visita a la sala d'exposicions del Museu dels Rellotges. Sí. Què més?
1: No, pot ser igual, eh?
0: Sí?
2: A veure qui va cap a Ulldecona.
3: El Dani.
2: Molt bé.
0: Molt bé. Ulldecona?
2: Ulldecona, sí.
0: Molt bé. Espera que ho busco. Ulldecona, Ulldecona, Ulldecona. Ràdio en directe, això, eh? Ja sempre ho diem, eh? Ulldecona. No ho trobo, Ulldecona. Cervera, Cadars, Les Borges, La Sèrie, Ventrell, Pont de Suar, Lleida, Mediona, Mediona, Sallent... Bé, no sé per què no ho veig.
2: Bueno, ja sortirà.
0: Ah, Ulldecona, perdó, sí que hi ha, sí que hi ha.
1: No pot fallar, eh?
0: Evidentment surt tot, eh? Aquí, en aquest punt d'informació que tenim obert, surt tot. La visita a l'antic molí del César Martinell, que és l'actual oficina de turisme, a banda, doncs, hi haurà tas d'oli, visita guiada pel nucli antic, dinar en el conjunt de l'ermita de la Pietat, entre altres activitats en el patrimoni mundial de la humanitat, que és una visita fantàstica que tenen justament a Ulldecona. Molt bé.
2: Tenim coses en comú,
0: i tant.
2: Eh? César Martínez.
0: Sí.
2: A Mediona.
0: A Mediona.
3: Per la Marta, la guanyadora. I aquí va comprar la botiga Bondi.
0: Molt bé.
3: Del carrer Montserrat.
0: Fantàstic, enhorabona per ella. El premi en si mateix és un tas de la vall de Mediona, el propi vall, per descobrir els diversos llocs emblemàtics, per gaudir plegats del paisatge, la cultura, la història i, per suposat, la seva gastronomia.
1: En Mediona hem compartit la gestió econòmica. Ah. També donar les gràcies des d'aquí.
0: Molt bé.
1: Que bé. Seu ajuntament.
0: Fent xarxa.
1: Mm. Sí.
2: Cap a les Borges Blanques. Hem de dir, visita molt maca.
3: Aquí li ha tocat a un senyor, el Ramon, que ha comprat al mercat, que el mercat encara no havia sortit.
0: Exacte.
3: A Peix Soliver.
0: Molt bé. En aquest cas, des de les Borges Blanques, cultura, tradició, gastronomia, conviden també a tastar, diuen ells, la capital de l'oli, i per això hi haurà tast d'olis, visita guiada i també gastronomia. Què més?
2: Vinga, cap a Centelles, a veure què enviem.
1: Aquí a Centelles també sortirà el nom de la botiga.
3: Per la Montse és la guanyadora.
0: Val.
3: I és una compra de Cal Vicentom.
0: Mira, oirà, eh? Vicentom.
1: Pues el Vicentom també té premi.
0: Sí.
1: El Vicentó també té premi.
0: Ah, clar, que ho hem dit. Sí, que ho hem dit, exacte.
3: Vale, llavors...
0: Que el Val de Centelles també recollia el premi cap al comerciant.
3: Llavors és el comerciant del Vendrell que anirà també.
1: També, així és, client i comerciant van junts a la mateixa experiència.
3: Cal Vicentó.
0: Molt bé, Cal Vicentó, fantàstic. Sí. Molt bé. A Centelles, doncs això, tant el comerciant com, en aquest cas, clienta-client, es coneixerà Centelles, que és Vila Cerdà, per conèixer l'època d'Ildefons Cerdà i gaudir d'un dinar per a dues persones amb menú especial i obsequi de Centelles.
2: Vinga. Cap a Vilanova del Camí.
0: Molt bé.
3: La Rosa, que va fer la compra a Cal Cotxet.
2: Tampoc havia sortit encara.
0: No, és veritat.
3: Molt bé.
2: Ens ha quedat molt repartit avui,
0: sí.
2: Que
0: sí,
2: altres anys
0: potser...
2: Bastant
0: sí.
2: Més...
0: Bueno, clar,
2: està bé.
0: Sí, està bé.
2: Bueno, l'atzar.
0: Això, a Vilanova del Camí serà conèixer la Fira del Camí Ral, natura, tradició, artesania, conèixer el municipi, descobrir el seu entorn natural i gaudir d'un dia d'història i de tradició. Molt bé.
2: Mirem, cap a Tàrrega.
3: La guanyadora és la Sabine, que va comprar el Serrat.
0: Molt bé.
3: Calçat Serrat. Vinga.
0: Fantàstic. Vaig a buscar a veure la informació de Tàrrega. Molt bé, que també conviden a descobrir la capital de l'Urgell, una jornada per conèixer a Tàrrega, per endinsar la història de la ciutat amb la visita al Museu Comarcal de l'Urgell i el Call Jueu, entre altres coses, amb un dinar fantàstic a un restaurant de la localitat. Molt bé.
2: Anem cap a Roda de Ter.
0: Molt bé, Roda de Ter.
1: Terra de Martí i Pol.
3: El guanyador guanya... No, és el nom, no, deu ser un nom estranger. I va comprar, bueno, és de la perruqueria Els Colors.
0: Molt bé. A Roda de Ter convidaran a descobrir l'origen del poble i els racons que van inspirar la poesia de Miquel, Martí i Pol. També el mateix, visita guiada i trobada gastronòmica.
2: Ens anem cap al Pont de Suert.
0: Molt bé, a Lleida, Pont de Suert, a Lleida.
3: Aquí la guanyadora és la Berta... i de l'establiment La Cortineta Negra.
0: Molt bé, un pot de suert, cultura, natura, gastronomia, que esperen els guanyadors, guanyadores en aquest premi per a dues persones gaudir d'un dia únic al cor del Pirineu. Visita guiada a la fàbrica de mantes i llanes del Pont de Suert, al centre de fauna, un dinar per dues persones i un lot de productes.
1: Anem pels dos últims.
2: S'ha de dir pràcticament que això és el que van fer quan van anar a la presentació, així que s'ho passaran molt bé. I més o menys l'entorn acompanya a desconnectar un dia.
1: I la Teresa de la fàbrica...
2: Tindran un trosset fins a arribar-hi, però,
0: bueno,
2: però val molt la pena. La
0: el Pirineu sempre és aposta segura. Qualsevol punt és sempre aposta segura. El Pirineu, i per qui ens agrada la muntanya, especialment.
1: Pues aquí la Teresa, la mestressa de la botiga, de la fàbrica de mantes, que és una fàbrica dels avis. Bueno, és que tu fas sentir passió, t'ho explica d'una manera que...
0: Fantàstic, maco. Que bé, que bé, molt bé.
2: Bé, penúltim, anem cap a Tremp.
0: Molt bé.
3: El guanyador és el Jordi, de Roda de Barà, mira.
0: Molt bé, mira.
3: I Calçats Terrers.
0: Molt bé.
1: Tremp té nit d'hotel.
0: Què anava a dir, El que anava a dir, Mònica. Què anava a dir? Atenció, perquè Tremp era una mica dels... És com la grossa,
3: És el guai,
0: no? No per res, perquè hi ha una nit d'hotel i sempre... Exacte, la nit d'hotel sempre ajuda. Doncs això, descobrir la capital del Pallars Jussà a través de la seva història i el seu patrimoni hidroelèctric amb una nit d'hotel amb esmorzar que està molt bé, visita guiada al centre històric de Tremp, ball de descompte i passi per dues persones a una de les activitats Electra, la festa de l'aigua i de la llum, que també es farà quan es faci a banda d'un lot de productes.
1: Regalazo, eh?
0: Ostres, aquest és les importants, eh? No, és evident que no podem desmereixer cap d'ells, però aquest és potent.
2: Sí.
0: Fem una cosa, ara quan traiguem les butlletes de reserva, traieu una nou. Aquesta, jo sóc la reserva d'aquest ple.
2: Vinga.
0: D'acord? Vinga.
2: Vinga, l'últim, cap a Balaguer.
0: Molt bé.
3: Per la Paquita, que és del Papiol, i va comprar Calví Santó.
0: Val. Balaguer. A Balaguer, una visita guiada pel centre històric, les muralles gòtiques i l'església de Santa Maria. També hi haurà un dinar, un restaurant de la ciutat, i la visita al Museu de la Noguera i al centre d'interpretació de l'or, a banda d'un lot de productes del territori. Molt bé, els hem dit tots ja, doncs. Ja han recollit els 22 tíquets, ara n'agafarem 10 més, evidentment no els direm, simplement s'agafen per tenir reserva, perquè si algun dels guanyadors o guanyadores no contestés o no es pogués localitzar, tiraríeu d'aquests tíquets de reserva. Quan fareu les trucades?
1: Pues quan marxem, sortim d'aquí, de seguida.
0: Avui mateix, eh?
1: De seguida ens anem a fer les trucades.
0: Mira, és molt complicat, ja ho sé, em faria molta il·lusió, molta il·lusió.
1: A veure, què?
0: Que si algú ens està escoltant i ha estat premiat, que li digui a la Mònica, trucaràs tu, Mònica?
1: Sí.
0: Doncs li digui, Mònica, ja ho sé perquè ho he escoltat a la ràdio.
1: Val.
0: I ens ho faràs arribar.
1: Perfecte.
0: Serà difícil, però faria molta il·lusió.
1: Doncs si és així, no pateixis que...
0: Ens
1: no
0: ho fa saber, eh? I això, de cara a altres edicions sí que estaria xulo, doncs, poder fer una trucada en directe i estaria bé. De fer una trucada d'això, del guanyador o guanyadora.
1: Sí.
0: Que bé, molt bé. Tot fet, ja?
2: Bueno, anem a treure aquestes 10.
0: Ah, perdó, les 10, sí, que quedi constància.
2: Que
0: correcte,
2: no direm
0: perdó.
2: Els noms.
0: No, simplement recollir les 10, que quedaran en reserva.
2: Al final anem mirant que hi hagi el nom i...
0: Correcte, que tot estigui
2: les
0: correcte.
2: Dades.
0: Que no haguem d'agafar reserves per la reserva. Habitualment costa per això, Mònica, localitzar els guanyadors i guanyadores, o què?
1: No,
0: és fàcil.
1: No, el que passa que...
2: És qüestió d'agenda, no? Sí. A vegades que la data que ha tocat, doncs, clar, no et va bé, clar. O...
1: Sí, i després també gent gran potser que li ha tocat i aquell dia no té els fills a disposició que la puguin acompanyar.
0: Ja.
1: Però no, tothom ho accepta. Aviam, aquests premis també, la cosa és que no volem que es perdin. Aleshores, si aquell dia coincideix amb la teva agenda que és impossible desplaçar-te allà on t'ha tocat, el premi te'l pots cedir.
0: Sí.
1: El pots cedir o el pots regalar a una altra persona.
0: Val.
3: Claro.
1: La cosa és que no es perdi.
0: Sí, tots són facilitats, també, sí. Un cop s'ha aconseguit i s'ha aconseguit aquest premi.
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Vale, doncs ja els tenim.
0: Jo ja ho tenim, això, feina feta.
1: Sí.
0: Notaria feta. Acta tancada i signada.
1: Això.
0: Molt bé.
1: Super, superbé. Vaja, donar les gràcies novament que cada any ens aculls aquí i... Bueno, està molt bé fer-ho així públic.
0: Sí, no? Ni trampa ni cartó,
1: no,
0: eh?
1: No, tal qual.
0: Ni trampa ni cartró.
1: Tal qual.
0: Justament aquest sorteig que acabem de fer ara mateix en directe.
1: Tal qual.
0: Gràcies.
1: A tu.
0: Mònica, Mariona, tu. Carmina.
3: Gràcies a tu,
0: per
3: Pere.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Estem en contacte. Que vagi bé.
2: Molt bé.
0: Adéu.
4: Ràdio El Vendrell t'acompanya. T'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.
5: Volem òpera. Amb la participació d'Òpera al Cor presenta Carmina Burana, de Karl Orff. Després de l'èxit del Rèquiem de Mozart, tornem a Segur de Calafell amb una de les obres més espectaculars del repertori coral. Cor, solistes, piano i percussió en directe. Dissabte, 25 de juliol, a 9:45 del vespre, a la parròquia de l'Assumpció de Segur de Calafell. Entrades en Tràdium i també a taquilla, 2 hores abans del concert. Carmina Burana, no t'ho perdis.
6: Siente cómo tiembla el suelo. Prepárate para la descarga de adrenalina definitiva. El Motoshow Extreme aterriza en el karting Comarruga. Del 19 de junio al 26 de julio, vive el riesgo, la velocidad y las acrobacias más brutales que jamás hayas visto. Cita obligada cada viernes, sábado y domingo a las 9 de la noche. Que no te lo cuenten, entra ahora y reserva tus entradas con un 20% de descuento usando el código promocional MOTORVERANO 2026. Motoshow Extreme, solo para valientes. www.motoshowextreme.com.
0: Però espereu, abans d'entrar justament en contingut, deixeu-nos que us proposem justament aquell punt i aquell lloc on tota la família sempre, sempre, sempre es posa d'acord. És evident, és per anar a PortAventura World, PortAventura Club, que estrena, a més, una nova era, una nova identitat, una nova imatge, una proposta de passis que està renovada amb un nou passi que es diu Pioneer Pass. És el més exclusiu i el premium, vaja. Així que descobreixo tot plegat a PortAventuraWorld.com.
4: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.
0: Coma-ruga acull aquest estiu el Motor Show Extreme, que és un espectacle d'acrobàcies, exhibicions de motor que s'ha instal·lat als terrenys del kàrting de Coma-ruga i que oferirà a funcions, atenció, fins al 26 de juliol, el dia de Santa Anna, per festa major. Aquest és un espectacle que reuneix diversos especialistes del món del motor que protagonitzen, això, exhibicions de conducció extrema amb cotxes i motocicletes espectaculars. Maniobres sobre dues rodes, salts amb rampes, derrapatges, actuacions dels coneguts Bigfoots o Monster Trucks, vehicles de grans dimensions que protagonitzen alguns dels números més espectaculars d'aquest show. Per suposat, i com ara dèiem, en volem conèixer els detalls i, de fet, ens acompanya una mica la representant de la producció d'aquest espectacle, que és la Dana Marton. Dana, molt bon dia.
7: Muy buen día, Pera.
0: ¿Cómo estás?
7: Bien, ¿sí? Muy bien. Mucho calor, muchos incendios, pero seguimos.
0: Endavant, eh?
7: Seguimos,
0: no sé com es porta la calor amb la benzina i amb l'espectacularitat del vostre espectacle, Dana?
7: Nosotros...
0: Està molt lligada, de fet, no? La calor amb vosaltres, no?
7: Muchísimo, muchísimo. Cuando aceleran, mira, cuando aceleran, pues la adrenalina, estamos acostumbrados.
0: Clar, que vagi per davant, clar, ara parlarem de tot plegat. Jo entenc que vosaltres, que treballeu i que produïu aquest espectacle, sou uns malalts dels cotxes, dels vehicles, dels motors, de la benzina i de tot això.
7: Digamos, mejor, amamos el mundo del motor, amamos el mundo del motor, amamos la adrenalina, estamos acostumbrados y ya desde pequeño, ¿no?
0: Ajá.
7: Papás, abuelos y todos siempre han estado metidos en el mundo del motor.
0: Clar, i això està espoar.
7: Claro, claro. Però de fet, és una herència.
0: Ja ho crec. I de fet també, en termes generals, tot i que potser estem més acostumats a aquest tipus d'espectacles, no?, en aquesta cultura nord-americana, no?, dels Bigfoots, d'aquests Monster Trucks, però sí que cada vegada sembla que es va arrelant aquí, cada vegada és més conegut aquí, i és un espectacle que agrada. És a dir, en termes generals, la benzina agrada.
7: Te explico, nos gusta lo diferente, ¿no?
0: Claro.
7: No siempre los mismos espectáculos.
0: Yeah.
7: Llevamos muchísimos años en esto y, claro, es un espectáculo increíble.
0: Uh-huh.
7: Y desde aquí agradecer al Ayuntamiento de Vendrell, porque no es fácil llevar un espectáculo como ese en Cataluña.
0: Ya. Yeah.
7: Porque no lo entiende, no entiende muy bien lo que es. No sabe si es una exhibición, si es un espectáculo, y de aquí decimos que es un espectáculo completo.
0: Claro.
7: Tenemos nuestras gradas, la gente paga su entrada, entra y tiene una hora y 45 minutos de pura adrenalina.
0: Uh-huh.
7: Antes pensaban que solamente eran para los jóvenes y no, es para todos.
0: Vale.
7: Para niño, para adolescente, para mamá, papás, abuelo, para todo. Lo que aman el mundo del motor y lo que no lo aman también, uh-huh, hay que verlo.
0: Y tal, para tota la família.
7: Para tota la família.
0: Per tota la família. Tornem-ho a dir, que és un espectacle que serà en aquests terrenys del Cardín de Coma-ruga, un espai que tots coneixem sobradament. Hi haurà funcions fins al 26 de juliol.
7: Sí, pero explicamos bien que solamente tenemos actuaciones los viernes, los sábados y los domingos.
0: D'acord, al cap de setmana.
7: Sí, uh-huh. A las 9 de la noche.
0: Val.
7: Tenemos las taquillas abiertas desde las 8 de la noche.
0: Val.
7: 8 y media abrimos el recinto y a las 9 de la noche empieza el espectáculo.
0: Perfecte. Divendres, dissabte y diumenges, sí, fins al 26 de juliol.
7: Te digo la verdad, estamos valorando la opción de quedarnos todo el mes de agosto.
0: Val.
7: Todo el mes de agosto porque en Vendrell, en Comaruga, en toda la comarca, el turismo empieza a llegar justo
0: ahora es temporada alta,
7: y podemos decir que estamos en un sitio privilegiado, ¿no? La Nacional 340, la salida de la autopista, el karting Comaruga es un sitio privilegiado.
0: I tant, que si això, entrades disponibles els mateixos dies a taquilla.
7: Sí, y tenemos la opción en internet, nuestra página web, que es www.motorshowextreme.com.
0: Fantàstic.
7: Y ahí tienen el 20% de descuento con el código descuento Motorverano 2026.
0: Genial.
7: Que justo lo hemos hecho para empezar el verano.
0: Fantàstic. I també hem de dir que gràcies a vosaltres, i us agraïm aquesta gentilesa, a aquests 5 primers oients, o sí, si en són més, en farem un sorteig, però els primers 5 whatsapps que rebem aquest telèfon habitual de programa, el 686-101-101, s'emportaran aquestes, una de les 5 entrades dobles, és a dir, que són 10 entrades en total.
7: Sí, porque però siempre mejor venir a verlo
0: en compañía.
7: En compañía, sí.
0: Exacte, 5 entrades dobles, aquests 5 primers oients que ens envien un WhatsApp al 686-101-101, i si tenim molta demanda, doncs farem un sorteig, cap tipus
7: Perfecto.
0: De programa.
7: Genial.
0: I des d'ara mateix, Parlem de l'espectacle, Dana, com l'expliquem aquest espectacle? Què podem trobar? Trepidant, espectacular i adrenalina pura i dura, però explica'ns com va.
7: También es un espectáculo muy diferente, muy diferente porque tenemos muchas disciplinas mezcladas, ¿no? Aparte de los Monster Trek, que son los Bigfoot, los monster que aplastan los coches.
0: Sí.
7: Tenemos freestyle, tenemos motos, tenemos amamos los BMW. En nuestro espectáculo están los BMW porque para nosotros los BMW son lo que de verdad puedes poner a dos ruedas, lo impresionante que es un BMW, salta rampas, no son BMW normal. Y decimos también desde aquí que lo que ven en el espectáculo está totalmente prohibido hacerlo en la carretera normal. Respetamos las reglas viales. Eso se hace en un espectáculo con pilotos profesionales. Claro. Eso también hay que decirlo. Todos nuestros pilotos son pilotos profesionales que han hecho contrafigura en película de televisión. Ellos son, su disciplina es, tenemos pilotos profesionales de freestyle, pilotos profesionales de BMW y pilotos profesionales de Bigfoot. Un monster un monster track no lo puede conducir cualquiera. Claro. Y también decir que aplastamos coche, pero son coches preparados para respetar el medio ambiente. Los coches los preparamos. Coches los preparamos antes, no tienen ningún líquido, ningún aceite, ningún combustible, no tienen cristal. Nosotros aplastamos chapa y siempre protegiendo el terreno con telas especiales para que no haya ninguna contaminación con el medio ambiente.
0: Tot està previst,
7: Todo.
0: En matèria de seguretat ambiental i sobretot personal.
7: Y si me permite, queremos agradecer el desguace Vendrell, que desde que estamos aquí nos está ayudando, porque siempre tenemos un desguace colaborador. Y el desguace Vendrell es increíble, porque desde que hemos llegado, que nos ayuda a encontrar los coches, nos lo preparan. Dani, que es el propietario del desguace Vendrell, increíble, agradecerle desde aquí, que lo escuchen todo, que el desguace Vendrell es colaborador de nuestro espectáculo.
0: Molt bé, ostres, brutal. Clar, quants cotxes podeu arribar a utilitzar?
7: Deixa'm dir. Digo la verdad.
0: Quants cotxes podeu destrossar,
7: Bueno, en las 4 o 5 semanas que estamos aquí, 40 cotxes.
0: 40 cotxes en toda la semana.
7: Claro,
0: wow.
7: 40 cotxes, porque también tenemos trucos distintos, ¿no? Que un accidente simulado necesita un coche que arranque.
0: Que funcione,
7: Que funcione para darle el empujón al otro que tiene que
0: hacer el accidente.
7: Pero te digo la verdad, Dani nos ha ayudado muchísimo y mira.
0: Qué bien.
7: Y ojalá en cada ciudad encontremos un desguace que nos colabore con nosotros, porque no es fácil encontrar los coches.
0: Claro, es eso, ¿no?
7: No es fácil.
0: Coches que tinguin, ¿no?, aquestes particularitats específiques, que és el que demaneu, i que hi hagi bona col·laboració. Està clar, És això, és 1 hora 45 minuts de pur espectacle.
7: A més,
0: enllaceu un número amb un altre.
7: Sí.
0: És a dir, que és un ritme constant.
7: Llevamos un equipo increíble, porque aparte de los pilotos, llevamos un equipo que está preparado para preparar el terreno. Claro, con los Bocat, los toros mecánicos y todo eso, para preparar cada número, cada actuación tiene su preparación.
0: Val.
7: Que el público no se quede parado, siempre hay algo que lo entretenga.
0: Clar, sempre. Que tota aquesta part logística de preparació de, del número dels espectacles i la part més artística que va a càrrec una mica de, dels pilots, s'ha de dir. Tu deies, pilots professionals?
7: Professional. Sascha Bosle és un piloto professional alemán perquè el equipo, todo, la família Bosle, que trae este espectáculo a Vendrell, son de Alemania.
0: Son d'Alemanya, és a dir, la producció és alemanya.
7: I han venido directamente desde Alemania a Catalunya.
0: Uau, ostres.
7: Imagínate, claro, eso también ha sido una preparación increíble.
0: No, clar.
7: Porque Alemania no está detrás de la esquina.
0: No.
7: Eso ha venido en carretera.
0: Clar, tot el material,
7: todo.
0: Tota la infraestructura.
7: Todo.
0: I a més, clar, feu tour, no?, per l'estat espanyol i aneu rodant per diferents municipis.
7: Claro. Hemos decidido 2026-2027 quedarnos en Catalunya.
0: Val.
7: Hemos empezado en Terrassa el 22 de abril y Terrassa de verdad ha sido una ciudad que ha amado ese espectáculo. Teníamos todas las entradas vendidas todos los días.
0: Sí, sí.
7: Y hemos estado un mes y dos semanas. Seis semanas es mucho tiempo, pero hemos tenido llenazos total.
0: Ah, qué bien.
7: Castellbisbal no tenía un sitio idóneo para nosotros y nos dejaron montar en el aparcamiento del restaurante Cal Pupinet, que es un aparcamiento privado y claro, nunca lo habían hecho, no entendían muy bien lo que teníamos que hacer y claro, siempre presentamos unos vídeos para que el ayuntamiento, los técnicos entiendan muy bien lo que es ese espectáculo. Es un espectáculo, como se dice, especial. Es un espectáculo que lleva una seguridad impresionante. Tenemos un equipo detrás de nosotros como ingeniería, técnico, ECA, gente que colabora con nosotros, que revisa nuestros espectáculos. Es un espectáculo totalmente seguro, porque antes de abrir puerta tenemos un control espectacular entre ingenieros, técnicos del ayuntamiento, ECA, que la ECA es uno de los controles más exhaustivos de espectáculos de España, se puede decir.
0: Sí. Clar, és això. Són números realitzats per professionals, però sobretot...
7: Hay que decirlo, son números peligrosos.
0: Sí.
7: No son pilotos, no una persona cualquiera puede hacer lo que hacen nuestros pilotos.
0: Sí, clar. Sempre hi ha una perillositat, no?
7: Clar, claro.
0: Aquest tipus d'espectacle sempre comporta cert perill pels que el realitzen, s'entén, pels professionals i pels conductors en aquest cas. Però dins aquests termes de perillositat, clar, el que feu és minimitzar aquest perill, no? És a dir, números molt assajats, màximes mesures de seguretat...
7: Te digo una cosa, trabajamos solo viernes, sábado y domingo, pero desde el lunes a jueves están ensayando.
0: Clar.
7: Siempre. Y a veces nos hacen una pregunta que es... El espectáculo siempre es el mismo, imposible. Un espectáculo de motor indirecto es imposible que sea todos los días igual.
0: Clar.
7: Porque siempre puede fallar algo, un coche no puede arrancar, tenemos que cambiar los Bigfoot, poner uno, poner el otro, ponerlo todos tres juntos. Siempre tienes que pensar que es un espectáculo en directo y los espectáculos en directa pues siempre tienen algún inconveniente.
0: A més, quan parlem de temes mecànics, la mecànica té això, La mecànica té dies bons i dies dolents,
7: Aparte de ser pilotos increíbles, también son mecánicos, porque tú tienes que pensar que cada día de actuación rompemos...
0: Sí, muchas cosas.
7: ¿Qué?
0: Wow.
7: Ya tenemos, aparte de nuestros mecánicos del equipo, tenemos también talleres mecánicos que colaboran con nosotros porque ya saben que trabajamos viernes, sábado y domingo y puede ser que un BMW se rompe el embrague.
0: Claro.
7: Se rompe los... Però cada viernes los tenemos todos
0: ahí. Tots a punt,
7: Todo listo.
0: És evident. A veure, més clar, són, això, com dius tu, són cotxes que es porten al límit,
7: claro,
0: mecànicament.
7: Al límit, però de verdad, al límit.
0: No, ja ho crec. I també, clar, tots tenim al cap aquests Bigfoot, que són impressionants. Suposo que, clar, mecànicament reparar o mantenir un vehicle d'aquestes condicions és duríssim, no?
7: És duro, és caríssimo, porque tú tienes que pensar que un Bigfoot lo construyen solamente para ti, ¿vale? Y tiene piezas muy especiales. Piezas que no encuentras, te rompes algo de un coche normal, lo encuentras en cualquier auto o recambio de coche, en cualquier taller, pero un Bigfoot, hay piezas que vienen directamente desde América.
0: Clar, imagina't.
7: Claro.
0: Clar, això encareix la producció. Entenem, no cal que diguem números, Dana, però clar, estem parlant d'una producció en majúscules.
7: Una producció enorme.
0: I una producció que té una inversió importantíssima.
7: Importantíssima. Tú tienes que pensar que llevamos 16 trailers y solamente... 12 trailers son para cargar todo esos coches, esos Bigfoot, esos Solo de material del espectáculo llevamos 14 trailers.
0: Claro, imagínate.
7: Y detrás de nosotros, claro, tú tienes que pensar, ok, está el equipo de los Bosle, que son los que actúan. Uh-huh. Pero detrás de nosotros tenemos también empresas como ingeniería, empresa de publicidad, claro, empresa de transporte, seguro, bueno.
0: No ens ho podem imaginar.
7: Llevamos la hòstia.
0: Sí, el que comporta un espectacle d'aquestes característiques. Sí. Tornem una mica als pilots, que potser és el que més atreu, eh? Jo crec que és una mica el que l'audiència també de seguida visualitza, que són aquests pilots que suposadament arrisquen la vida, eh? En aquests espectacles.
7: Cada dia.
0: Cada dia. Eh? Com s'arriba un pilot d'aquestes característiques?
7: Te digo la verdad, hay una selecció de pilots. Claro, cuando alguien monta un espectáculo así, Sasha, que es el director, que es un piloto profesional, uh-huh, es como un casting, ¿sabe? Hacemos un casting, uh-huh, y los pilotos de verdad profesionales que saben hacerlo, los contratamos.
0: Wow.
7: Y harán toda la temporada con nosotros y el año que viene también. Siempre los contratamos para 2 años.
0: Val, d'acord. Clar, i entenc també que la temporada, no?, és els números, la revisió,
7: claro,
0: dels números,
7: claro,
0: de les acrobàcies,
7: claro,
0: etcètera.
7: Claro, todo. Hacer un espectáculo de eso todo junto no es fácil, ¿eh?
0: No,
7: es fácil,
0: no,
7: porque tienes que compaginar moto, coches, Bigfoot, quad, es...
0: Claro, ¿cuántos vehículos vehículos que funcionan, eh? Dels vostres vehicles,
7: 22.
0: De acrobàcies, 22 en teniu,
7: 22.
0: Eh?
7: 22, entre moto, quad, cotxes, bicicleta.
0: D'acord. Doncs bé, anem fent números, eh? D'aquests 40 llargs de vehicles de desguàs que formen part de l'espectacle, més aquests 22 que són els vehicles d'exhibició,
7: claro,
0: vostres.
7: Claro, y aparte luego los coches que desguasamos, los...

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

Volem òpera. Amb la participació d'Òpera al Cor presenta Carmina Burana, de Karl Orff. Després de l'èxit del Rèquiem de Mozart, tornem a Segur de Calafell amb una de les obres més espectaculars del repertori coral. Cor, solistes, piano i percussió en directe. Dissabte, 25 de juliol, a 2:15 del vespre, a la parròquia de l'Assumpció de Segur de Calafell. Entrades en Tràdium i també a taquilla 2 hores abans del concert. Carmina Burana, no t'ho perdis.

al Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio al Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els sindicats demanen assumir canvis importants d'organització i horaris per calor extrema a la feina davant d'uns protocols que consideren genèrics i que no ofereixen protecció suficient als treballadors. Les organitzacions reclamen incidir en tots els sectors amb risc i no només en el camp i la construcció, així com incloure criteris de temperatura, humitat i intensitat de la feina que determinin automàticament quan els empleats han d'aturar-se. Repassem també altres notícies destacades de la jornada. Ahir acabàvem una onada de calor, però demà les temperatures repunten i n'arrencarà una altra. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que en aquesta tercera onada de l'estiu hi poden haver pics màxims, sobretot a principis d'aquesta setmana vinent, que podrien superar els viscuts fins ara. Repassem, però, ara la previsió meteorològica per la jornada d'avui dissabte. Marc Jaureguizar, bon dia.
2: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb unes temperatures mínimes clarament per sobre dels 20 graus a bona part de l'interior de Catalunya. També a primeres hores del matí hem vist ploure punts al Vallès Oriental, de la Cerdanya, del Bages, Moianès, Berguedà...

0: al Ripollès i també a la Cerdanya, a la resta ambient assolellat, i demà diumenge serà la notícia, clarament, un repunt de les temperatures.
1: Gràcies, Marc. A tot això, els bombers treballen des d'aquest migdia en un incendi de vegetació que s'ha declarat a Montroig del Camp, al Baix Camp. L'han pogut estabilitzar en els dos flancs des de fa ben poca estona. S'ha hagut de confinar els veïns d'una urbanització propera i ha afectat també a la via del tren i a l'autopista AP7, que s'han hagut de tallar. D'altra banda, el govern preveu publicar les bases reguladores del Pla de Pobles amb una inversió de 400 milions d'euros fins al 2030 per al món rural aquest mes de juliol. Serà el primer pas per posar en marxa el pla pactat amb Esquerra Republicana en el marc de la negociació per als pressupostos. I en plan esportiva, la selecció espanyola de futbol, amb els catalans Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Dani Olmo i Marc Cucurella com a titulars, s'ha classificat per les semifinals del Mundial de Futbol després de superar Bèlgica per 2-1 divendres al vespre a Los Angeles.

0: Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció del servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, jo mateix, Adrià Tella. Els sindicats demanen assumir canvis importants d'organització i horaris per calor extrema a la feina davant d'uns protocols que consideren genèrics i que no ofereixen protecció suficient als treballadors. Les organitzacions reclamen incidir en tots els sectors amb risc i no només en el camp i la construcció i incloure criteris de temperatura, humitat i intensitat de la feina que determinin automàticament quan els empleats han d'aturar-se. La secretària de Salut Laboral de la CGT, Núria Losada, destaca en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies que s'ha de conscienciar les empreses, però els costos que suposarien aquests canvis són una barrera.
1: Caldria conscienciar sobretot el teixit empresarial de que això és un nou risc, que s'ha de donar cobertura, i el principal inconvenient que hi veiem com a sindicat és que, clar, aplicar això implica un munt de canvis organitzatius i productius importants per a les empreses, que evidentment té una implicació en costos i en rendiment productiu, i aquí és on hi veiem la barrera principal.
0: Osada també demana estendre a més sectors i empreses les polseres tèrmiques que avisen quan hi ha risc.
1: La idea seria integrar aquestes taules dintre dels protocols, que és el que no veiem, i això permetria una interpretació ràpida per part del treballador. I el que també està molt bé és donar aquestes polseres, que és una eina de reforç, les que es diuen canàries, que li diuen així per l'analogia que té amb les mines, on solien entrar amb un canari per si hi havia un risc. Aquestes taules permeten dos nivells d'acció, de dir, un límit on jo prenc una acció determinada i el mateix mètode, o sigui, les mateixes taules te diuen uns valors preventius, de dir, estic en aquest límit, però a temperatura inferior jo he de començar a desplegar mesures preventives. Val? Hi ha el valor d'acció i el valor de referència. Llavors està molt bé perquè t'adelantes. El que estàs fent és organitzativament prevenir el risc, no deixar que es materialitzi.
0: Al seu torn, la responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres de Catalunya, Mònica Pérez, també incideix, en declaracions també a l'Agència Catalana de Notícies, en què cal més consciència de les empreses amb l'impacte de la calor a la feina.
2: Caldria, sobretot, una consciència de les empreses que això s'ha de preveure, s'ha de valorar abans i s'ha de valorar més enllà de les recomanacions típiques de donar aigua, de fer descansos, no? Sobretot veure quines jornades fan, amb quins vehicles, amb quina maquinària. De vegades les màquines que utilitzen doncs augmenten la calor que tens al voltant, vull dir, s'ha de tenir en compte la roba de treball i tot això, perquè el perillós de la calor és l'acumulació en el cos.
0: Tot plegat després que els Mossos d'Esquadra i Inspecció de Treball investiguin les causes de la mort d'un temporer de 64 anys aquesta mateixa setmana a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, tot just l'endemà d'ingressar-hi després de patir una aturada cardiorrespiratòria a causa d'un cop de calor mentre treballava en una finca de Serós, al Segrià. I és que des del passat 5 de juliol i fins ahir, fins aquest divendres, en aquesta segona onada de calor que va acabar precisament la jornada d'ahir, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 295 persones amb afectacions relacionades amb la calor. Com dèiem, ahir acabàvem una onada de calor, però demà les temperatures repunten i n'arrencarà una altra. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que en aquesta tercera onada de calor de l'estiu hi poden haver pics màxims, sobretot a principis d'aquesta setmana vinent, que podrien superar els viscuts fins ara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet una crida a la prudència a les portes d'aquesta tercera onada, amb els termòmetres que tornaran a superar àmpliament els 40 graus en diversos punts del país i un risc d'incendi forestal que es tornarà a disparar.
3: Comencem per aquí, si us sembla, no? Per aquesta onada de calor que hem patit aquests

0: aquesta setmana, que tornarem a patir la setmana que ve. Ens diuen els serveis de meteorologia o Meteocat que dimarts i dimecres tornaran a partir de diumenge tornaran a remuntar les temperatures a partir de demà, i dimarts i dimecres tornarem a tenir un pic de calor. Per fer una crida a la prudència, a que se segueixin les recomanacions que es fan des dels serveis de protecció civil, d'evitar les hores de màxima exposició del sol, de tenir cura a les nostres activitats professionals i de tenir molta, molta cura amb el foc i amb els incendis, amb la muntanya, no?
1: Protecció Civil ja ha emès aquest avís per calor intensa per demà diumenge i també per dilluns, principalment a l'Alt Pirineu i l'Aran, i també al Segrià. En paral·lel, la calor nocturna també serà destacable per aquesta pròxima matinada i diumenge al Baix Ebre, al Montsià i la Ribera d'Ebre, amb mínimes que no baixaran en molts casos dels 25 graus. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu que aquesta calorada s'intensificarà dimarts i dimecres a tot Catalunya i s'allargarà almenys fins dijous. Com dèiem, les temperatures van directament vinculades al risc d'incendis, no deixen de cremar hectàrees de terra territori català. I a més dels incendis actius des dels darrers dies, els bombers treballen des d'aquest mateix migdia en un incendi de vegetació que s'ha declarat a Mont-roig del Camp, al Baix Camp. Han pogut estabilitzar els dos flancs d'aquest incendi fa ben poca estona. L'avís del foc s'ha rebut als voltants d'un quart d'una del migdia, en una zona forestal propera al carrer de Mèxic de la urbanització El Casalot. Protecció Civil ha enviat un missatge d'alert per demanar el confinament de les urbanitzacions d'aquestes del Casalot. També la Marina, Costa del Zèfir i unes cases properes a la via del tren a la urbanització Miami Platja. En paral·lel, s'ha interromput aquesta circulació a la línia R16 de Rodalies entre Cambrils i Tortosa, amb afectació també a trens de mitjana distància i llarga distància. I pel que fa a la mobilitat per carretera, la P7 també s'ha tallat entre Mont-roig del Camp i l'Hospitalet de l'Infant amb desviaments per l'N340 a causa d'aquest incendi. S'han mobilitzat fins a 15 dotacions terrestres i 6 mitjans aeris per mirar d'apagar aquest foc. Els bombers han prioritzat el flanc esquerre, que és el motor d'aquest incendi. El cap ha arribat a les vies, això sí, sense travessar-les, i ja s'està treballant per contenir les flames. S'han produït alguns focus secundaris que ja estan sota control. A tot això, avui 47 municipis de 13 comarques es mantenen al nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi, mentre que a 160 municipis de 17 comarques catalanes se'ls marca el nivell 3 per perill molt alt. I a més, els agents rurals mantenen avui les restriccions a 8 espais naturals pel perill d'incendi. És un menys que la jornada d'ahir. Són el de Montsec d'Ares, entre el Pallars Jussà i l'Alta Ribagorça, el de Montsec de Rubies, entre la Noguera i el Pallars Jussà, el de la Baronia de Rialp, a la Noguera, el de Ribera Salada, el Solsonès, el del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, entre el Vallès Occidental i el Bages, el del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat, entre la Noia, el Bages i el Baix Llobregat, el de l'Espai Natural del Montmell-Marbellà, el Camp i el Baix Penedès, i el del Parc Natural de la Serra del Montsant, al Priorat. Precisament, en aquest context, l'Agrupació de Defensa Forestal Gavarres Marítima posa un punt de vigilància i informació a l'Espai Natural de Castell. L'objectiu és fer una tasca divulgativa entre els usuaris dels valors mediambientals d'aquest àmbit i de la cura que cal tenir en moments com aquests per preservar-lo. Des de Ràdio Palamós, Carles Ribas.
2: El punt d'informació i vigilància a l'Espai Natural de Castell a Palamós ja està en marxa un estiu més. La presència directa de l'ADF permet un control davant el risc d'incendi, possibilitant una actuació ràpida amb vehicles i material d'extinció a la zona. La caseta informativa estarà operativa durant els mesos de juliol i agost en horari de 10 del matí a 6:45 de la tarda. Gaspar Segués és el coordinador de l'ADF Gavarres Marítima.
3: A l'estiu hi tenim un grup de 2 persones que doncs, fan d'informadors i de vigilància, que hi ha un primer conat, doncs actuen fins que arriba bombers, que hi ha una tanca que han trencat el candau o el que sigui, doncs fem el primer manteniment, controlem que l'accés motoritzat hi ha algú que fa el que no toca, doncs l'advertim, si no ens fa cas, doncs avisem a rurals o avisem a la policia local.
2: L'Agrupació de Defensa Forestal Gavarres Marítima aprofita la seva presència diària a Castell per dur a terme tasques de manteniment i actuacions de prevenció d'incendis.
1: El govern preveu publicar les bases reguladores del Pla de Pobles amb una inversió de 400 milions d'euros fins al 2030 per al món rural, aquest mateix mes de juliol. Serà el primer pas per posar en marxa el pla pactat amb Esquerra en el marc de la negociació per als pressupostos. Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, aquest mateix dissabte en un acte amb més de 200 alcaldes de municipis rurals a Bergós de Cervera, a la Segarra. Illa ha defensat que ha de ser una eina transformadora.
0: Aquest mes de juliol publicarem les bases. Per tant, tindreu temps per poder-les estudiar, per poder-les valorar, per que us puguem fer els aclariments que corresponguin. El mes d'octubre, la previsió que tenim és que el mes d'octubre pugui fer-se la convocatòria i ens agradaria, cap a l'abril de l'any vinent, doncs, poder ja treure la resolució d'adjudicació. Home, si hi ha eleccions municipals, i què? No es para pas al món. És a dir, teniu oportunitat també de dibuixar els vostres projectes de futur o esmarro, si ho considereu oportú, un pla de pobles, jo us animo a que mireu les bases, a que ens feu arribar els vostres comentaris, a que aclariu els dubtes amb el personal de la Secretaria de Governs Locals, a que ho treballeu i a que us hi presenteu. Perquè crec que és una eina transformadora. Per què? Perquè al final la realitat d'un veí o d'una veïna es concentra en un barri, en un poble o en una vila. I si veuen que actuem sobre un barri, un poble i una vila, resolent coses concretes que facin referència a l'espai públic, que millorin els equipaments, que reforcin l'estació ciutadana, que puguin proporcionar accés a l'habitatge, que donguin equipaments pensats, tot això al final és com la gent veu que les coses comencen a moure's i comencen a canviar.
1: El secretari general adjunt d'Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol López, ha reivindicat que l'objectiu és millorar l'equilibri territorial.
4: I el Pla de Pobles creiem que ha vingut per quedar-se, creiem que el Pla de Pobles arribarà a tot arreu i és un horitzó de futur per a aquelles persones i per a aquells ajuntaments i aquells alcaldes i alcaldesses que vulguin transformar, que vulguin millorar la vida en les poblacions que tenen menys habitants en aquest país, que són moltes.
1: Segons el calendari de l'executiu, la primera convocatòria amb 100 milions d'euros es farà a l'octubre i la resolució definitiva es preveu per l'abril de l'any vinent, de l'any 2027. Les subvencions aniran des dels 500.000 euros per municipis de menys de 500 habitants fins als 6 milions per capitals de comarca. Aquest Pla de Pobles és dirigit a 807 ens locals, tots els municipis de menys de 5.000 habitants, les entitats municipals descentralitzades i les capitals de comarca de menys de 15.000 habitants. En la primera convocatòria, l'executiu preveu que els ajuts arribin a entre una vuitantena i un centenar de municipis. Per accedir al finançament, que és compatible amb la resta de subvencions atorgades per la Generalitat, els ens locals han de presentar projectes que contemplin, com a mínim, actuacions en cadascun dels objectius previstos: rehabilitació de nuclis urbans, conservació patrimonial, rehabilitació d'habitatges i impuls de polígons d'activitat econòmica. D'altra banda, paral·lelament, el govern aprovarà la creació de la nova Direcció General de Disciplina en Habitatge pactada amb els comuns el mes de juliol, segons ha avançat Catalunya Ràdio. En una entrevista al programa L'Hemicicle, la presidenta del grup dels comuns al Parlament, Jessica Albiach, ha remarcat que la persona que situï al capdavant ha de ser independent i de consens entre govern i el seu partit. La creació d'aquesta nova direcció general forma part dels pactes i acords entre el govern i els comuns per aprovar els pressupostos de la Generalitat. D'altra banda, l'empresa catalana Summer Group construirà una factoria de processament de dades d'intel·ligència artificial en una part dels terrenys d'Ercros, a Flix, a la Ribera d'Ebre, on hi havia la planta de clor. Des de Canal Terres de l'Ebre, Daniel Cort.
5: L'empresa catalana Summer Group invertirà 1.000 milions d'euros en un centre de processament de dades especialitzat en intel·ligència artificial als antics terrenys d'Ercros a Flix. El projecte preveu una potència instal·lada d'entre 85 i 90 megawatts i la creació de fins a 150 llocs de treball quan entri en funcionament la primera fase, prevista al voltant del 2028. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacat la importància d'aquesta inversió.
0: Una inversió molt important de Summer, al voltant de 1.500 milions d'euros, uns 150 llocs de treball d'alta qualificació, amb un calendari. Això passarà el 2050 o no? Començarà a passar a partir de l'any que ve. De fet, ja hi ha màquines treballant.
5: L'objectiu és donar una nova activitat econòmica als terrenys després del tancament del complex químic al 2023. El cofundador de Summer Group, Paul Baix, explica per què han apostat per Flix.
6: Hem escollit Flix de manera deliberada. És un lloc amb una veritable força industrial, el sol, l'energia i la tradició d'enginyeria que necessita un projecte com aquest.
5: Aquesta gran aposta reforça la Ribera d'Ebre per convertir-se en un indret vinculat a la intel·ligència artificial.
1: D'altra banda, en plana política, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha celebrat les enquestes, que són assegures esperançadores per al seu partit. Ho ha assegurat aquest migdia en una atenció als mitjans des de la campada jove de Sant Sadurní d'Anoia, després que el CEO assenyalés que aquest dijous que el PSC guanyaria les eleccions amb 36-38 escons, Esquerra aniria a l'alça amb 24-26 i Aliança Catalana es dispararia en tercer lloc amb 23-25. En plana política municipal, el regidor de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Francisco Javier Ochoa, ha anunciat la renúncia al càrrec després de donar positiu en un control d'alcoholèmia durant la revetlla de Sant Joan. Des de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, Maria Ribas.
7: Javier Ochoa ha presentat la seva dimissió com a regidor de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. La renúncia arriba després que els Mossos d'Esquadra li fessin un control d'alcoholèmia durant la revetlla de Sant Joan, en què va donar positiu. Amb aquesta decisió, Ochoa deixa també els càrrecs de primer tinent d'alcalde i de regidor de Via Pública i Mobilitat, Protecció Civil i Seguretat Ciutadana i Infraestructures. En l'escrit de dimissió, el fins ara regidor assegura que assumeix plenament la responsabilitat dels fets i afirma que la seva renúncia és la decisió més coherent i responsable per preservar la confiança de la ciutadania en les institucions i en el projecte polític del qual forma part.
8: la gente se equivoca, las personas nos equivocamos y tenemos que pagar por ello y me toca pagar. Y sobre todo, pues sobre todo las gracias por la confianza y por la gran cantidad de notas de cariño y de apoyo que he recibido, que ha sido brutal. De verdad, estoy abrumado de tanta nota de cariño, de tanta llamada, de tanto WhatsApp, de visitas en persona para decirme: Javi, estamos contigo. Me sabe mal, me duele, pero bueno, seguiré haciendo lo que pueda por este pueblo. Lo más honesto es hacer lo que he hecho, dadas las circunstancias de cómo ha ido todo i de los cargos que represento.
7: La dimissió es farà efectiva en el proper ple ordinari de l'Ajuntament, previst per a finals d'aquest mes.
1: Parlem de mobilitat. Diverses afectacions al trànsit al llarg d'aquest matí han provocat alguns problemes a les carreteres catalanes. Un xoc entre un autobús i dos turismes talla l'N240 a Montblanc, a la Conca de Barberà. L'avís de l'accident s'ha rebut pels voltants de les 11, al quilòmetre 38.6 de la via, a la zona del polígon industrial Pla de les Forques. S'hauria produït una col·lisió frontolateral entre un cotxe i el bus, amb la implicació de fins a 4 vehicles més. El SEM ha atès 9 afectats, un home i una dona greus, traslladats a l'Hospital Joan 23 de Tarragona, un home en estat lleu traslladat a l'Hospital Pius de Valls i 6 persones lleus que han estat donades d'alta al mateix lloc. El tall a l'N240 ha provocat també afectació viària a l'AP2 des de l'Espluga de Francolí i també a la C14. De fet, notícies de darrera hora, s'ha pogut obrir ara mateix un carril a l'N240 a Montblanc i se circula a través de pas alternatiu. Tot i això, continuen les tasques de retirada dels vehicles accidentats i de neteja de la via. D'altra banda, aquest matí ha tingut lloc un accident de trànsit a l'N260R a Bellver de Cerdanya amb dos vehicles implicats que han col·lidit frontalment. Els ocupants, un a cada vehicle, han rebut assistència del SEM i han treballat 4 dotacions dels bombers. També ha estat diverses hores tallat un carril a la P7 a Martorell, en sentit sud, en sentit Tarragona, per un accident entre dos turismes que ha provocat retencions de més de 9 quilòmetres des del Papiol. I parlant de mobilitat, la circulació a les línies R13 i R14 de Rodalies ha estat interrompuda al llarg d'aquest matí i fins fa ben poca estona entre les estacions de Vinaixa, les Garrigues i la Plana Picamoixons a Valls per un robatori de cables. S'ha establert un servei alternatiu per carretera amb parades intermedis entre ambdues estacions fins que Adif ha pogut reposar el cable i s'ha reprès la circulació. En successos, un home de 47 anys i nacionalitat senegalesa va morir ofegat ahir divendres a la nit mentre es banyava a la platja Prat d'en Forès, a la platja del Regueral de Cambrils, al Baix Camp. L'avís al telèfon d'emergència 112 es va rebre a 11:15 de la nit i fins al lloc dels fets es van desplaçar 4 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques. Es van fer les maniobres de reanimació sense èxit i es va confirmar la mort per aturada cardiorrespiratòria a la mateixa platja. En el moment de l'incident no hi havia servei de vigilància. Durant tota la jornada, de fet, d'ahir divendres van onejar banderes grogues i vermelles a la Costa Daurada per l'estat de la mar. Amb aquesta víctima ja són 10 les persones mortes a les platges catalanes des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany. 3 d'aquestes víctimes eren menors que es van accidentar mentre es banyaven a la platja de la Rabassada de Tarragona el dia 19 de juny. 4 persones més han mort ofegades en piscines, entre les quals una menor de 6 anys i una en aigües interiors. Obrim plana cultural. Art de Bogotà va protagonitzar aquesta passada nit un dels moments més esperats de la tercera jornada, la penúltima del Festival Cruïlla, en revelar al públic el misteri de Bigger Splice, el pseudònim amb què la banda cartaginesa s'havia anunciat al cartell de diversos festivals abans de destapar la sorpresa en les últimes hores.

segundo más. El concert, un dels més concorreguts de la nit, va compartir protagonisme amb les actuacions de David Byrne i Ezra Collective. L'exlíder de Talking Heads ha tornat a Barcelona amb tot de temes clàssics del seu rock, mentre el quintet londinenc va desplegar al Parc del Fòrum la seva característica fusió de jazz, afrobeat, funk i hip-hop, una de les combinacions més eclèctiques del cartell d'enguany. El Cruïlla viu avui, aquest dissabte, la seva darrera jornada, des de les 6 de la tarda i fins la matinada, amb noms destacats i tan diferents com Faithless, Ricoberta Bandini o Els Pets. No m'expulsarà. Seguim parlant de música i de festivals. Un repertori de Bach, Beethoven i Mendelssohn va obrir la passada nit la 45a edició del Festival Internacional de Música Pau Casals del Vendrell.

0: El trio format per Daniel Müller-Schott al violoncel, Annika Treutler al piano i Noah Bilschut al violí va interpretar tres peces a l'Auditori Pau Casals. L'eslògan del certamen d'enguany és "Celebrem el violoncel" i coincideix amb el 150è aniversari del naixement del músic. Fins al 21 de juliol, sis violoncel·listes de tot el món interpretaran obres del seu univers. L'últim dia, Ettore Pagano, guanyador de la darrera edició del concurs Reina Elisabet, oferirà un concert tocant el violoncel de Casals. L'instrument no sonava a Catalunya des de l'any 2011. Continuem parlant, més festivals. El festival Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols al Baix Empordà va inaugurar la passada nit la 64a edició amb un concert del referent de la música antiga Jordi Savall. Acompanyat de la formació que ell mateix va formar, Esperion 21, Savall va homenatjar Marco Polo amb un viatge musical i explicat amb cants i danses d'Orient Mitjà i Àsia Central. El de Jordi Savall ha estat el primer dels 8 concerts programats a l'Espai Port per l'emblemàtic escenari a tocar de la platja de Sant Feliu de Guíxols. Hi passaran també artistes com Benjamín Clemente, Maria Arnal i Tània, o els gironins Sopa de Cabra. Les dues i gairebé 23 minuts, és moment de parlar d'esports.
1: Notícies en xarxa. Esports.
0: Arrenquem parlant de futbol perquè la selecció espanyola amb els catalans Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Dani Olmo i Marc Cucurella com a titular s'ha classificat per les semifinals del Mundial després de superar Bèlgica per 2-1 la passada nit de divendres a Los Angeles. El rival serà la França d'Mbappé a semifinals i també Ousmane Dembélé. El partit es disputarà dimarts al Dallas Stadium a partir de les 9 del vespre, hora catalana. D'altra banda, el Barça té un acord verbal amb el Borussia Dortmund per fitxar l'extrem Karim Adeyemi. Segons diverses fonts, el Barça pagaria al club alemany 22 milions d'euros fixos més 7 en variables. El fitxatge es podria fer oficial la setmana vinent. I el club blaugrana començarà la pretemporada dilluns, quan els jugadors passaran la revisió mèdica. Els futbolistes disponibles treballaran durant setmanes a la ciutat esportiva i del 27 de juliol al 3 d'agost faran una estada al St. George's Park, al Regne Unit, on tenen confirmat un amistós contra el Birmingham. El Barça no començarà la Lliga a la primera jornada, el cap de setmana del 15 i el 16 d'agost a casa contra l'Atlètic Club, sinó a la segona. Serà al camp de l'Elx el 22 o el 23 d'agost. La Lliga ha acordat l'ajornament dels partits de la primera jornada en què haguessin de participar jugadors que arribin almenys a semifinals del Mundial. El Real Madrid també començarà més tard. D'altra banda, l'Espanyol ha superat la xifra dels 32.000 socis, segons ha comunicat el club blanquiblau en motiu de la campanya d'abonaments per la temporada vinent. D'aquesta xifra, prop de 27.500 són abonats. I a la primera divisió femenina, l'Espanyol ha set dos fitxatges en les últimes 24 hores. L'últim, el de la migcampista Claudia Iglesias, coneguda com a Bicho. La madrilenya arriba procedent del Costa de Tenerife i assigna contracte fins al 2028. Anteriorment va defensar la samarreta del Villarreal, club en què va coincidir amb la seva nova entrenadora, Sara Monforte. D'altra banda, l'altre fitxatge blanc i blau és el de Clara Rodríguez, la lateral catalana provinent del Granada, signa per un any. La podem escoltar.
2: Un año con ambición, con poder quedar lo más arriba posible y a nivel personal mejorar, como cada año. Me gusta generar un ataque, en defensa defender todo lo posible, sea donde sea, pues aportar al equipo y dar lo mejor de mí siempre.
0: Per la seva banda, el Barça ha cedit la reusenca Montse Alabarta al Villarreal de la Primera Federació, la segona divisió estatal. D'altra banda, una batlla ha fitxat per l'Arsenal després de tres temporades com a blaugrana. La defensa catalana coincidirà al club gàner amb la mallorquina Mariona Caldentei. El Girona s'ha fixat en el retorn a Primera Divisió com a objectiu immediat de la temporada vinent. Parlem ara de futbol masculí. El seu entrenador, Quique Álvarez, ha manifestat que té ganes de començar a treballar.
3: Tenia ganes ja de començar una mica i d'estar al camp i començar a treballar amb bueno, el que ens toca, que serà complicat, molt complicat, perquè ja ho han dit, que no és gens fàcil, és una categoria molt difícil, però d'il·lusió i de ganes no ens faltarà i és el que jo tinc al cap, no? Hem d'intentar que la gent torni amb l'equip a tenir aquesta trempera el més aviat possible. i això és el que intentarem.
0: També a segona divisió, el Sabadell ha renovat Artur Bonaldo fins l'any 2027. El defensa brasiler de 30 anys ha disputat 69 partits oficials i ha marcat 5 gols i ha repartit 4 assistències. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Tella. Gràcies per escoltar-nos.
4: La xarxa de comunicació local.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Continguts en xarxa.
2: La cartellera renova un taxi en Tòquio. Un xofer porta una dona gran japonesa per la ciutat i comparteixen confessions vitals. També s'estrena a l'Argentina Las Corrientes. La pel·lícula explica com un succés sobtat desencadena canvis que remouen la vida de la protagonista. I arriba una nova adaptació amb personatges reals d'un film de Disney, Bayana.
3: El problema es que la inscripción y la matrícula cuestan una auténtica barbaridad.
4: ¿Cuánto vale?
3: Pues cerca de un millón.
4: ¿Qué? Nosotros aún tenemos en casa a dos hijos que nos cuestan un dineral. Mi marido siempre se opuso a que te hiciera esta cresta y yo estaba totalmente de acuerdo con él.
2: A Un taxi en Tòquio, en Koji, un taxista amb problemes econòmics, accepta l'encàrrec de portar la Sumire, una dona de 85 anys, a la residència on viurà a partir d'ara. Durant el trajecte, el conductor l'acompanya per diferents llocs de la ciutat marcats pels records de l'anciana. A mesura que avancen per Tòquio, tots dos compartiran confessions, ferides i moments de vida que els portaran a crear un vincle inesperat.
5: A lo mejor ya está harto de que le hable tanto, ¿no?
3: No se preocupe, no estoy harto.
6: Odio esa mirada. ¿Dónde andas?
7: Nada, colgada.
2: Las Corrientes explica com la Lina, una estilista argentina al cim de la seva carrera, es deixa emportar per un impuls sobtat després d'una entrega de premis a Suïssa. De tornada a Buenos Aires, no diu res, però alguna cosa ha canviat en ella. Quelcom que, silenciós i invisible, treu a la llum un passat que creia haver deixat enrere.
6: Es como que nunca volviste.
7: Sí que volví.
8: Bayana, háblame de ti. Cuéntame tus sueños, tus esperanzas.
7: Bueno, creo que me he
9: saltado. No hay tiempo, me tengo que ir.
2: Disney torna a adaptar un film d'animació amb personatges reals. A Bayana, la protagonista respon la crida de l'oceà i per primera vegada viatja més enllà de l'escull de la seva illa de Motunui, amb el semideu Maui, en un viatge inoblidable per tornar la prosperitat al seu poble.
8: És la hora.
10: La xarxa de comunicació local.
11: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
11: Els sindicats demanen assumir canvis importants d'organització i horaris per calor extrema a la feina davant d'uns protocols que consideren genèrics i que no ofereixen protecció suficient als treballadors. Les organitzacions reclamen incidir en tots els sectors amb risc i no només en el camp i la construcció, i incloure criteris de temperatura, humitat i intensitat de la feina que determinin automàticament quan els empleats han d'aturar-se. Repassem també altres notícies de la jornada. Hi acabàvem una onada de calor, però demà les temperatures repunten i n'arrencarà una altra. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que en aquesta tercera onada de calor hi poden haver pics màxims, sobretot a principis d'aquesta setmana vinent, que podrien superar els viscuts fins ara. Repassem, però, ara la previsió meteorològica per la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
12: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb unes temperatures mínimes clarament per sobre dels 20 graus a bona part de l'interior de Catalunya. També a primeres hores del matí hem vist ploure punts al Vallès Oriental, de la Cerdanya, del Bages, Moianès, Berguedà, tot plegat també ben poquet cosa, i unes primeres hores de la jornada on tota la costa catalana teníem el cel molt més cobert de núvols. En canvi, a l'interior, un dia molt més assolellat. Aquestes hores del migdia, les temperatures són lleugerament més baixes respecte als últims dies, i és que, per exemple, a la Catalunya central tenim valors que ronden entre els 33 a 35 graus, al Pla de Lleida les properes hores s'enfilaran les temperatures fins als 36 a 38 graus, i en canvi, tota la costa i prelitoral, l'ambient és molt més xafogós. Aquesta tarda els ruixats apareixeran sobretot al nord d'Osona, de la Garrotxa, al Ripollès i també a la Cerdanya, a la resta ambient assolellat, i demà diumenge serà la notícia clarament un repunt de les temperatures.
11: A tot això, els bombers treballen des d'aquest migdia en un incendi de vegetació que s'ha declarat a Montroig del Camp, al Baix Camp. L'han pogut estabilitzar en els dos flancs fa una estona. S'ha hagut de confinar els veïns de diverses urbanitzacions properes i ha afectat a la via del tren i a l'autopista AP7, que s'han hagut de tallar. D'altra banda, el govern preveu publicar les bases reguladores del Pla de Pobles amb una inversió de 400 milions d'euros fins al 2030 per al món rural aquest mateix mes de juliol. Serà el primer pas per posar en marxa el pla actual pactat amb Esquerra Republicana en el marc de la negociació per als pressupostos. Finalment, en plan esportiva, la selecció espanyola de futbol, amb diversos catalans a les seves files, fins a 9 s'ha classificat per les semifinals del Mundial després de superar a Bèlgica per 2-1 aquest divendres. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Adrià Tella. Els sindicats demanen assumir canvis importants d'organització i horaris per calor extrema a la feina davant d'uns protocols que consideren genèrics i que no ofereixen protecció suficient als treballadors. Les organitzacions reclamen incidir en tots els sectors amb risc i no només en el camp i la construcció i incloure criteris de temperatura, humitat i intensitat de la feina que determinin automàticament quan els empleats han d'aturar-se. La secretària de Salut Laboral de la CGT, Núria Losada, destaca en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies que s'ha de conscienciar les empreses, però els costos que suposarien aquests canvis són una barrera.
9: Caldria conscienciar sobretot el teixit empresarial de que això és un nou risc, que s'ha de donar cobertura, i el principal inconvenient que hi veiem com a sindicat és que, clar, aplicar això implica un munt de canvis organitzatius i productius importants per a les empreses, que evidentment té una implicació en costos i en rendiment productiu, i aquí és on hi veiem la barrera principal.
11: L'OSADA també demana estendre a més sectors i empreses les polseres tèrmiques que avisen quan hi ha risc.
9: La idea seria integrar aquestes taules dintre dels protocols, que és el que no veiem, i això permetria una interpretació ràpida per part del treballador. I el que també està molt bé és donar aquestes polseres, que és una eina de reforç, les que es diuen canàries, que li diuen així per l'analogia que té amb les mines, on solien entrar amb un canari per si hi havia un risc. Aquestes taules permeten dos nivells d'acció, de dir, un límit on jo prenc una acció determinada i el mateix mètode, o sigui, les mateixes taules te diuen uns valors preventius, de dir, estic en aquest límit, però a temperatura inferior jo he de començar a desplegar mesures preventives. Val? Hi ha el valor d'acció i el valor de referència. Llavors està molt bé perquè t'adelantes. El que estàs fent és organitzativament prevenir el risc, no deixar que es materialitzi.
11: Al seu torn, la responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres de Catalunya, Mònica Pérez, també incideix en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies en què cal més consciència de les empreses amb l'impacte de la calor a la feina.
13: Caldria, sobretot, una consciència de les empreses que això s'ha de preveure, s'ha de valorar abans, i s'ha de valorar més enllà de les recomanacions típiques de donar aigua, de fer descansos, no? Sobretot veure quines jornades fan, amb quins vehicles, amb quina maquinària. De vegades les màquines que utilitzen doncs augmenten la calor que tens al voltant, vull dir, s'ha de tenir en compte la roba de treball i tot això, perquè el perillós de la calor és l'acumulació en el cos.
11: Tot plegat després que els Mossos d'Esquadra i Inspecció de Treball investiguin les causes de la mort d'un temporer de 64 anys aquesta mateixa setmana a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, tot just l'endemà d'ingressar-hi després de patir una aturada cardiorrespiratòria a causa d'un cop de calor mentre treballava en una finca de Serós, al Segrià. I és que des del passat 5 de juliol i fins aquest divendres, en aquesta segona onada de calor que va acabar precisament ahir, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 295 persones amb afectacions relacionades amb la calor. Com diem, ahir acabàvem una onada de calor, però demà les temperatures repunten i n'arrencarà una altra. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que en aquesta tercera onada de calor de l'estiu hi poden haver pics màxims, sobretot a principis d'aquesta setmana vinent, que podrien superar els viscuts fins ara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet una crida a la prudència a les portes de la tercera onada, amb els termòmetres que tornaran a superar àmpliament els 40 graus en diversos punts del país i un risc d'incendi forestal que es tornarà a disparar.
14: Comencem per aquí, si us sembla, no? Per aquesta onada de calor que hem patit aquesta setmana, que tornarem a patir la setmana que ve, ens diuen els serveis de meteorologia o Meteocat que dimarts i dimecres tornaran a ser, a partir de diumenge tornarà a remuntar les temperatures a partir de demà, i dimarts i dimecres tornarem a tenir un pic de calor, per fer una crida a la prudència, a que se segueixin les recomanacions que es fan des dels serveis de protecció civil, d'evitar les hores de màxima exposició del sol, de tenir cura a les nostres activitats professionals i de tenir molta, molta cura amb el foc i amb els incendis, amb la muntanya, no?
11: Protecció Civil ja més un avís per calor intensa per demà diumenge i dilluns, principalment a l'Alt Pirineu i a l'Aran, i també al Segrià. En paral·lel, la calor nocturna també serà destacable per aquesta pròxima matinada i la de demà diumenge al Baix Ebre, al Montsià i a la Ribera d'Ebre, amb mínimes que no baixaran, en molts casos, dels 25 graus. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu que la calorada s'intensificarà dimarts i dimecres a tot Catalunya i s'allargarà almenys fins dijous. La calor continua marcant, com diem, el dia a dia en diversos municipis de Catalunya, de fet, a la major part del nostre territori, i n'és un exemple Terrassa. Amb temperatures molt elevades, cada persona busca la seva fórmula per combatre aquesta calor. Refugiar-se a l'ombra, no separar-se del ventall, encendre el ventilador o simplement intentar trobar una mica de fresca. Des de Ràdio Municipal de Terrassa, Martí Paola.
15: Temperatures de rècord per al mes de juny, que obliguen a tothom a buscar la millor manera de suportar la calor.
16: Sobretot ara baixem al centre de Terrassa perquè corre aire i hi ha sombra.
15: I n'hi ha que pensen que això ja no és calor, sinó alguna cosa més.
17: No solamente hace calor, es que a bajar demonio a fundirnos.
15: Els ventiladors giren a tota velocitat i els aparells d'aire condicionat treballen sense descans durant bona part del dia.
18: Sí, hem de tirar d'aire condicionat aquests dies de molta calor.
15: Però el pitjor arriba a la nit. Amb aquestes temperatures, dormir es converteix gairebé en una missió impossible.
17: Mira, si tienes que meter a la bañera de seguida, a la ducha, porque parece que te han rociado con agua, ¿eh?
15: Tot i que sempre hi ha que aconsegueix descansar, passi el que passi.
19: Ah, no, jo dormo fenomenal. Sí? Desnuda, sin sábanas, y... però és que afortunadament no hay nada que me quite a mí el sueño.
15: I sembla que la calor continuarà entre nosaltres, amb petites variacions però sense donar gaire treva. Per tant, toquen roba lleugera, molta aigua, ombra sempre que sigui possible i, sobretot, paciència, molta paciència.
11: Com dèiem, les temperatures van directament vinculades al risc d'incendis i no deixen de cremar hectàrees del territori català, desgraciadament. A més dels incendis actius des dels darrers dies, els bombers treballen des d'aquest migdia en un incendi de vegetació que s'ha declarat a Mont-roig del Camp, al Baix Camp. L'han pogut estabilitzar en els dos flancs fa una estona. L'avís del foc s'ha rebut pels voltants d'un quart d'una del migdia en una zona forestal propera al carrer de Mèxic de l'urbanització El Casalot. Protecció Civil ha enviat un missatge d'alert per demanar el confinament de les urbanitzacions El Casalot, la Marina, Costa del Zèfir i unes cases properes a la via del tren a la urbanització de Miami Platja. De fet, en paral·lel s'ha interromput la circulació a la línia R16 de Rodalies entre Cambrils i Tortosa, amb afectació també a trens de mitjana distància i de llarga distància. L'AP7 també s'ha tallat entre Mont-roig del Camp i l'Hospitalet de l'Infant amb desviaments per l'N340. S'han mobilitzat fins a 15 dotacions terrestres i 6 mitjans aeris per mirar d'apagar l'incendi. Els bombers han prioritzat el flanc esquerre, que era el motor d'aquest foc. El cap ha arribat a les vies sense travessar-les i s'està treballant encara per contenir les flames. S'han produït alguns focs secundaris que han estat ràpidament controlats. A tot això, avui 47 municipis de 13 comarques es mantenen en el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi, mentre que 160 municipis de 17 comarques se'ls marca el nivell 3 per perill molt alt. Els agents rurals mantenen avui les restriccions a 8 espais naturals pel perill d'incendi, un menys que en la jornada d'ahir. Obrim plana política. El govern preveu publicar les bases reguladores del Pla de Pobles amb una inversió de 400 milions d'euros fins al 2030 per al món rural aquest mes de juliol. Serà el primer pas per posar en marxa el pla pactat amb Esquerra Republicana en el marc de la negociació per als pressupostos.
20: Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, aquest dissabte en un acte de més de 200 alcaldes de municipis rurals a Bergós de Cervera, a la Segarra. Illa ha defensat que ha de ser una eina transformadora.
14: Aquest mes de juliol publicarem les bases. Per tant, tindreu temps per poder-les estudiar, per poder-les valorar, per que us puguem fer els aclariments que corresponguin. El mes d'octubre, la previsió que tenim és que el mes d'octubre pugui fer-se la convocatòria i ens agradaria, cap a l'abril de l'any vinent, doncs, poder ja treure la resolució d'adjudicació. Home, si hi ha eleccions municipals, i què? No es para pas al món. O sigui, teniu oportunitat també de dibuixar els vostres projectes de futur, plasmar-ho, si ho considereu oportú, un pla de pobles, jo us animo a que mireu les bases, a que ens feu arribar els vostres comentaris, a que aclariu els dubtes amb el personal de la Secretaria de Governs Locals, a que ho treballeu i a que us hi presenteu. Perquè crec que és una eina transformadora. Per què? Perquè al final la realitat d'un veí o d'una veïna es concentra en un barri, en un poble o en una vila. I si veuen que actuem sobre un barri, un poble i una vila, resolent coses concretes que facin referència a l'espai públic, que millorin els equipaments, que reforcin l'estació ciutadana, que puguin proporcionar accés a l'habitatge, que donguin equipaments pensats, tot això al final és com la gent veu que les coses comencen a moure's i comencen a canviar.
20: El secretari general adjunt d'Esquerra Republicana, Oriol López, ha reivindicat que l'objectiu és millorar l'equilibri territorial.
0: I el Pla de Pobles creiem que ha vingut per quedar-se, creiem que el Pla de Pobles arribarà a tot arreu i és un horitzó de futur per a aquelles persones i per a aquells ajuntaments i aquells alcaldes i alcaldesses que vulguin transformar, que vulguin millorar la vida en les poblacions que tenen menys habitants en aquest país, que són moltes.
20: Segons el calendari de l'executiu, la primera convocatòria amb 100 milions d'euros es farà a l'octubre i la resolució definitiva es preveu a l'abril del 2027. Les subvencions aniran des dels 500.000 euros per a municipis de menys de 500 habitants fins als 6 milions per a capitals de comarca.
11: D'altra banda, l'empresa catalana Sapmer Group construirà una factoria de processament de dades d'intel·ligència artificial en una part dels terrenys d'Ercros, a Flix, a la Ribera d'Ebre, on hi havia la planta de clor. Des de Canal Terres de l'Ebre, Daniel Cort.
21: L'empresa catalana Sapmer Group invertirà 1.000 milions d'euros en un centre de processament de dades especialitzat en intel·ligència artificial als antics terrenys d'Ercros a Flix. El projecte preveu una potència instal·lada d'entre 85 i 90 megawatts i la creació de fins a 150 llocs de treball quan entri en funcionament la primera fase prevista al voltant del 2028. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacat la importància d'aquesta inversió.
14: Una inversió molt important de Sapmer, al voltant de 1.500 milions d'euros, 150 llocs de treball d'alta qualificació, amb un calendari. Això passarà el 2050 o no? Començarà a passar a partir d'aquí. De fet, ja hi ha màquines treballant.
21: L'objectiu és donar una nova activitat econòmica als terrenys després del tancament del complex químic al 2023. El cofundador de Sapmer Group, Paul Baix, explica per què han apostat per Flix.
22: Hem escollit Flix de manera deliberada. És un lloc amb una veritable força industrial, el sol, l'energia i la tradició d'enginyeria que necessita un projecte com aquest.
21: Aquesta gran aposta reforça la Ribera d'Ebre per convertir-se en un indret vinculat a la intel·ligència artificial.
11: Parlem de mobilitat. Diverses afectacions al trànsit al llarg d'aquest matí han provocat alguns problemes a les carreteres catalanes. El més greu i més destacat, un xoc entre un autobús i dos turismes que talla la Nacional 240 a Montblanc, a la Conca de Barberà. L'avís de l'accident s'ha rebut pels voltants de les 11 del matí, al quilòmetre 38.6 de la via, a la zona del polígon industrial Pla de les Forques. S'hauria produït una col·lisió frontolateral entre un cotxe i el bus amb la implicació de fins a 4 vehicles més. El sistema d'emergències mèdiques ha atès 9 afectats, un home i una dona, greus, traslladats a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona, un home lleu traslladat a l'Hospital Pius de Valls, 6 persones lleus que han estat donades d'alta al lloc, i el tall al 940 ha provocat afectació viària a l'AP2 des de l'Espluga de Francolí i també a la C14. El trànsit s'ha pogut reobrir en un carril en aquesta Nacional 240 a Montblanc, però evidentment les afectacions al trànsit encara continuen. 7 dotacions dels bombers s'han desplaçat fins a aquest lloc dels fets i s'han encarregat d'excarcerar 2 ocupants del turisme. D'altra banda, aquest matí ha tingut lloc un accident de trànsit a la Nacional 260R a Bellver de Cerdanya amb 2 vehicles implicats que han col·lidit frontalment.
20: Els ocupants, un a cada vehicle, han rebut assistència del sistema d'emergències mèdiques i han treballat 4 dotacions dels bombers.
11: D'altra banda, ha estat diverses hores tallat un carril a la P7 a Martorell en sentit sud, en sentit Tarragona, per un accident entre dos turismes que ha provocat retencions de més de 9 quilòmetres des del Papiol i també en mobilitat de la circulació a les línies R13 i R14 de Rodalies. Estava interrompuda fins fa ben poca estona durant tot aquest matí entre les estacions de Vinaixa, a les Garrigues, i la plana Picamoixons, a Valls, a l'Alt Camp, per un robatori de cable. S'ha ofert un servei alternatiu per carretera amb parades intermèdies i entre ambdues estacions fins que Adif ha pogut reposar aquest cable precisament quan Renfe, avui dissabte, recuperava el servei ferroviari habitual de les línies R13, R14 i RT1 entre Sant Vicenç de Caldes i la plana Picamoixons un cop finalitzats els treballs que s'han dut a terme al túnel d'aquest tram de la xarxa ferroviària. En successos, un home de 47 anys i nacionalitat senegalesa va morir ofegat ahir divendres a la nit mentre es banyava a la platja Prat d'en Forès, a la platja del Regueral de Cambrils, al Baix Camp.
20: L'avís al telèfon d'emergència 112 es va rebre sobre un quart d'11 i fins al lloc dels fets es van desplaçar 4 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques. Es van fer les maniobres de reanimació sense èxit i es va confirmar la mort per aturada cardiorrespiratòria a la mateixa platja. En el moment de l'incident no hi havia servei de vigilància. Durant tota la jornada d'ahir divendres van onejar banderes grogues i vermelles de la Costa Daurada per l'estat de la mar. Amb aquesta víctima ja són 10 les persones mortes a les platges catalanes des del 15 de juny, quan va començar oficialment la campanya de bany. 3 d'aquestes víctimes eren menors que es van accidentar mentre es banyaven a la platja de la Rabassada de Tarragona el 19 de juny. 4 persones més han mort ofegades en piscines, entre les quals una menor de 6 anys i una en aigües interiors.
11: D'altra banda, el Tribunal Suprem ha confirmat la pena de 10 anys i mig de presó a l'home que va segrestar i va intentar matar l'exparella Ganivet Hades a les Gavarres el juliol de l'any 2019.
20: La sentència desestima el recurs de la defensa i confirma la decisió de l'Audiència de Girona, que el va condemnar per detenció il·legal i intent d'homicidi.
11: Els Mossos d'Esquadra van desarticular a principis d'aquest mes de juliol un grup especialitzat en el robatori de motocicletes que actuava a l'àrea metropolitana de Barcelona. S'han detingut 2 homes de 31 i 43 anys a Granollers i hi ha un tercer investigat a qui li consta una ordre de detenció.
20: Els investigadors atribueixen als pispes el robatori de fins a 16 motors per valor de 104.000 euros durant el gener i entre els mesos d'abril i maig. A hores d'ara s'han pogut recuperar diverses motocicletes que ja han estat retornades als seus propietaris. Els dos detinguts van passar a disposició judicial el 3 de juliol.
11: Obrim bloc cultural i parlem del Cruïlla. Art de Bogotà va protagonitzar aquesta passada nit un dels moments més esperats de la tercera jornada del festival en revelar al públic el misteri de Bigger Splash, el pseudònim amb què la banda cartaginesa s'havia anunciat al cartell de diversos festivals abans de destapar la sorpresa en les últimes hores.

0: El concert, un dels més concorreguts de la nit, va compartir protagonisme amb les actuacions de David Byrne i Ezra Collective. El Cruïlla viu avui la seva darrera jornada, des de les 6 de la tarda fins a la matinada, amb noms destacats i tan diferents com Faithless, Rigoberta Bandini o Els Pets. Esquivo el recital
1: de... Continuem parlant de música i de festivals. El festival Cap Roig ha donat el tret de sortida a una nova edició amb el concert de Víctor Manuel, que aquest divendres a la nit va inaugurar la programació del certamen als Jardins de Cap Roig, a Calella de Palafrugell.

0: necesito.
1: El cantautor asturià va repassar alguns dels grans èxits de la seva trajectòria davant d'un públic entregat en una vetllada que va combinar emoció, nostàlgia i música en directe. El festival continuarà les pròximes setmanes amb una programació que reunirà artistes nacionals i internacionals fins a mitjans d'agost.
2: D'altra banda, el cantant asturià Rodrigo Cuevas actuarà avui a les 10 de la nit al Teatre Auditori del Camp de Mart de Tarragona dins la programació del festival Camp de Mart.

0: Ho farà amb la bellesa el seu nou espectacle, una proposta que combina folklore, electrònica, cabaret i crítica social, consolidant una trajectòria que ha convertit l'artista en una de les veus més singulars de l'escena musical actual.
1: Continuem parlant de festivals. Molts comencen, com estem veient aquest cap de setmana. Camins, el nou festival de música a l'estiu a Manresa, va arrencar ahir, aquest divendres, amb el concert de Luz Casal, presentant el seu nou disc Me voy a permitir.

0: Avui serà el torn de Joan Dausà, que també presenta nou treball, Immortals. La programació, que s'allargarà fins al 18 de juliol, inclou 6 concerts a un escenari principal. Actualment ja s'han venut el 75% de les entrades, de les 12.000, de les 15.900 a la venda. I el concert de Sopa de Cabra ja té les entrades exaurides. Aquest cap de setmana la programació es complementarà amb l'actuació de God Save the Queen, considerats el millor tribut de la banda britànica, que representen també un nou espectacle per celebrar el 50è aniversari de Bohemian Rhapsody. El festival també inclou el Village, una zona amb oferta gastronòmica i una programació de concerts amb artistes locals.
1: Més cultura. La Colla Vella dels Xiquets de Valls i els Castellers de Vilafranca coincideixen avui per primera vegada a la temporada en una mateixa plaça i amb la vista posada al concurs de castells.
0: Serà Altafulla, on s'espera veure diversos Gamma Extra, amb la complicitat dels Xiquets de Tarragona i la colla anfitriona, els Castellers d'Altafulla. Ens donen més detalls la Carol Cubota, des d'Altafulla Ràdio.
2: Avui se celebra la Diada de les Cultures, que enguany compleix 25 edicions, i ja en fa unes quantes que els rosats i els verds ofereixen grans castells a la plaça del Pou, on demostren la seva millor versió i la seva rivalitat es fa palesa. Més encara, si tenim en compte que enguany és any de concurs i toca ajustar-se bé la faixa i apretar les dents per descarregar les construccions més ambicioses. Això ho espera el president de la colla anfitriona als Castells d'Altafulla, és Arturo Palavecino.
3: Un castell per colla, tant Vilafranca com la Vella, amb la possibilitat de veure Pilar de Vuit per la part de les dues colles, també doncs estaríem parlant de que fàcilment podríem veure 4 intents de castell de gamma extra, si tot va bé.
2: A plaça estaran acompanyats d'una tercera colla convidada, els Xiquets de Tarragona, que també volen mostrar els seus galons i recuperar la solvència que els ha mancat a les últimes temporades. I els d'Altafulla, amb Castells de Set, també voldran treure pit per completar una diada que es presenta molt atractiva. La cita és a 6:45 de la tarda.
1: D'altra banda, Olga Xirinacs, Lluís Riera Porta i Esteve Sala i Caselles guanyen els premis de Creixell Crims al Festival de Novel·la Criminal en Català.
0: Els guardons s'han entregat en el marc d'un certamen que s'allarga durant tot el cap de setmana al municipi del Tarragonès. Des d'Ona la Torre, Raquel Martínez.
4: Ahir al vespre va tenir lloc l'entrega del Premi Trajectòria a l'escriptora tarragonina Olga Xirinacs. Esteve Sales va rebre el Premi de Poesia Criminal Jordi Llopart i el Premi Margarida Aritzeta Vila de Creixell de novel·la criminal inèdita va recaure en Lluís Riera, que ha agraït el reconeixement als organitzadors.
5: Em sento molt afortunat de guanyar aquest 5è Premi Margarida Aritzeta. Molt agraït al jurat per haver entès i valorat la meva obra. Molt agraït a l'Ajuntament i a la comissària Raquel Gàmez per fomentar la literatura negra i sobretot en la nostra llengua, que la tenim molt delicada i entre tots l'hem de cuidar i mimar.
4: Presentacions de llibres, música, escape rooms i taules rodones conformen el cartell de Creixell Crims, el festival de novel·la criminal en català, organitzat per l'Ajuntament de Creixell amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona i la Institució de les Lletres Catalanes.
1: I la Biblioteca de Palafrugell al Baix Empordà ha inaugurat Constel·lació Cuixart Dau al 16, un mural creat per 16 artistes del col·lectiu Arteca per commemorar el centenari de Modest Cuixart.
0: L'obra instal·lada al pati de la biblioteca és fruit d'un procés de documentació i recerca sobre l'artista i es podrà visitar durant l'estiu. Des de Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
6: L'obra reuneix creadors de disciplines diverses que han reinterpretat l'univers de Cuixart des d'una mirada personal, com explica la responsable d'Arteca, Sandra Bisba.
7: Tenim ceramistes, tenim tatuadores, tenim un ebenista, pintors, vull dir que gent amb estils i amb disciplines molt diferents i que se'ls ha donat una lona de PVC per treballar, amb la dificultat que això suposa, tenint en compte que després aniria penjada en una paret que hi toca el sol, durant tot l'estiu i a més que pot ploure, que poden passar tot una sèrie de coses.
6: La directora de la Fundació Cuixart, Sílvia Arnau, destaca que els artistes han tingut llibertat per inspirar-se en tota la trajectòria de Modest Cuixart.
8: Cadascú ha agafat catàlegs de Modest Cuixart, han mirat llibres, han mirat l'obra, han visitat el Museu del Suro, l'exposició que hi ha, han vingut a casa nostra i del que han llegit i del que han observat i del que s'han empapat han tret una obra.
6: Arteca és un servei de préstec d'obres d'art de la Biblioteca de Palafrugell amb la participació d'artistes locals.
9: Notícies en xarxa. Esports.
1: Fem breus apunts de l'actualitat esportiva. Parlem de bàsquet. L'Aleix Joel Parra ha renovat amb el Barça fins l'any 2030 i si es compleix l'acord entre les dues parts disputarà 7 temporades com a blaugrana.
0: Qui serà baixa és Moses Wright. El pivot nord-americà es desvincularà del Barça sense haver-hi jugat ni un sol partit.
1: Altra banda, la penya ha fitxat el jugador bosnià Emir Sulemanovic per dues temporades.
0: L'alè pivot de 2 metres i 5 centímetres va jugar la temporada passada a l'Unicaja de Màlaga amb una mitjana de 6,4 punts i 4,4 rebots per partit.
1: El bàsquet Girona incorpora Fiat com el nom de l'equip i passa a anomenar-se Fiat Girona en l'any del debut a Europa.
0: El president del bàsquet Girona, Marc Gasol, ha explicat que l'acord tindrà una durada de 4 anys i reforçarà econòmicament el club.
1: I avui es disputa el Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona de bàsquet en cadira de rodes.
0: El trofeu celebra la 32a edició.
1: Parlant d'esport inclusiu, tanquem explicant que aquest cap de setmana se celebra a Salou el Trofeu Internacional de Futbol 7 per persones amb lesió cerebral i participa en la selecció catalana masculina i femenina. És tot, fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia. Gràcies per escoltar-nos i que passeu un molt bon dissabte.
9: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Jurado. Els sindicats demanen assumir canvis importants d'organització i horaris per calor extrema a la feina davant d'uns protocols que consideren genèrics i que no ofereixen protecció suficient als treballadors, segons asseguren. Les organitzacions reclamen incidir en tots els sectors amb risc i no només en el camp i la construcció, i incloure també criteris de temperatura, humitat i intensitat de la feina que determinin automàticament quan els empleats han d'aturar-se. Precisament tot això quan ahir s'acabava una onada de calor, però demà les temperatures repunten i arrenca una altra. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que en aquesta tercera onada de calor de l'estiu hi poden haver pics màxims, sobretot a principis d'aquesta setmana vinent, que podrien superar els viscuts fins ara. I parlem d'incendis, ja que els bombers treballen des d'aquest migdia en un, precisament, a Mont-roig del Camp, en un de vegetació. L'han pogut estabilitzar els dos flancs de l'incendi fa ben bé una hora i s'ha hagut de confinar els veïns d'una urbanització propera i ha afectat a la via del tren i a l'autopista AP7. Precisament seguim en plana de successos i és que també en incidències la circulació de les línies R13 i R14 de Rodalies entre les estacions de Vinaixa i la plana Picamoixons s'ha restablert poc abans de les dues. El tram estava afectat per un robatori de cable i s'havia habilitat un servei alternatiu per carretera. Precisament una carretera que també ha tingut moltes complicacions, ja que el tram que uneix aquesta carretera és la Nacional 240 i un xoc entre un autobús i dos turismes l'ha hagut de tallar a Montblanc, a la Conca de Barberà. Aquest, hi hauria hagut un xoc entre frontolateral entre un cotxe i un autobús, amb la implicació de fins a 4 vehicles més. Per ara no s'ha hagut de lamentar cap víctima mortal, però sí que hi ha hagut uns ferits greus traslladats a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. El tall de la Nacional 240 ha provocat afectació viària també a la P2, des de l'Espluga de Francolí

0: Ment al Plàter o al Parc Eòlic Marí de Roses, però també es mostren en contra de l'ampliació de Logis Empordà o el projecte per treure l'estació del centre de Figueres i desplaçar-la a Vilafant. I tanquem amb esports, i és que el Barça té un acord verbal amb el Borussia Dortmund per fitxar l'extrem Karim Adeyemi. Segons diverses fonts, el Barça pagaria al club alemany 22 milions d'euros. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada, i a www.rtvelvendrell.cat.

0: me acerco a mi...
1: Volem òpera. Amb la participació d'Òpera al Cor presenta Carmina Burana, de Karl Orff. Després de l'èxit del Rèquiem de Mozart, tornem a Segur de Calafell amb una de les obres més espectaculars del repertori coral. Cor, solistes, piano i percussió en directe. Dissabte, 25 de juliol, a 9:45 del vespre, a la parròquia de l'Assumpció de Segur de Calafell. Entrades en Tràdium i també a taquilla 2 hores abans del concert. Carmina Burana, no t'ho perdis.
2: Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

Els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. I no importa nada. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: Volem òpera. Amb la participació d'Òpera al Cor presenta Carmina Burana, de Karl Orff. Després de l'èxit del Rèquiem de Mozart, tornem a segur de Calafell amb una de les obres més espectaculars del repertori coral. Cor, solistes, piano i percussió en directe. Dissabte, 25 de juliol, a 2:15 del vespre, a la parròquia de l'Assumpció de Segur de Calafell. Entrades en Tràdium i també a taquilla 2 hores abans del concert. Carmina Burana, no t'ho perdis.
1: Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.

cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

0: Volem òpera. Amb la participació d'Òpera al Cor presenta Carmina Burana, de Karl Orff. Després de l'èxit del Rèquiem de Mozart, tornem a Segur de Calafell amb una de les obres més espectaculars del repertori coral. Cor, solistes, piano i percussió en directe. Dissabte, 25 de juliol, a 2:15 del vespre, a la parròquia de l'Assumpció de Segur de Calafell. Entrades en Tràdium i també a taquilla 2 hores abans del concert. Carmina Burana, no t'ho perdis.
1: Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

al Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio al Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

Estàs escoltant Ràdio El Vendrell. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

Els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Escoltes Ràdio El Vendrell.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallet.
1: Tot seguit podràs escoltar els millors moments de la setmana de La Calaixera, el magazín que t'acompanya cada dia de dilluns a divendres de 9 a 12 del matí, amb Pere Sallent.

0: Sempre, sempre, cada setmana parlem de tecnologia, tot i que quan convé canviem de dia, cosa que no passa res, ni molt menys, al contrari. La ràdio en directe té aquesta manera d'emmotllar-se i aquesta manera de fer, així que ben contents de fer-ho, sigui el dia que sigui. Joan Molines, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Com va això?
1: Molt bé.
0: Sí?
1: I tu?
0: Bé, bé, força bé.
1: Sí, agafes vacances o no?
0: Encara queda.
1: Quan les agafes?
0: Mitjans d'agost.
1: Ah, bueno.
0: Però dir que agafo vacances amb tu em fa vergonya.
1: Per què?
0: Home, perquè tu sempre dius, a tope. Però... si t'agrada el que fas, no cal vacances i aquestes coses, bueno, que em fa com vergonya.
1: Bueno, però tu no ets el teu propi jefe, llavors.
0: Això, aquí hi ha un punt. I a més, et diré una cosa. Treballo a l'administració pública.
1: Ah, bueno, ja està.
2: I t'obliguen a fer vacances.
0: Bueno, obligar-te no, però n'acumulo moltes, això sí. No es paguen les extres, tot el que fas de més... bueno, s'acaba convertint en dies de festa.
2: I les has de fer.
0: I això sí, les haig de fer, clar, perquè, a veure...
2: perquè es protegeix el treballador. Bueno, és igual.
0: No entrem per aquí, va.
1: No, perquè entraríem en un debat...
0: correcte, no,
2: que
0: no val la pena.
2: Que em sembla bé, però els,
0: no val la pena.
2: Els autònoms també...
0: és el que acaba de dir. No només estic davant de dos autònoms, sinó que estic davant de dos empresaris. Clar, tenir una visió, crec que tenir una visió una mica més particular de tot això.
1: Diferent.
2: Bueno, que són persones també. Sí. Llavors, jo sempre em pregunto, a veure, i nosaltres com a persones no hem de tenir conciliació familiar,
0: no
2: hem de no sé quantos.
1: No, perquè som los explotadores.
2: És que l'altre dia llegia, no sé... és que les empreses han de facilitar tot el tema de la calor i no sé quantos i tal. Llavors la qüestió és aquesta, que nosaltres
1: que
2: també
1: no els hi falta, que raó no els hi falta,
2: però... clar, però nosaltres també, com a empresaris o autònoms o treballadors, són persones que també patim lo de la calor i tot això, i pues eso, res. Jo passava per aquí.
0: Explotadors!
1: És que si obrim aquest meló...
0: no acabarem mai. Tot i que és un tema, penso que és un tema, eh?
1: I jo amb això tinc una opinió molt forta, llavors.
0: Ja ho crec,
1: és forta i és una opinió...
0: poc, políticament incorrecta.
1: Sí, digue-li així.
0: Popularment incorrecta.
1: Sí, popularment incorrecta.
0: Val.
1: Que jo animo que si algú la vol viure, que munti una empresa i que faci tot el que ha de fer.
0: I que ho visqui
1: en primera persona, perquè des de l'altra part, que és totalment respectar, es veu d'una forma... sí. Però quan ets tot el que t'has d'encarregar de pagar-ho tot, de treballar, de vacances, de baixes i tot, hi ha una altra part de la història que molta gent no la sap perquè també no l'ha viscuda. Llavors,
0: ja,
1: sí. Jo animo que si algú vol entendre per què pensem així, que s'embranqui a fer-ho, que sempre falten empresaris.
0: Doncs, exacte, sempre falten emprenedors, que aixequin el país.
1: Bueno.
2: Bé, jo veig el Pere fent un podcast d'aquest, no, posant-se independent i creant una...
0: Jo, mira, justament l'altre dia amb el Joan, Joan, la setmana passada off the record, fora de micro, ens vam parlar molt d'això. I jo ho dic obertament que jo no tinc el valor o l'esperit que teniu vosaltres com a emprenedor. Jo sóc incapaç, jo no sabria fer-ho.
1: I és totalment correcte,
0: sí,
1: o sigui, no ets ni menys persona, ni més mal treballador, ni res, per no voler-te embrancar amb això. Al revés, hi ha d'haver qualsevol tipologia de perfil, perquè si tots fóssim emprenedors ningú treballaria per l'altre, llavors, o si tots fóssim empleats ningú seríem emprenador,
0: sí.
1: Llavors hi ha d'haver de tot i cada un ha de fer el que senti bé i el que li agradi, i també hi ha etapes,
0: sí,
1: no és
0: sí,
1: el mateix
0: sí.
1: Fer-ho amb 20 que amb 30, que amb 50,
0: clar,
1: que amb 60,
0: sí, sí. Home, si no fos assalariat jo, no hi hauria la calaixera,
1: per exemple,
0: no hi hauria aquest programa de ràdio, no podríeu venir vosaltres a parlar,
1: no, i que de funcionaris n'hi ha molts i molts.
0: Uh-huh.
1: Hi ha la persona funcionària que es mata a treballar i hi ha la persona funcionària que es passa el dia al bar. I no estic senyalant a ningú.
0: No.
1: És que a vegades doncs, els veus allà i dius, hòstia, jo no em puc permetre fer aquestes coses.
0: Clar.
1: I bueno, doncs... jo el que penso és, pues ja vaig triar no ser funcionari.
0: Està clar.
1: I ja està.
0: Està clar.
2: Però també és veritat que hi ha empresaris i empresaris.
1: També, o sigui...
2: que hi ha els perfils...
0: home, sempre hi ha els grisos, és evident, no?
2: Sí.
0: Sempre hi ha els grisos.
1: Sí.
2: I
1: també hi ha gent que no fot pal a l'aigua sent empresari.
0: També.
1: I no fa pal a l'aigua.
0: També.
1: O sigui, literal.
0: També.
2: Que estem parlant de persones.
1: Sí,
0: també.
2: Llavors, jo la meva reivindicació, perdona que t'he tallat, Pere, però jo... és que, o sigui, la calor ens afecta totes les persones, siguin empresaris, siguin treballadors...
0: això sí que és veritat.
2: Llavors, jo és la meva reivindicació quan veig certes notícies i certes coses, i ja està. Vinga.
0: Molt bé.
1: Sí, sempre has canviat el programa, eh?
0: Sí, bueno, ja, jo crec que ja també, nosaltres, Joan, tu i jo crec que també ja, com que sabem que venim, també hi ha una mica la punxem una
1: sí,
0: mica.
1: Sí, però
0: ja.
1: Aquí ficar-nos a parlar ara sobre emprenedors, no funcionaris, no, és una cosa que no farem, no. En el meu plan d'avui no tenim.
0: Doncs venim cap al pla, que per cert no me l'has enviat, Joan.
1: No, perquè en tenia un fet, però la Sílvia... Últimament estic molt poc inspirat per fer els programes i ahir li vaig dir a la Sílvia, Sílvia, què fem? I em va dir, hòstia, podem parlar sobre la salut, la tecnologia i tal. I li vaig dir, hòstia, m'agrada. I aquest matí quan m'he llevat a primera hora estava desenvolupant l'escaleta i m'ha enviat un àudio. I em diu, hòstia, podem parlar dels barris, del que tu sempre feies a l'aplicació de barris, el per què no l'has fet i tal. I m'ha argumentat uns quants temes més i dic, ah, mira, doncs m'agrada molt la idea.
0: Sí, molt bé.
1: I avui el protagonisme del, o el context de la idea el donarà la Sílvia, que és la que ho ha pensat, perquè jo dic, entre que estic molt cansat, estic curt de, o baix de creativitat...
2: Això és per la calor.
0: Però vas cansat perquè has anat a barris o no, eh? Perquè aquesta és la setmana de la son, eh?
1: Sí,
0: és
1: no,
0: la setmana
1: però...
0: coneguda com la setmana de la son.
1: No, vaig anar a dormir a les 12:30, vam sortir a sopar i vaig passar un moment pel concert perquè havia d'anar a buscar el cotxe i ja vaig pujar cap a casa. A les 12:30 estava a dormir.

0: I la vaig veure el dijous passat i li vaig dir, el programa que vam fer és un programa molt guai, perquè expliquem d'una forma totalment transversal i oberta, pues com em puc sentir jo, o explico els meus sentiments, el per què faig les coses, li interessi més o interessi menys. I quan me la trobo em diu, hòstia, et vas obrir molt, no? I jo, sí, clar.
1: Que bé.
0: Sí, clar, perquè no ho he de fer.
1: Clar, que bé.
0: I entenc des d'on m'ho deia, que és, hòstia, això és poc comú a vegades que expliquem els sentiments de, mira, doncs puc estar bé, puc estar malament. O sigui, quan tothom està bé, tothom ho explica.
1: Sí.
0: No, estic bé, estic en el millor moment de la meva vida, estic petant.
1: El meu prime.
0: Sí, en el meu prime, això. Però, clar, en els altres moments, jo, primer és quan és més interessant explicar, quan un no està bé o de més. I em va agradar perquè el missatge que van voler transmetre, o almenys el que vaig voler transmetre jo, que és, escolta, que la gent a vegades pot pensar que les coses van molt bé, però que també hi ha molts moments dolents darrere i tal, sí. Crec que el vam aconseguir traslladar i genial, o sigui, jo que m'ho deia, t'escolti cada setmana.
1: M'encanta, sí.
0: I cada setmana m'envia el missatge. M'agrada molt el programa, o aquest tal,
1: doncs vinga, una salutació com la teva àvia. Li podem dir el nom o no? Et creu? No, millor que no, doncs no ho diguem.
0: És que no li agraden aquestes coses.
1: Doncs una salutació a l'àvia del Joan. Ja
0: és que fa un mes que l'estic intentant liar perquè vingui.
1: Llavors, val, mira.
0: I em diu que no, i llavors...
1: Però és una àvia tecnològica o no?
0: Sí.
1: Doncs mira, té una entrevista.
2: Sí,
1: doncs.
2: Ja té.
0: És una àvia, sí, ja té TikTok, té Instagram, fer cursos d'Excel... No, és...
1: Doncs àvia del Joan, vingui, sí. Va, vingui, sisplau.
2: Sí. Ja, ara li envio un WhatsApp.
0: Ah, bé, hem de fer pressió a tots.
1: Que vingui, que la tractarem molt bé.
2: Sí, ens ho passarem molt bé.
0: No, sí, perquè és tecnològica, o sigui, amb els seus 80, ara jo en tinc 32, amb els seus 82 anys que farà ara...
1: Sí.
0: Ha de venir,
1: la teva àvia ha de venir, sisplau.
2: És que la teva àvia té molta història viscuda.
0: Sí.
2: I molt aprenentatge fet. I
0: ja tinc anys, que amb tot el món digital... Jo ara, doncs deu fer ja uns 15 anys que està ficada,
1: sí,
0: va començar fent cursos d'Excel i tal, aquí, que els feien aquí a Vendrell al Tívoli, diré que era el Tívoli, i va començar fent cursos d'Excel, de Word, d'internet, de Facebook, i ara ella té TikTok i jo no tinc TikTok.
1: Mira, ho veus, tal pel tota Bastilla, també t'ho dic, que és possible, no?, que això et vingui una mica també marcat per això, no?, pels gens, no perquè
0: no,
1: ho hagis viscut, sinó...
0: No, la meva família no és una família de...
1: Bueno, la teva àvia. No?
0: Hola,
1: sí que hi ets, sí.
0: Sí.
1: Ah, sí.
0: És que jo no
1: sé. Ah, pot ser que són els auriculars, sí. Són els auriculars. Bueno, però sí, bueno, tens l'àvia.
0: Sí.
1: I ara és un punt, no, jo, és un punt genètic.
0: Jo sempre la fico com a exemple.
1: I és un punt genètic.
0: De l'edat no és una excusa, perquè mon àvia té 82 anys i intenta estar a les últimes tecnologies.
1: Que bé. Sí. L'has de portar. Abans que marxem de vacances a l'agost, o quan vulgueu plegar, l'has de portar.
0: Jo encantadíssim, seria un somni per mi que
2: jo li he d'enviar un WhatsApp.
0: Que mon àvia vingués.
1: Doncs,
0: però sí que m'ha dit que no sent còmode perquè no ho ha fet mai i tal. Bueno, hem de respectar.
1: Tu no ho havies fet mai, tampoc. I mira que bé que ho fas.
0: No, però jo sóc per l'ante.
1: Ja.
0: I perquè no tinc 82 anys. O sigui, ja.
1: Però que la tractarem
0: molt
1: bé.
0: Feta,
1: a més, jo tinc una especialitat a la gent gran. La gent ja ho sap, i l'audiència ja ho sap, que jo caic molt bé a la gent gran i li cauré molt bé la teva àvia, estic convençut.
2: Jo també.
0: Les maduretes.
1: Gent gran.
2: Jo també ho crec.
0: Veus?
1: Ja està.
0: Bueno,
1: doncs vinga, a convidada feta, pobra d'hora, que no està pobra.
0: Sí, ara ho estarà suant, dient, el nen aquest, cago en Déu.
1: Sí.
0: Bueno, és la meva feina, ser passat.
1: Exacte, doncs va, que vingui, de debò, que s'ho passarà molt bé, la tractarem molt bé, i segur que es pot explicar moltíssimes coses, estic convençut.
0: Sí.
1: Doncs va, aquí queda.
0: Doncs va, Sílvia.
1: Anem a aquest tema.
0: Obre el tema.
1: Tecnologia, festes majors, festes de Pava Night, festa major, cultura popular, anem una mica per aquí, no entenc? O no?
2: Sí. O sigui, el que avui amb la dutxa, que és el moment creatiu, que em venen idees i tot això, dic, ostres, he caigut a la compte que aquest any no hi han hagut les aplicacions del Pavanet que es feien de Goil. I llavors dic, ai, pues és veritat, si fa 2 anys enrere, l'any passat i l'altre, cada barri tenia una aplicació i tu doncs anaves a les falles i tot això, feies una foto, penjaves i comparties, a més et sortia tot el programa de cada sí. festa, i a més t'avisava dels actes que es feien i tu podies dir hi vaig, no hi vaig, o el que sigui t'interessava, i penso que és una eina que està molt xula i molt interessant, i he pensat, que raro, no sé, dic, lo guai que

0: és com està el tema. Per això l'he enviat al WhatsApp, però el que no em pensava és que...
1: Era un tema molt bo, i no el vaig pensar. Sí, no el vaig pensar, era un tema molt bo.
0: Llavors, la qüestió és aquí, jo tinc curiositat amb el tema de les fotos, i perquè els altres anys fèieu com els guanyadors, que a més
1: d'això van fer un any. Això van fer un any.
0: Després a l'oficina de Goll veu fer amb els pastissos.
1: Sí, van fer tot un concurs que era, quan feia la inauguració de l'oficina, diria que la van fer al finals d'agost, principis de setembre, no recordo el dia ara. I van fer un concurs que era el concurs del millor barri de Vendrell.
0: Mm.
1: Llavors, el que feies des de l'aplicació és, quan encara hi havia els filtres d'Instagram, la gent havia de pujar una foto al seu filtre d'Instagram amb el filtre del barri. Llavors, com Instagram ens deia quantes fotos s'havien fet més, guanyava el barri que més fotos compartia. Llavors, això era com que el barri incitava a la seva gent a compartir les fotos amb aquell filtre. Per què? Perquè això comptabilitzava més un i vam donar premis. I el premi va ser una figureta de fusta de l'Àngel de Tobies i uns pastissos i alguna cosa més. Vam fer uns premis d'alt, però... diria que es van pujar 10.000 fotos, si no recordo.
2: Uau,
1: sí, moltes.
2: Ola, quina bogeria.
1: Sí.
2: Ostres.
1: I l'any passat ho volíem fer, una cosa diferent, que em sembla que des de l'any passat el diumenge es fa com un concurs al barri de França, que hi ha com una cursa, cursa i tal,
0: sí.
1: I el que volíem fer naltros, això era amb un company que és l'Antonio Hernández d'aquí, que segurament el coneixeu tots, que és el de la Fundació, l'expresident de l'Embarcada. El coneixeu? És l'expresident.
2: Torna el nom, perdona?
1: Antonio Hernández.
2: Ah, sí, que treballa aquí a la Fundació. Sí, correcte. Sí.
1: Doncs amb ell i amb el Sofí Arnau vam tenir la idea de fer un 3x3 de futbol entre els barris.
0: Uh-huh.
1: L'únic que va coincidir quan feien això, ho volíem fer el diumenge, l'únic que va coincidir que feien aquesta gincama, i llavors l'any passat no vam fer res d'això. Mm. Però sí.
2: Val.
1: I la idea era donar-li vida. O sigui, que la gent ho pogués tenir tot en un mateix lloc, que li donés aquesta vidilla de competició que hi ha entre els barris, i que també els negocis poguessin patrocinar-se allà per dir, mira, jo estic fent això, tinc aquesta campanya, o venc roba, o venc ulleres, o faig aplicacions, o qualsevol cosa d'aquestes.
2: Val, molt bé. Sí.
1: I la veritat és que l'acceptació d'aquests 2 anys... no sé si l'hem fet 2 o 3 anys ara, però era molt bona. O sigui, la gent li agradava, la gent ho tenia tot allà. Nosaltres cada dematí anàvem a les falles, fèiem les fotos, les enviàvem i tot, les enviàvem el dia següent, perquè així no evitàvem que la gent hi anés, i llavors el que fèiem era fotos de cada falla, i el dia següent enviàvem les fotos per si algú no, l'havia pogut veure del dia anterior.
2: Uh-huh.
1: Vam tenir idees de fer... fer la falla en 3D, o sigui, al final agafes moltes fotos, uh-huh, i fas un model en 3D que poguessis anar movent-te per tota la falla si no havies pogut anar des del propi mòbil. O sigui, havíem tingut moltes idees.
2: Wow, okay. És complicat,
1: temps, al final temps són diners.
2: Sí, està clar.
1: I al final aquesta la vam fer, però sí, és un projecte guai. Sempre això neix de que creiem que la gent no està ben informada de tot el que passa al poble, doncs ja que nosaltres tenim un canal per poder-ho solventar, entre cometes, o per ajudar a que això no passi, doncs aprofitem-lo.
2: Molt bé, que interessant. Sí. De fet, també jo recordo, a vegades hem recordat quan vam parlar amb tu, quan vas ser seleccionat per anar a aquell congrés internacional i d'Apple i tal, i també recordo que vam parlar amb tu, jo vaig parlar amb tu, perquè vas crear una aplicació per Festa Major.
1: IFM.
2: Ho recordes?
1: Sí.
2: Fa uns anys,
1: aquesta
2: també,
1: va ser la meva primera aplicació. Oi, tant,
2: veus? I que justament explicaves els actes, recollies els actes, allò, els dies, les hores...
1: Fèiem manual tot, que agafàvem tots els programes de les zones i passàvem programa per programa.
2: Ostres.
1: O sigui, esdeveniment per esdeveniment. Uh-huh. El fèiem a mà. Clar, jo us parlo d'això de fa 15 anys.
2: Imagina't.
1: Ara tu li passes la imatge i automàticament t'ho treu tot.
2: Clar.
1: Però, sí, però llavors es feia... Bueno, feien naltros a mà.
2: Clar, però vas fer-ho com a Joan Molines. No,
1: sí.
2: No, Goil, no existia Goil.
1: No.
2: I inclús potser no tenies ni empresa muntada, no?
1: Que va, jo era un mindundí que feia coses i ja està. No,
2: va ser una iniciativa personal.
1: Sí, perquè sempre he cregut que tenim la informació a l'abast. Uh-huh. O sigui, a mi que me la pugis a l'Instagram, si no segueixo l'Instagram no la veig.
2: Yeah.
1: Que me la pugis a un Telegram, si no tinc Telegram no la veig.
2: Uh-huh.
1: Llavors hem de buscar algú que corporativament, o sigui, amb la imatge per donar aquesta credibilitat del municipi o una imatge de marca, doncs tinguis tota la informació ja i encara seguir fent coses de festes majors, o sigui, encara ens liem a fer aquestes coses. Clar. Perquè per mi el problema encara segueix sent el mateix, que és que no estem ben informats. Sí.
2: De fet, les aplicacions i la tecnologia que cada vegada són més presents a la cultura popular en general, també en el funcionament de les pròpies entitats, perquè ara em ve al cap també, no sé si l'heu fet a vosaltres o no, Joan, no ho sé. Sí. Jo sé que, per exemple, els nens tenen una aplicació, sí, que poden confirmar l'assaig, així,
1: no?
2: Però existeix.
1: Sí, ja està molt
2: i
1: bé.
2: I això fa que, això, no?, que els castellers puguin confirmar la seva assistència a l'assaig, i això fa que el cap de colla, doncs, pugui, sí, plantejar o organitzar un assaig o altre, no? I això ajuda, i també tecnològicament els ajuden, no?, a muntar les pinyes, a preparar les estructures...
1: L'important és que això t'estalvia temps, o sigui, sí, fa que la teva vida sigui una mica més fàcil. Doncs
2: pues, aneu tard ja, doncs, si no ho heu fet a Valtros, Joan.
1: No, hi ha d'haver de tot, o sigui...
0: No dona l'abast, o sigui...
2: Ja, pobre.
0: Però, bueno, sí que teniu la de temporada...
1: La de temporada la tenim, la de la Vallaruga la tenim... Uh-huh. Sí, ara hem fet la del Club d'Esports Vendrell també, tenim la del Tancat, o sigui, de Vendrell hi ha diverses entitats o empreses que confien en nosaltres, bé, cosa que és superguai i super reconfortant.
2: Home, jo crec que un dels objectius de qualsevol administració pública és sempre nodrir-se de talent proper.
1: Et sorprendria.
2: Empreses...
1: Et sorprendria.
2: Sí, en negatiu o en positiu?
1: En negatiu.
2: En negatiu, eh?
1: En negatiu.
2: Ja m'ho imaginava, però almenys tecnològicament sí, és a dir, tecnològicament us tenen a vosaltres a l'abast, de fet, esteu a la mateixa plaça Vella, podrien tirar-ho
1: no
2: a vosaltres.
1: No viuria aquest meló.
2: Mira, també s'ha de dir, també és veritat, no és todo oro que reluce, sí que és cert que administrativament parlant, avui en dia les administracions estan molt collades en tema de licitacions, concursos, imports, facturacions... Jo sé que això marca molt. No? Creus que no, Joan? Ostres, aquí ens atreiem un altre meló, eh?
1: Aquí ho... O sigui, no obriré aquest meló.
2: No? Va, no l'obrim. Però sí que heu treballat per l'Ajuntament, vosaltres, no, amb aquestes aplicacions.
1: Sí. Fa... Amb aquesta Junta de Govern, poc, amb les anteriors, més.
2: Sí. Clar.
1: Però és un meló que no val.
2: No, però jo penso que un dels objectius de qualsevol administració és nodrir-se d'aquest talent proper o de l'empresa propera. No?
1: Hauria, però moltes vegades no és així.
2: I no, ara m'ho estic inventant, eh? I no pot donar punts també a una licitació? O no, això no dona punts amb una suposada
1: de licitació. Si tu a la licitació no fiques que ser de la zona doni punts, no donarà punts.
2: Ja, bueno, el que és obra pública, desconec contractes o licitacions amb altres terminologies, avui en dia l'obra pública el que més pes té és l'econòmic.
0: És
2: igual que vinguin, i això passa, que a vegades obres públiques que es fa amb quadrilles de treballadors que potser venen de la Seu d'Urgell, ho dic en sèrio,
1: sí,
2: trobat, eh?
1: Sí.
2: De gent arreglant un carrer, i és una quadrilla, una empresa que cada dia baixava de la Seu d'Urgell.
1: Sí.
2: Però com que és la més barata, la més econòmica, doncs...
1: Sí. No, amb qualsevol licitació funciona igual. O sigui, per exemple, hi ha licitacions que sí que ponderen altres coses, però la que sempre té la part més pesant és l'econòmica.
2: Va. Sí. Va, no marxem, que sempre estem marxant, coi, ostres.
1: Això és un...
0: I no he estat jo, eh?
2: No,
1: però aquest... Això és un tema molt interessant, el tema de les licitacions, perquè nosaltres ens hem presentat a moltes i hem vist...
2: Sí.
1: I ens han adjudicat moltes també. Hi ha diverses formes de poder fer amb nosaltres que no només sigui licitació, n'hi ha altres, però és un tema molt interessant el tot l'organisme que hi ha darrere d'una licitació. Hi ha molta gent, hi ha molts departaments...
2: Sí.
1: I és molt fàcil veure quan una licitació és molt bona o quan una licitació no és tan bona.
2: Ja, però quan, bona que vols dir, quan és...
1: Quan ha sigut professionalment feta.
2: Ah, vale, el redactat vols dir, eh?
1: Bueno, tot, o sigui, el redactat, bueno,
2: la manera de fer...
1: Punts,
2: jo conec tot. Pobles veïns, del qual no diré noms, que els hi han tirat enrere totes les licitacions que han anat fent, mica en mica, per mala redacció,
1: bueno,
2: o per mala elaboració, o per punts que no saben en la llei. I licitacions importantíssimes.
1: Nosaltres ara, fa dues setmanes o la setmana anterior, et vaig dir que encara no puc anunciar una de
2: una
1: les
2: coses. Sí.
1: Encara no puc. Sí, però una de... O sigui, el que sí que puc anunciar és que això ve d'una licitació molt gran que en principi ja ens han adjudicat, estem a la fase final, i hem estat un any.
2: Un any, eh?
1: Un any. Wow. O sigui, des que va sortir el plec fins... Que... Encara no ha acabat.
2: Ja. Yeah.
1: Però fins que acabi, jo calculo un any. Wow. Va sortir a l'octubre de l'any passat i si tot va bé, ens l'adjudicaran finalment al setembre o a l'octubre d'aquest any.
2: Imagina't.
1: Has de tenir molt de pulmó i has de tenir molta paciència.
2: Ja. Yeah.
1: Perquè s'ho miraven... que si la poli se ficava no sé què del no sé quantos, o sigui, es miraven fins l'últim punt i coma,
2: que no hi hagi cap tipus
1: perquè ningú els hi pugui tirar enrere.
2: Això és una situació ben feta, doncs, entenc, no?
1: Sí,
2: o un procés ben fet, eh?
1: O sigui, per nosaltres ha sigut dolorós, entre cometes, perquè hem d'esperar molt de temps, hem hagut de presentar molta documentació, però a favor d'això diré que vull creure que amb qualsevol altra empresa haguessin sigut igual de diligents, de diligents, i que si no haguessin complert algú que no deia el plec no li haguessin adjudicat.
2: Clar, no.
1: Llavors,
2: clar.
1: Ha sigut dolorós per nosaltres perquè és molt de temps, però veig que els impostos que pago van en bon lloc.
2: Bueno, mira, això està bé, doncs. Això
1: sí,
2: està
1: hi ha hagut gent molt professional darrere que s'ho han mirat amb cara i ulls tot això.
2: Entenc que està redactat per una administració superior.
1: Per Reus.
2: Ajuntament?
1: Ajuntament de Reus.
2: Ah, val, jo pensava que era una administració
1: no.
2: Generalitat o inclús Estat, eh? Mira què et dic.
1: No,
2: eh?
1: No, encara, sí, o... encara no estem arribant allà.
2: D'acord. Així, doncs, sí, d'un ajuntament, doncs.
1: Si no estic equivocat, està redactada gran part per l'informàtic de l'Ajuntament de Reus.
2: Ah, mira, que bé.
1: I és un plec dens. És un plec dens i...
2: Doncs.
1: I tu, o sigui, havies de complir moltes coses per arribar allà. I nosaltres ho complíem, i si tot va bé... ens l'adjudicaran a nosaltres.
2: Ja
1: ho explicarem, perquè és un projecte superxulo. Però no m'agrada explicar res.
2: No.
1: O sigui, quan anem a casa...
2: I a més, no.
1: L'aita del sac ben lligat, com es diu?
2: No diguis blat, que no estigui el sac ben lligat.
1: Ah,
2: no, jo també et recomano que no ho diguis.
1: No,
2: que ja quan arribi, quan es pugui anunciar, ho explicarem, perquè a més, intueixo que és un projecte tecnològic, així que se la nota
1: també parlant. És un tecnològic que afecta a moltes persones.
2: Doncs
1: llavors és molt guai.
2: Ja en parlarem. Va, tornem cap a aquesta vessant tecnològica que dèiem de les festes majors, ara que estem en plena setmana de barris, que com pot ajudar aquesta tecnologia a estar una mica informats, com deia el Joan, que és una eina importantíssima per explicar això als actes, o també perquè es converteixi... En definitiva, crec que també una part importantíssima és que aquesta tecnologia, o les aplicacions, o les xarxes socials, ajuden a tenir una festa més interactiva. I això està bé.
1: Sí, sempre i quan se li dongui aquesta interactivitat.
2: Ja.
1: Si l'aplicació només és informativa, no farà res. A mi m'agrada que les aplicacions tinguin vida.
2: Ja.
1: O sigui, enviï notificacions, enviï enquestes, o sigui, desitgi una bona festa major, puguis tenir inclús algun joc dintre. Ha de ser guai fer-la servir. Perquè si és només informativa, és... per això envio un PDF per WhatsApp.
2: Clar. Perquè vosaltres, Joan, a banda del disseny, el disseny aplicatiu de la pròpia aplicació, del disseny gràfic i tal, és a dir, el contingut, qui l'elabora? El generador de contingut, és a dir, qui redacta, és a dir, aquesta part més literària, si és que existeix, qui la fa?
1: En principi, això, els ajuntaments o l'empresa.
2: Agafeu el material de... Val.
1: Sí, nosaltres, per exemple, quan vam fer l'aplicació de les festes majors o de barris, es vam demanar el programa de barris i vam demanar el programa de festa major i el que vam fer va ser agafar la informació i volcar-la.
2: Val. Però això, no sé com explicar-ho, com que desconec la terminologia i desconec com treballeu, en el sentit, l'elaboració del contingut, no sé com dir-ho, no? Pues això, no? De redactar un missatge d'una bona festa major...
1: Això ho pots fer tu, però si no també ho podem fer nosaltres. Nosaltres tenim, dintre del nostre sistema, el mòdul de notificacions, tenim un redactor de notificacions.
2: Aquí vaig.
1: I nosaltres tenim una intel·ligència artificial que tu li dius: vull enviar una bona festa major, i et dona tres opcions, les pots anar refrescant, i són tres opcions que es redacten en base a quin públic tens a l'aplicació, com acostuma a interactuar, què llegeix més, què llegeix menys, o sigui, entén quin és el públic al que destinaràs la notificació i te la redacta per aquest públic.
2: Val, d'acord.
1: I això és superguai.
2: Sí, està bé. No per redactors professionals. Sí. No vull entrar en aquest...
0: Per la IA, la intel·ligència.
2: Sí, està clar.
1: No, inclús crec que per
0: redactors...
1: És que crec que per redactors professionals, i aquí potser aquí vaig en contra del que vosaltres creieu, però o sigui, per redactors professionals també et crea una base que tu després pots modificar.
2: No, sí, sí, sí, sí. Sí, és okay, també, també anava com, no sé, per exemple, no? Pues mira, pues, explicarem en un article en aquesta aplicació doncs, que la Festa Major va néixer tal any o que és tan antiga, saps? És a dir, aquest contingut això... històric, de... una redacció, un article, no? Això anava una mica cap aquí.
1: Aquest projecte sí que l'explicaré perquè és un dels últims projectes que estem fent, és nostre, és nostre de Goyle, no és de cap municipi, cap licitació de... Ni Reyes, estem creant el primer assistent d'intel·ligència artificial de tots els municipis de Catalunya.
2: Com?
1: Estem creant el primer assistent d'intel·ligència artificial, el primer ChatGPT,
2: sí?
1: Que té informació de tots els municipis de Catalunya en temps real.
2: Què dius?
1: Sí.
2: Ostres, és molt xulo això.
1: I llavors tu podràs entrar a l'aplicació, podràs entrar a la web i preguntar-li quina és la festa major, m'invento, de Canyelles, no sé, per dir-te un,
2: ja.
1: un poble. I ho sabrà.
2: I ho sabrà, que guai. Sí.
1: O fes-me una ruta de festes majors per tot Catalunya. I ja dirà, vale, de quina data a quina data? I brum, et munta tota la festa. Wow.
0: Això és com el calendari del pagès, que estan allà totes les dates de les festes majors i tots els mercadets i tot això.
1: No és només festa major, és informació cultural.
2: Clar. És que a mi hi ha un concepte que a mi...
0: A veure, un moment.
2: Sisplau, estan parlant els grans.
0: Sí. Ja ho sé.
2: Digues, perdona.
1: Ja, mira el micro. Escolta. Has de mirar el micro que així no ens escolta.
0: No, que el calendari del pagès, allà hi ha totes les festes que són fixes, anuals, que es van repetint.
1: Sí,
2: però festes, ja festes així més, no? Sant Joan, Rapilles...
0: No, total, les festes majors,
2: ah, sí?
0: Hi ha
2: els
0: mercats de...
2: Val.
0: Els mercadillos,
2: sí.
0: Totes aquestes coses.
2: Val.
0: Vale, a part de que puguis plantar i tot això, però una miqueta i recollir això, aquesta base. Però no hi ha tot el tema cultural perquè és variable.
2: Clar, és aquest
0: variable.
2: Pas més, clar, d'activitats, de contingut...
0: Explicant això m'ha vingut la imatge.
2: No, està bé, bueno, és la digitalització del calendari del pagès, no, en certa manera. Però a mi hi ha un concepte que m'agrada molt, que és una mica això que dius tu, Joan, que és una mica el... com dir-ho, en un món tan globalitzat és anar a treballar i anar a buscar la proximitat.
1: Correcte.
2: Això m'agrada molt.
1: Sí.
2: No, que és aquest concepte de que, jo sé, que tu pots demanar informació sobre Kuala Lumpur o un poblet de Kuala Lumpur, que segur que el podràs trobar, però en canvi et costarà més trobar, no, això, aquest calendari de festes majors que pots trobar als pobles de Catalunya.
1: No només el calendari, no només que ho puguis consultar, sinó que et pugui fer rutes.
2: Va, bueno, que sí, que sigui... Sí.
1: Tu li puguis dir, mira, m'agrada la música clàssica.
2: Uh-huh.
1: Tinguem tots els esdeveniments de música clàssica d'aquest estiu.
2: Clar.
1: I busquem un restaurant, per exemple, per anar en cada un d'ells.
2: Uh-huh.
1: Si nutrim tota la base de dades d'informació o que pugui buscar inclús a internet, clar, tens un únic punt d'entrada per tota la informació.
2: Doncs
0: pues tu i jo hem de parlar perquè jo tinc un altre també plantejament que podem sumar.
1: Molt bé.
0: Això.
1: Ah, així m'agrada.
2: I es pot saber el què?
0: No.
2: Bueno.
1: Quant de secretisme avui,
2: exacte, entre una cosa i
0: és una idea que jo també soc creativa i tal i...
2: perquè heu treballar, vosaltres dos.
1: Ella és clienta nostra, jo sóc client seu.
2: Sí?
1: Sí, clar. Aquestes ulleres verdes tan xules que porto són d'Òptic Edo.
2: Són de ser? Ah, d'acord.
1: Sí.
2: I les aplicacions d'Òptic són de Goyle. Una aplicació, o alguns...
0: Sí, tinc l'aplicació d'Edòptics, la web encara no, perquè la tinc d'una altra empresa d'aquí Vendrell i això, però bueno, com que hi hauran canvis o transformacions
1: digitals
0: i no digitals,
2: què passarà? Canvies la botiga?
0: No se sap. No, encara està... Depèn. Hi ha diferents coses sobre la taula, però bueno, això ja ho hem parlat alguna vegada.
1: Uh-huh.
0: Ja saps que jo el tema de les teràpies, visió infantil, psicomotricitat i tot
2: sí.
0: Això, i estic darrere d'ello.
2: Sí, es fa molts
0: faig
2: anys.
0: El programa del Consolida't per això, que és un programa per fer canvis, i entre ells inclou, doncs cosetes que també poden
2: interessant
0: interactuar a nivell de municipi.
2: Molt bé.
0: I llavors hem de quedar, Joan.
1: Sí, quan tu vulguis.
2: Molt
0: bé. Bueno, amb el Joan hem estat també interactuant molt amb lo del grup Impuls i el CIT en el seu moment quan va sortir i tot. Vull dir que hem parlat molt, ens coneixem força.
1: Bueno, més que res perquè tu és la mare de la parella de ma germana, llavors. Sí, més enllà de coses de feina, ens veiem molt, sí que és veritat.
2: Molt bé.
0: Bueno, i amb l'Atlas també me la van deixar, és la primera bebè.
1: La conejita d'Índies que vas tenir...
0: Que vaig fer de, treballar la psicomotricitat amb ella, ja que era petita i d'això, els hi vaig demanar en pràctiques i me la van deixar.
1: Nosaltres vam veure com, hòstia, una setmana, hi ha una hora que la podem deixar fora, venga, cap endavant.
0: Me da igual el d'esto,
1: però ja... No, li va anar molt bé.
2: Molt bé. M'agrada aquesta secció perquè toquem moltes coses, de veritat. Sempre amb un rerefons tecnològic, perquè la tecnologia sempre hi és, i això es demostra que la tecnologia és això, sempre orbita i sempre està a sobre damunt de tot el que anem parlant, ja sigui en temes empresarials, comercials, no? Entre d'altres, i també avui que una mica intentàvem, ho hem intentat almenys, que és transportar-ho cap a aquesta part de cultura popular, aprofitant que estem en plena semena de barris.
1: Sí.
2: De quin barri sou vosaltres?
1: Jo de la Plaça Nova.
2: Clar, en el teu cas és clar. Clar, què trieu? La feina o casa personal?
1: Jo perquè sempre hem sigut allà, de la Impremta Ramon. Val. Llavors, nosaltres estàvem allà i sempre hem fet barri.
2: Va,
1: allà.
2: Sempre Plaça Vella.
1: No, Plaça Nova.
2: Però si tens la botiga a Plaça Vella.
1: Ja, però jo, que jo tingui la botiga a Plaça Vella no vol dir que sigui fill de Plaça Vella.
2: Val. Plaça Nova, ja.
1: Sí, Plaça Nova, perquè ja teníem la Impremta Ramon.
2: Val.
1: La botiga dels trens de Monavi i la pasta italiana de Monavi. I jo vivia al carrer Joaquim Arac quan era petit.
2: Val.
1: Llavors,
2: val.
1: La Plaça Nova.
2: Sí, d'acord, la Sílvia té la botiga entre mitges, clar, no sé, el carrer Alt, quan pertany...
0: La meva és Plaça Nova.
2: Plaça Nova.
0: Perquè és la calle Alt Feita.
2: Però on està el límit? És a dir...
0: A la baixada de Sant Miquel.
2: Ah, val. Vale, Sant Miquel amunt és...
0: Sant Miquel ja és Plaça Vella. Llavors, quan tu puges i arribes a l'hora... Bueno, és la separació.
2: D'acord.
0: De fet, passen els pavanells per això, pugen per la baixada de Sant Miquel. Pugen per la baixada.
2: És una contradicció, sí.
1: I després gires cap a l'esquerra, no?
0: I llavors van cap a l'esquerra.
2: I celebres aquest barri o...
0: Mira, jo a nivell de cor,
2: sí?
0: és tancat, és on visc.
2: Val.
1: França,
0: això,
2: és el barri
0: perdó.
2: Més gran. És el barri més gran, sí, barri de França.
0: I llavors, i a nivell de botiga, abans sí que es feia el sopar de barri de la zona de Plaça Nova, però ja fa molts anys que, des de que no hi ha la Roser de Singer, que és qui s'encarregava, els pollastres i tot això, que fèiem, o sigui, omplíem tot el tros aquell de carrer i sopàvem, i des de que no, ja no es fa.
2: Ja no es fa, vaja,
0: ja no,
2: llàstima.
0: A França.
1: Sí, és veritat que el menjar de les empreses, o sigui, el sopar de les empreses, perquè nosaltres quan estàvem allà a l'impremta també sempre fèiem allà el sopar de barri, que ens assentàvem totes les empreses i tal. Ara això ja no es fa, no?
0: Sí que es fa, el que passa és que s'ha evolucionat, jo penso. I l'evolució és que molts negocis d'hostaleria ja ofereixen l'opció de fer, fan uns menús i tal, i llavors s'organitza allà i es munten les taules allà.
2: S'ha professionalitzat.
0: D'alguna manera crec que sí, eh? No sé si m'estic equivocant, però jo és el que observo, sí que hi ha gent sopant als carrers, però bueno, venen els...
1: Sí, però gent que és perquè viu allà o perquè treballa allà?
0: Bueno, hi ha gent, jo crec que s'ajunten amistats.
1: Ah, sí, això segur. Sí, perquè en amistats no val la pena gaire.
2: No em ve de gust anar sopar. No.
0: Però, no sé, jo em ve una miqueta al cap, doncs, al Setaví, per exemple, i que ells, bueno, que ells munten i uns als altres no sé què, no sé quantos, i s'ajunten.
2: Fantàstic.
0: Llavors, fer més sopar al carrer amb veïns i amb els negocis i això, clar, un... s'ha d'organitzar, o sigui, sí, s'han d'organitzar. Llavors sí, aquí és quan ja passem a que ens costa molt més. Si ja ens costa a lo millor gestionar la decoració del Shopping Night o el no sé què, imagina't començar a plantejar què hem de fer de dinar, el sopar, si s'ha d'encarregar, si no sé què, sempre ha d'haver-hi algú que... l'alma mater.
2: I això, algú que estigui al carro, si no malament.
0: Sí. I això s'ha anat perdent, i en el nostre carrer, el carrer Alt, ha passat. Mm. Amb altres carrers potser no, però sí, sí. Jo el que he vist és això. I ara, i allà a la zona de França, pues, sí que hi ha veïns i veïnes que estan tancant carrers i mengen allà. Però em sembla que cadascú es porta l'ocell, no sé, com el tàper.
2: Una bona opció, sí. Molt bé.
0: Que per l'any que fem a gol.
2: Un traigo d'aquests, no? Un pongo, un pongo.
0: Un
2: pongo,
0: li
2: diuen. Jo pongo.
0: Jo pongo lo que voy a comer i ja està.
2: Està bé. Molt bé, deixem-ho aquí.
0: Sí?
1: Teniu algun tema més a voler parlar? Si teniu algun tema més a voler parlar?
0: Alguna pregunta més? APM?
1: Alguna cosa avui?
2: No? Que hable ara o calle para
1: sempre? Avui anem bé de temps. Voleu parlar d'algú més?
0: No, no sé què voleu parlar.
1: Algun tema que tu creguis, espera que...
0: Bueno, jo, si voleu, parlem de lo del Tupper Lunch. Que...
1: Però no és tecnològic.
0: Tu no... Bueno, però utilitzem les oficines... Ens cedeixen les oficines de Goyle. Tu no... Algun cop t'ho
2: he dit? Algun cop has explicat. No, parlar anglès mentre dineu, no?
0: Exacte. Bueno, no, deixa de ser tecnològic, perquè la tecnologia, hi ha moltes coses que venen en anglès. Hi ha molts articles que venen en anglès. Llavors, ja et surt, quan busques i està en anglès, et surt de la pestanyeta... Que això deu fer algo tecnològic, la IA.
1: I la porta que s'obre quan entres també a l'oficina també és tecnològica.
0: Llavors allà posa, vols traduir-ho en català, en castellà, o vols seguir-ho llegint en anglès?
1: Sí, sí.
0: I apretes el botó, però abans era molt complicat, havies de llegir tot en anglès. Doncs res, que fa a l'octubre? Farà 2 anys, ja, que estem allà.
1: Sí.
0: Els dijous anem de 2 a 4, ens portem al tàper i mentre estem parlant, doncs parlem
2: en anglès. I ho aconseguiu realment?
0: Sí.
2: Ho aconseguiu,
1: sí, eh? Jo quan vaig dinar, a vegades passo per allà i estan parlant en anglès.
0: Sí, i de fet hem millorat la fluïdesa. Ja em costa parlar en català, però no, també tenim la sort de que ve una senyora jubilada que era mestra d'anglesa i ens dona molt de joc. Però ara, a l'estiu, l'hivern ho fem a les instal·lacions de Goyle, i ara a l'estiu hem canviat el Beach Tupper Dinner. I ara ens trobarem els dimecres a partir de les 8:30, quan tanquem les botigues, a la platja del Francàs, i res, també el tàper amb la sorra, el no sé què, i ens banyem i tal.
2: Va, mira.
0: I perquè, bueno, hem creat com una comunitat i la veritat és que...
1: És guai, és guai.
0: És guai, perquè a vegades també aprofitem com el Museu Déu, que van venir un grup a cantar en anglès i tot això, doncs a vegades també fem sortides.
2: Molt bé, que bé.
0: I ja està.
2: Home, de fet, l'anglès és imprescindible per a la tecnologia, no? Joana, en certa manera.
1: Sí.
2: És a dir, ja no només si vols desenvolupar-te, però...
1: No, tot el bo està en anglès.
2: Per això.
1: Sí, nosaltres quan busquem tota la informació de noves tecnologies o de noves coses que surten, tot sempre està en anglès. Sí que és molt fàcil traduir-ho, però les grans empreses, la majoria són internacionals, ergo parlen anglès, i quan ets internacional hi ha una llengua predominant que és
2: l'anglès,
1: que encara segueix en anglès.
2: Val. Sí. Així que per treballar a Goyle has de saber anglès sí o sí.
1: T'has de defendre en anglès, sí.
2: Val.
1: Sí. Si pots no defendre't, però a vegades nosaltres tenim reunions amb clients que són anglesos o ens passem informació de noves coses que volem treure i és en anglès, o sigui... Has d'estar familiaritzat amb un bàsic d'anglès. No fa falta que siguis el proficiency de l'anglès, ni molt menys, però...
2: Nivell usuari, no? Tu el domines, entenc, doncs, Joan?
1: Sí, no sóc natiu ni molt menys, però puc tenir una conversa normal d'hores amb qualsevol persona.
2: Que bé.
1: Amb un anglès decent.
2: Molt bé.
0: Vas estar als Estats Units.
1: Sí.
0: I allà parlàveu.
1: I a més... Sí, clar. I jo fa molts anys que treballo amb clients que parlen anglès. Llavors,
2: clar, es fa que no perdis mai, no?
1: Sí que és veritat que costa més arrencar a vegades i que la fluïdesa es perd una mica i tot, perquè no el parlo cada dia, però això és com anar amb bici. O sigui, ara es falta una paraula, en trobes un verb que no saps fer-lo i te'n busques la vida per trobar-ne un altre. Però sí, sí, és important, i és una cosa que jo de jove no valorava, anglès, no sé de què em servirà. I després em vaig arrepentir bastant de no haver destinat temps a aprendre anglès. Jo vaig anar a classes d'anglès i quan vaig marxar va ser el punt d'inflexió que vaig dir, és que jo sempre ho explico, jo me'n vaig anar de 18 anys a Amèrica sense tenir ni idea d'anglès. Has de buscar la vida, o sigui, has de saber dir com puc creuar un carrer o on està tal direcció, és que si no, ja. O sigui, no som índios, o sigui, d'anar parlant per senyals ni d'això. I allà vaig veure que vaig dir, hòstia, hauria d'haver prestat més atenció a l'anglès. Sí que penso que l'anglès no s'ensenya bé, t'ensenyen quatre coses bàsiques, o sigui, no ensenyen el trasfons de l'anglès, que és, no, això és un vehicle per que tu siguis més competent a la teva vida, en general, sigui professionalment, sigui perquè viatges, o sigui pel que sigui. Però sí, després em vaig apuntar a classes i vaig anar com 3 o 4 anys a classes, anava cada dimarts o cada dijous, no recordo ara. I sobretot el que a mi em va fer canviar tot va ser el parlar diàriament amb anglès.
2: És com tot, eh? Allò, el moviment es demostra, no?, caminant.
1: És l'hàbit.
2: I l'idioma és el mateix.
1: És l'hàbit. Mirar pel·lis en anglès, mirar sèries en anglès subtitulades, escoltar música en anglès, sí. Buscar paraules que no entenc com es diuen. I ara amb la intel·ligència artificial és espectacular perquè li pot dir que et faci jocs, li pot dir que et faci molta coses per anar aprenent el...
2: El dia vaig sentir que els que... A mi sempre m'ha agradat sempre la versió original, però no per temes d'anglès, que jo no domino l'anglès, un nivell molt, molt, molt baix. I sempre he mirat en versió original, però perquè m'agrada el cinema i m'agraden les versions originals perquè m'agraden les veus dels actors. I sempre he posat tota la vida el subtítol en castellà. I l'altre dia justament m'has dit que no, mai a la vida l'has de posar en castellà. L'has de posar en anglès també, perquè si poses en castellà et poses a llegir i de certa manera oblides l'anglès pronunciat total del llenguatge, i si el poses en anglès també, tard o d'hora el vas com assimilant, i llavors tal com s'escriu, tal com se sent, no sé si m'explico.
1: Sí, sí, sí. Llavors, però si no tens el vocabulari, clar, per saber què vol dir,
2: ahí està, és a dir que clar, és mica en mica. És a dir, jo si de petit hagués vist la versió original amb subtítols en anglès, segurament ara podria parlar un anglès molt fluid. Que és el que vaig trobar que passava, perdó, anècdota personal, vaig anar de viatge ja fa molts anys, vaig anar de viatge a Argentina, frontera amb Brasil. Doncs de les dues bandes parlaven altre idioma perfectament, i és perquè escoltaven i veien la televisió del país veí.
1: Sí, sí.
2: I amb això aprenien l'idioma completament, tant el portuguès brasiler com el castellà argentí. I ho vaig trobar fantàstic, simplement per mirar la televisió.
1: Ja, aquí hi ha el problema, que és com ens creiem a l'ombligo del món, doncs per què d'aprendre l'anglès?
2: Ja.
1: Quan parlem el castellà, ja la castellà és llengua universal. Ja. Sí, no. O sigui, sí, no. Però aquí com ens creiem el centre del món i l'ombligo, ja. Per què depèn de la decisió? No, m'aportarà res.
2: Clar. Home, escolta'm, idiomes i tecnologia. Duolingo.
1: Sí, no.
2: Està rebentant, ja fa anys que ho rebenta Duolingo.
1: Jo el feia servir per tema sobretot vocabulari i tal, jo el vaig fer servir.
2: És útil, eh? Sí, realment és útil?
1: Sí, sí, sí. Sí, sí. Jo... Ara amb la IA es pot anar més enllà d'això,
2: sí.
1: Però abans de la IA jo ho vaig fer servir bastant de temps Duolingo.
2: No és vostre, no, Duolingo?
1: Encara no.
2: Una altra cosa ha fallat, ja, Joan.
1: Ja, bueno, a poc a poc. Poc a poc, no podem crear tot. No podem tenir un monopoli encara.
2: No, ja arribarà. Ja arribarà. Si ha d'arribar,
0: ja arribarà.
1: No, farem que arribi, que és diferent. El si ha d'arribar implica que hi ha coses por ahí que fan que hagi d'arribar.
2: Un punt a l'atzar, no?
1: Un punt a l'atzar.
0: Sempre hi ha un tant % que tu no pots controlar i no pots...
1: Bueno, però si puc controlar el 90 en comptes del 60, doncs controlo el 90.
2: Exacte, has d'intentar una mica dominar el màxim possible. Va, ara sí, deixem-ho aquí, que tenim un parell de peticions musicals i vull acabar sense explicar-les. Joan, gràcies.
1: La setmana que ve.
2: Es veiem dimarts que ve, eh? Mantenim el dimarts.
1: Dimarts no, canviarem el dia.
2: Sí?
1: Dimarts he de pujar a Barcelona, canviarem el dia. Va. Segurament o dimecres o dijous, ja em diràs
2: que ja en parlarem, perfecte.
1: Molt bé.
2: I Sílvia, també hem de parlar perquè ens queda encara alguna secció d'espai visual i que també l'acabarem de concretar.
0: Perfecte. Home.
2: Gràcies als dos, de veritat.
0: A vosaltres.
1: Que vagi bé, bon dia. Adéu, bon dia.
3: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.

0: Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.
1: Volem òpera. Amb la participació d'Òpera al Cor presenta Carmina Burana, de Karl Orff. Després de l'èxit del Rèquiem de Mozart, tornem a Segur de Calafell amb una de les obres més espectaculars del repertori coral. Cor, solistes, piano i percussió en directe. Dissabte, 25 de juliol, a 2:15 del vespre, a la parròquia de l'Assumpció de Segur de Calafell. Entrades en Tràdium i també a taquilla 2 hores abans del concert. Carmina Burana, no t'ho perdis.
2: Siente como tiembla el suelo. Prepárate para la descarga de adrenalina definitiva. El Motoshow Extreme aterriza en el karting Comarruga. Del 19 de junio al 26 de julio, vive el riesgo, la velocidad y las acrobacias más brutales que jamás hayas visto. Cita obligada cada viernes, sábado y domingo a las 9 de la noche. Que no te lo cuenten, entra ahora y reserva tus entradas con un 20% de descuento usando el código promocional MOTORVERANO 2026. Motoshow Extreme, solo para valientes. www.motoshowextreme.com.
3: Però espereu, abans d'entrar justament en contingut, deixeu-nos que us proposem justament aquell punt i aquell lloc on tota la família sempre, sempre, sempre es posa d'acord. És evident, és per anar a PortAventura World, PortAventura Club, que estrena, a més, una nova era, una nova identitat, una nova imatge, una proposta de passis que està renovada amb un nou passi que es diu Pioneer Pass. És el més exclusiu i el premium, vaja. Així que descobreixo tot plegat a PortAventuraWorld.com.
0: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.
3: Una setmana més, les sales de cinema que renoven la seva cartellera. I com cada setmana hem de repassar aquestes estrenes destacades, començant per les que tenen potser més potencial de taquilla. Parlem de les novetats, us explicarem qui hi ha al darrere de cada producció, de què tracten i si realment val la pena anar-les a veure, que és l'objectiu principal. I entre, mira, comentari i comentari, també podrem escoltar una mica ton el tràiler. I si us sembla, començarem amb la que sens dubte és la gran protagonista de la cartellera.
4: Mayana, háblame de ti.
3: Disney, que continua apostant pels seus grans clàssics, i aquesta setmana la protagonista, com ara escoltem, és Bayana. L'adaptació en imatge real de la pel·lícula d'animació que va enamorar el públic ara fa ja 10 anys.
5: El corazón de Tepiti.
3: La direcció va a càrrec de Thomas Kyle, és conegut sobretot pel seu treball al musical Hamilton, i la protagonista és la jove actriu australiana Catherine Lagaia, i que debuta al cinema amb aquest paper. Al seu costat hi trobem a Dawny Johnson, la Roca, que torna a interpretar a Maui després d'haver-li posat la veu a la versió animada. Una decisió que dona continuïtat a la història i que ha estat un dels grans reclams de la campanya promocional.
6: Habrá que cruzar todo un océano de mal.
3: Aquesta pel·lícula que torna a situar-nos a les illes del Pacífic, la Bayana és una jove destinada a convertir-se en la líder del seu poble, però que quan una antiga amenaça posa en perill el seu futur, el futur de la illa, decideix embarcar-se en una nova aventura al costat de Maui. Així que hauran d'afrontar tempestes, criatures fantàstiques i un viatge que, més enllà de l'acció, parla de creixement personal, del respecte per la natura i de la importància de mantenir vives les pròpies arrels. I ara també Disney continua explorant i explotant una fórmula que li ha funcionat molt bé, que és el live action, és a dir, fer en vida real les seves pel·lícules més reconegudes.
7: El océano nos eligió por algún motivo.
8: Las tradiciones transmitidas en un ciclo sin final.
3: i tal com la Baiana original, evidentment una pel·lícula que també recupera les seves cançons.
5: No hay escapatoria. Ah, pues sí, hay escapatoria.
3: I canviem, anem ja cap a la gran estrena després d'això i que arriba des del cinema espanyol, que sempre destaquem doncs, que la indústria del cinema espanyol està doncs, força activa, amb molta força, i aposta en aquest cas per un gènere que acostuma a funcionar molt bé a les sales, com és la comèdia. Estem parlant de Haciendo Amigos, dirigida per en David Marqués, un cineasta amb una llarga trajectòria en aquest tipus d'històries i protagonitzada per en Quim Gutiérrez, Antonio Resines, Megan Montaner, tres noms molt coneguts per al gran públic.
9: Esto es un atraco, arriba las manos.
10: ¿Has aparcado aquí, en esta plaza?
9: ¿Con una silla de ruedas gigante pintada?
11: Estaba rozando el dibujo.
9: ¿Y ahora cómo coño salimos de aquí?
12: Chicos, este es Ángel, nuestro nuevo compañero.
13: Tú intégrate. Haz amigos.
3: La història comença amb un robatori que surt malament. A partir d'aquí, dos delinqüents de poca categoria es veuen obligats a improvisar una fugida que els portarà a creuar-se amb tota mena de personatges tan peculiars com imprevisibles. El resultat és una successió de malentesos, situacions absurdes i moments còmics que mantenen un ritme molt àgil durant tota la pel·lícula. Bé, és una d'aquelles comèdies que no busca reinventar el gènere, sinó que vol fer riure a partir de bons diàlegs, personatges, doncs, molt ben elaborats i molt ben representats. Un repartiment que funciona molt bé en pantalla. Antonio Resines, que torna a demostrar el seu domini de la comèdia, mentre que en Quim Gutiérrez aporta el contrapunt perfecte amb el seu humor, que és una mica més contengut.
14: És mi mamá, eres tu.
3: Segurament no serà la pel·lícula de l'any, però compleix perfectament el seu objectiu, que és oferir una hora i mitja de diversió i de desconnexió. I sempre amb la inclusió darrere fons, que també està molt bé.
15: He hecho muchas tonterías en mi vida, pero voy a ir por el buen camino.
9: Se ha matado. Hay que quitarlo del grupo de WhatsApp, ¿vale?
3: I després de dues propostes clarament orientades cap al gran públic, hem de continuar amb dues pel·lícules que aposten aquí sí ja per un cinema molt més pausat, però que també poden trobar el seu espai entre els espectadors que busquen històries diferents i que també, en el fons, és el que ens agrada, eh? La primera d'elles és La Còpia Perfecta.
16: ¡Que solos te digo! ¡Vamos, vamos!
17: Comisario, ¿algún comentario sobre el atraco?
18: Haré lo posible por encerrar a los culpables.
3: En aquest cas és una història francesa, i també la pel·lícula francesa de la setmana, un drama francès inspirat en una història real que ens endinsa en el fascinant món de la falsificació d'obres d'art. La pel·lícula està dirigida pel francès Jean-Paul Salomé, és un director amb experiència tant en el thriller com en el drama, i compta amb un repartiment encapçalat per Reda Kateff, un dels actors més prestigiosos del cinema francès actual. La història ens trasllada a la França de la postguerra. El protagonista és un refugiat que, gràcies al seu extraordinari talent, acaba convertint-se en un dels falsificadors d'art més reconeguts del país. El que inicialment semblava una oportunitat de començar una nova vida acabarà convertint-se en un camí ple de dilemes morals, secrets i també de riscos. És una pel·lícula elegant, molt ben ambientada i amb una fotografia que recrea amb molt detall l'Europa dels anys 50. No és un thriller d'acció, sinó un drama que convida a reflexionar sobre els límits entre l'art, la supervivència i la identitat. És una proposta especialment recomanable per als amants del cinema europeu i de les històries basades en fets reals.
19: ¿A qué juegas, Susan?
20: Quiero saber con quién vivo. ¿Has perdido a tus amigos? ¿Quieres perder a tus hijos? ¿Qué fabricas realmente aquí?
21: El Banco de Francia está asombrado.
22: ¿No eran infalsificables?
9: ¡Policía!
3: La quarta proposta destaca, doncs, això, el que és la quarta pel·lícula destacada, a més de, anomenada amb el títol A 500 milles de casa. És una producció britànica que combina completament, que canvia completament de registre i aposta per les emocions i per als vincles familiars.
23: We used to bring them down here.
3: És una pel·lícula que està protagonitzada per Bill Nighy, un dels actors més estimats del cinema anglès, acompanyat per Maisie Williams, coneguda arreu del món pel seu paper d'Erica Stark a Joc de Trons. La història gira al voltant d'un home que, després de molts anys lluny de casa, es veu obligat a tornar al seu poble natal. Aquest retorn farà aflorar records, comptes pendents i relacions familiars que mai no s'havien acabat de tancar. És una pel·lícula tranquil·la, sense grans artificis, i que basa tota la seva força en la interpretació i en un guió que és sensible i capaç de parlar de segones oportunitats, del pas del temps i del significat de la paraula casa. En aquest cas, potser no és una pel·lícula destinada a liderar la taquilla, però sí que és una molt bona opció també per a aquests espectadors que busquen un cinema més íntim i més emotiu. I a més d'aquestes quatre pel·lícules, la cartellera també incorpora aquesta setmana altres propostes més minoritàries, com el drama espanyol Talvez, la producció japonesa Tokyo Taxi, el film alemany Mariel lo sabe todo o el documental Winpeck, el barco de la esperanza, que està dedicat al vaixell que va aportar prop de 2.000 exiliats republicans al Xile de l'any 1939, gràcies a la iniciativa del poeta Pablo Neruda, així com Andy i l'afer Borjarski, dues produccions europees que també arriben als cinemes amb un circuit més reduït i que serà més complicat que pugui arribar almenys a les cartelleres i als cinemes de la comarca. I si ens demaneu recomanació aquesta setmana, doncs jo crec que està força clara. Si aneu al cinema amb nens o simplement voleu gaudir d'un gran espectacle visual, Baiana és l'opció més completa. O si el que busqueu és passar una bona estona i riure Haciendo Amigos, que compleix perfectament el seu objectiu. O pels que preferiu un cinema més pausat, La Còpia Perfecta és probablement la proposta més interessant des d'un punt de vista cinematogràfic. I fins aquí el nostre repàs a les principals estrenes de la setmana. Recordeu que totes aquestes pel·lícules ja es poden veure als cinemes, així que només queda triar la butaca, fer una bona tria, que això ja és responsabilitat vostra, i si voleu també comprar les crispetes i gaudir del cinema a pantalla gran. Nosaltres, perquè fa al cinema, la setmana que ve en seguirem parlant, aproparem les altres estrenes destacades que vagin arribant d'aquí 7 dies. Així que res més que desitjar-vos un molt bon cinema.
0: Estàs escoltant Ràdio El Vendrell. Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
1: Si t'has perdut alguna calaixera o vols recordar els millors moments de la setmana, tot seguit t'oferim el més destacat del magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent.
2: És que és així, és un dia important aquí a la Calaixera des de fa molts anys, perquè a mi em fa il·lusió convertir-nos una mica com a notaris, no sense el seu sou, i això sempre també ho expliquem, fem aquesta cunyeta, no tenim pas el sou d'un notari, només faltaria, però que sí una mica ens convertim en el punt públic o en aquest servei públic per donar a conèixer i per posar aquest punt de transparència, aquest sorteig que ja, això, ja és un clàssic des de fa moltes temporades. Mònica Rocavado, molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Com estàs?
3: Molt bé.
2: Sí?
3: Escolta'm una cosa, perdona.
2: Digues.
3: Abans de començar. L'altre dia que vam estar aquí, que vam comptar amb dues guanyadores que ens van explicar la seva experiència dels premis d'edicions anteriors, em va semblar que feies, què? 1900...
2: ja hem passat. 1998. Avui fem 4.005 programes. La Mariona,
3: felicitacions,
2: la Mariona va venir a 4.000.
4: Sí.
2: La Mariona va coincidir que va venir al 4.000, programa número 4.000.
3: Doncs felicitacions.
2: Gràcies,
3: Mònica.
2: Gràcies, Mònica. Ara en parlarem amb la Mònica Rocavado com a coordinadora tècnica responsable d'aquesta campanya, no, Mònica, en certa manera?
3: Bueno, en certa manera...
2: Inventora, creadora, no? S'ha de dir.
3: Bueno, la veritat és que sí que... si vam tindre bon encert, la veritat és que és una campanya que vam tindre molt encert. Després contem també des del primer any del 2011 comptem amb la confiança dels 22 municipis que formem la campanya. I bueno, molt contenta, sí, la veritat és que sí. Un projecte que m'estimo molt.
2: Molt bé, doncs per molts anys més,
3: Moltes gràcies.
2: Esperem-ho. Ja hem sentit a la Mariona Figueres, que dins tota la seva cartera de regidories, aquesta correspondria a Mariona...
5: Participació Ciutadana.
2: D'acord.
5: Bon dia.
2: Bon dia, Mariona. Tot bé?
5: Tot bé.
2: Sí?
5: Sí.
2: Gràcies per acompanyar-nos.
5: Vosaltres.
2: I qui també ens acompanya, i encara no l'hem sentit la veu, és la Carmina Bartra, que encara comercial del CIT, encara?
6: Sí,
2: no hi ha hagut canvis,
6: encara dinamitzadora comercial.
2: Molt bé.
6: Per ser més exactes.
2: Fantàstic. És la representació del comerç del Vendrell, del CIT, el Centre d'Iniciatives i Turisme del Vendrell.
6: Correcte.
2: Que ara hi ha hagut canvis, no ara, ja fa uns quants mesos hi havia un canvi important, no? Renovació de junta, canvis de noms, etcètera.
6: Tenim una nova junta, molt impulsada, millor dit, perquè és CIT Impuls, i des del mes de març es va fer una renovació de junta, que sempre és bo, és un cop d'aire nou, i amb moltes ganes de nous projectes i continuar treballant en un moment molt difícil pel comerç local, perquè no ho tenen fàcil, gens fàcil. Jo crec que potser aquesta junta agafa el pitjor moment de la història a nivell del comerç de proximitat, amb molta competència, monstres, val?
2: I les empreses,
6: amb la qual aquí hem de tenir molta consciència, molta sensibilització, tant als consumidors com als que estem treballant.
2: I tant, és veritat, és veritat. Tot i que això, s'està fent molta feina des del CIT, ara últimament, amb el Shopping Night ara fa 4 dies, tota aquesta campanya comercial també amb l'eclipsi, el repartiment d'ulleres, aquesta campanya comercial del Descobreix Catalunya, compra a prop, arriba lluny, entre d'altres, és a dir que s'està fent molta feina, almenys
6: perquè
2: l'esforç hi és,
6: A veure, ara mateix el comerç local necessita de les administracions públiques, però necessita urgent que, diguem, com això, com aquesta campanya, els hi posin eines. Eines fàcils que apropin territori, els hàbits de consum, que han canviat totalment, les plataformes digitals i tot això, i per tant les administracions tenen un deure, però molt important, i una, gairebé una obligació.
2: Correcte.
6: Perquè l'autònom és el motor econòmic de Catalunya, ho sabem, tota la vida, i si no el recolzem,
2: malament.
7: Malament.
2: A més, ja ho sabem, les botigues, el comerç, peu de carrer, donen vida, sí, fan ambient, conviden a passejar, conviden a conèixer el municipi.
7: És vida, és
2: important,
7: vida.
2: És important. De fet, tot això és el que persegueix aquesta campanya, Mònica, de
3: doncs,
2: fet.
3: Doncs sí, la veritat és que sí. Com deia la Carmina, la gent de les botigues és un motor importantíssim del nostre municipi. I també, com deies tu, tenir un carrer que està ple de botigues vol dir que està il·luminat, es fomenta el passeig, fa poble, ajuda a la sociabilització, no sé, que només que té avantatges. I el que fa la campanya és aprofitar aquest recurs del petit comerç i el que ja tenim, tot el patrimoni, la gastronomia, els personatges il·lustres, vull dir que no inventem res, aprofitem els recursos que tenim.
2: Correcte, que és això, divulgar-los, bàsicament, no? És donar-los a conèixer i que sigui un atractiu o un atractiu més perquè la gent s'acosti a visitar-nos i a comprar. Aquest és l'objectiu, i a mantenir viu tot aquest esperit comercial. Hem parlat d'administracions, Mariona, per al·lusions. Sou conscients també, a través almenys de l'actual Ajuntament, d'això. De fet, és un tema cabdal, no només amb aquesta legislatura, sinó anteriors, que sempre està clar que, jo crec que políticament està clar que és importantíssim que el comerç estigui viu i que sigui una força del municipi.
8: Sí, totalment. Vull dir, està clar que no podem tenir carrers buits, no? Ni locals buits. S'ha de treballar per poder donar recolzament i intentar posar sempre els màxims recursos possibles que tinguem sobre taula per seguir tirant endavant això i per donar aquesta confiança, evidentment, als nostres comerços i als nostres veïns i veïnes. Clar.
2: Fantàstic. Bé, ara sí, anem una mica més cap a tota aquesta campanya comercial d'enguany. És la 16a campanya d'aquest any, Xarxa Compra i Descobreix Catalunya, però amb aquest eslògan d'enguany, no?, que és el compra a prop, arriba lluny. A més, no?, diguem, tot el disseny de la campanya d'enguany era com un joc de taula, no?, i tot una mica girava cap aquí,
8: Sí, la veritat que el disseny ens torna a enamorar, no? Venim d'aquest canvi que es va fer l'any passat amb la 15a edició, amb aquest aniversari, i enguany, doncs, Cultiu, que és l'empresa que ens ho ha fet, doncs, s'ha tornat a superar, evidentment, aquesta coordinació. Sí que enguany hi ha hagut un petit canvi, que s'ha sumat un altre municipi a coordinar, a donar aquest suport, no? I entre la Mònica i l'Anna, que és la noia de l'altre municipi, doncs han fet aquesta gran tasca, que és coordinar 22 municipis, 22 ajuntaments diferents, que els que treballem als ajuntaments, doncs sabem que ja no és fàcil amb un mateix, no?, amb un propi, doncs aquesta coordinació dels 22 municipis i el com està sortint tot, doncs vam fer

0: provén dispars, que no es pensin que és allò de demarcació de Tarragona, no, municipis, no els anomenem els 22, ni tan sols segurament de memòria, però són 22 municipis des de Lleida, Tremp, Sallent, Solsona, entre d'altres.
1: Quan ho expliquem sempre diem des de Besalú,
0: exacte,
1: fins al Pont de Suert, i avall tenim la Sénia i Ulldecona.
0: Imagina't, tot el que és el país.
1: Tot aquest territori. El que deia la Mariona, vam fer la presentació d'inici de campanya a Pont de Suert, i els d'Ulldecona van pujar a Pont de Suert a fer la roda de premsa. Vull dir que van travessar Catalunya.
0: Tenen un tros.
1: Clar, però aquesta és la grandesa, no? I després, maco que ens trobem tots, i tothom té el seu parlar, tothom té la seva manera de fer, però tots compartim les mateixes inquietuds. I aquí el que deia la campanya, el que fa és aprofitar els recursos que tenim, i com que ho fem tots junts, doncs l'efecte es multiplica. Aquesta campanya no seria viable fer-la un municipi sol, necessitem de fer-ho conjuntament. A més, compartim despeses, perquè es fa una sola comanda d'impremta, es busca la impremta que ens ho vol fer en el territori. Vull dir que és una campanya molt enriquidora, en el sentit de que si surt una dificultat en el teu ajuntament, poses cara amb altres municipis i et surt de trucar i preguntar, i tu com ho has resolt això? És molt més que una campanya de cara en fora, que sí, que el tema del comerç és prioritari i el tema de coneixement del territori, però a nivell de tècnics és una eina més que podem fer servir per qualsevol altre tema.
0: Qualsevol tipus de xarxa és positiva, en qualsevol tipus de concepte. En aquest també, el compartir i tot plegat sempre és bo. 9 municipis de Barcelona, 8 de Lleida, 4 de Tarragona i un de Girona, amb una participació total de 1.196 comerços de tot Catalunya, que és una bogeria, i del qual més o menys unes 600 parelles sortiran beneficiades de tots aquests premis de tots aquests municipis. Clar, les dades són importants,
1: Sí, fa molta petxoca.
0: Són importants.
1: Sí, i tu vas per Catalunya i et trobes el mateix cartell que tenim penjat a les botigues del Vendrell, el tens penjat en altres botigues.
0: Clar.
1: Vas a Lleida Capital i pues, també
0: el mateix,
1: passa el mateix.
0: Sí.
1: Clar, pues això és una satisfacció.
0: Clar. Aquí al Vendrell han participat un centenar llarg de comerços que
1: Correcte.
0: També s'adhereixen actualment a la campanya, que de fet l'adhesió és voluntària dels comerços, no? Ells decideixen participar o no,
1: Sí, això és totalment voluntari. L'Ajuntament ho fem en col·laboració del CID i els hi facilitem tant la urna com les butlletes, com els cartells i les butlletes, i els fulletons informatius de com participar. La campanya durarà durant tot el mes de juny. Avui amb ganes de fer el sorteig, de donar bones notícies, és la millor trucada que es pot fer.
0: Correcte.
1: La millor trucada que es pot fer dient que t'ha tocat un premi.
0: Sí, ho farem de seguida, ho farem de seguida. Carmina, suposo que la participació d'aquest tipus de campanyes, que és, per suposat, molt beneficiosa pels comerciants. També jo entenc que el dia a dia dels comerciants no és fàcil, aquest dia a dia, aquesta lluita constant i aquesta rutina de lluita per portar endavant els comerços no és senzilla, i a vegades es fa complicat no entrar en dinàmiques d'aquestes perquè et penses, hosti, quina feinada i tal. Sí. Però és important que els comerços també puguin no entrar en aquesta xarxa i puguin participar,
2: A veure, com dèiem, el comerciant està una miqueta decebut, està, que diguem, xof, val? I costa molt. I per això deia l'important que de tots plegats, de les persones que estem treballant pel comerç, administracions, associacions, altres entitats o el que sigui, de, diguem, recolzar i posar-ho fàcil pel comerciant, perquè participi. Perquè és allò que, mira, el comerciant es troba amb un perill molt gran, que són les grans plataformes, els canvis d'hàbit, el relleu generacional.
0: Sí.
2: Això és un gran problema. Els fills dels comerciants no volen continuar aquest negoci que tota la vida han estat vivint i els ha estat donant, diguem, el benestar i tal. Amb la qual cosa, se'ls ha de posar molt fàcil, molt atractiu, i que és el que diem, a veure, costa molt convèncer-los que practiquin a nivell, i tot plegat, també vull dir, també pot ser que sigui altres tipus de campanyes.
0: Sí.
2: Després quan estan diuen, ostres, és veritat que es fan coses i ho entenen,
0: sí.
2: Que es treballa per ells, però també els hàbits de consum, com que han baixat tant aquí aquí al Vendrell, la comarca,
0: sí, en general,
2: a veure, diguem, l'economia, diguem, també està bastant tocadeta, saps? La despesa mitja no és, ja veiem el tancament de comerços que hi ha, també estem veient que estan tancant

0: comerços que després no hi ha una substitució per una altra.
1: Ah, sí.
0: Són locals tancats, com deia la Mariona. Llavors tot això plegat, aquest mapa, diguem, al voltant del comerciant, no incita, saps?
2: No és el més.
0: I per tant, has de valorar que obrir la persiana cada dia, treballar i participar de tot això i aprofitar-ho tot, sobretot.
2: I conscienciar la gent
0: de com t'hi veia comprar, però perquè a veure, és que al final deien dels carrers d'ambient de vius i tal, i segurs, i carrers segurs també, perquè si hi ha comerços oberts, hi ha vida, els carrers són més segurs.
2: Són més segurs, sí.
0: També.
2: Està clar.
0: I a veure, sense viure aquí, vull dir.
2: No, està clar. És aquell sinònim, no?, que diuen locals, sembla que és locals tancats, carrers buits, no?
0: Claro,
2: per això que
0: claro.
2: És important tenir-ho així. Sí, per això aquestes campanyes, a més, era gratuïta, no?, la participació
0: Totalment, gratuïta.
2: El que implicava era la inscripció voluntària, sí, com dèiem,
0: sí,
2: i se li feia arribar el cartell identificador, les butlletes i la urna.
3: Correcte.
2: I aleshores el funcionament sempre ha estat aquest, els clients, la clientela que anava a aquestes botigues feia la seva compra, i aleshores el comerciant li donava la butlleta, ell ho omplia les seves dades i dipositava en aquesta urna.
3: Correcte.
2: Que heu passat a recollir. I són les butlletes que tenim per aquí, eh?
3: Bueno, això que hem passat a recollir, les havien de portar.
0: Sí, sí. Bé, bueno, és el que parlava, aquesta
3: molts.
0: Col·laboració.
3: Sí, sí.
0: A veure, ens hem d'implicar tots, vull dir, les administracions, associacions, donem aquestes eines. El comerciant també s'ha d'implicar, fins i tot, per vendre-ho en els seus clients, de dir, escolta, mira, omple aquesta butlleta, que ja veuràs que tal i que qual.
2: Clar.
0: Vull dir, un petit esforç de tots, sí, ho fa molt més fàcil. I aquí hi ha pues, costa una miqueta, no?, tirar d'aquest carro, però és la clau de l'èxit.
2: Sí, sí, sí,
3: precisament,
2: sí.
3: També per tramet tot això que està comentant la Carmina, aquesta campanya també té previst donar un premi a un comerciant.
0: Ah, clar.
3: O sigui, un comerciant del municipi,
0: sí, sí,
3: també,
0: sí,
3: té premi. La idea és que comerç i clients se'n vagin junts.
2: Clar.
3: A fer l'experiència.
2: Molt bé. Que això, també recordem-ho, aquests premis que ara sortejarem o que ara coneixerem els afortunats i afortunades consisteixen en diferents experiències en aquests municipis o en alguns dels municipis que han participat de la pròpia campanya, que és una mica com aquest intercanvi, no?
3: Sí, els 22 municipis organitzadors ens esperen, o sigui, esperen una parella, o sigui, 22 parelles del Vendrell aniran a conèixer aquests 22 municipis i nosaltres rebrem les 22 parelles de Catalunya.
2: Perfecte, és a dir que nosaltres hem de treure a priori 22 butlletes.
3: Treurem 22 butlletes.
2: Més algunes de calaix per si hi ha algú que no contesti a la trucada.
3: Per si acaso incidències.
2: Exacte. Avui potser no podrem fer-ho, però de cara l'any que ve, ja ho vam dir la setmana passada, Mònica, hauríem de fer, clar, totes no podem fer-les, però alguna trucada en directe crec que seria xulo de fer-la.
3: És xulo, de veritat,
2: un parell de trucades estaria bé de fer-ho.
0: Jo vull fer una pregunta d'aquestes persones que venen aquí al Vendrell, no?, que potser no han vingut mai.
2: No,
3: la majoria.
0: També seria bo conèixer si després ho han escollit de vacances o per venir, o de dir, ostres, tu, que guai, sembles vacances. A veure, és com el tour. Jo el tour, les imatges que vaig veure de Tarragona, no veia, no? De Tarragona, tot el litoral, jo vaig flipar, que de fet vaig pensar, què faig a casa meva, que no estic a la platja.
4: Bueno, nosaltres mateixos, jo crec que el dilluns al barri de França encara hi havia gent que s'hi hagia a la falla i deien, què estan fent aquests aquí? No? I algú deia, ara lo quemen. Diu, com? Encara ho cremen, això?
0: Clar, és que diuen...
4: I veies les cases, dius, no són massa vendrellencs aquests, venen del nord.
0: És una publicitat brutal, la que es va fer de tot el litoral, sí, sí, de la Costa Daurada.
3: Molt maco.
0: Super maca, vull dir, la ciutat de Tarragona, tot el litoral. Jo, de veritat, vaig pensar, jolín, tu, i això si ho veuen a tot el món, evidentment.
4: Sí, sí.
2: Les imatges aèries són molt agraïdes.
4: Bueno, vam sortir també, no? Vam tocar el violoncel, parlant de Pau Casals, per veure el campanar, no? Amb això, el nostre Àngel Tobias.
3: Pues mira, això mateix que tu estàs dient, i per donar-te resposta, ja, nosaltres amb el premi el que fem, clar, un dia no es pot ensenyar tot, i fem petit tastet, Aleshores, ja sabem, perquè així ens ho han dit a Vilacasals, que hi ha gent que repeteix per fer la vista més completa i amb més detall.
0: Vale.
3: Això ho sabem.
0: Vale.
3: A més, ho tenim comptabilitzat. I després també dir-te, en resposta a això que estàs dient, que quan rebem les 22 parelles, elles ens diuen que maco teniu el poble, quina vida que teniu, i quantes botigues, i quanta gent que tomba, i nosaltres bueno, pues
4: ells venen un dissabte i podem dir naltros, ostres, que el dissabte doncs també molts comerços ja no obren el dissabte al matí o de més, però a vegades necessites aquest punt que vinguin, sí. Tu veus cada dia, no? Sí. Llavors ja passo només veus allò. Lo dolent, veus els errors, pues si hi ha aquí una brossa, si hi ha no sé què, i vas fora, i al final, malauradament, a tot arreu hi ha incivisme, a tot arreu pot haver problemes d'inseguretat i de més, no? I quan venen, veuen el nostre nucli històric, que normalment doncs aprofitem a fer aquesta visita,
3: ja triem el dia.
4: Els portes també, doncs potser que vinc aquests últims anys i aquest any, doncs a veure l'orga, els expliques la història que té el Vendrell, la vinculació amb Pau Casals i de més, i a sobre acabes que vas a la platja allà a Sant Salvador, els puges al mirador del Vila Casals, doncs com no s'han d'enamorar de casa
2: està
4: nostra,
2: clar,
4: no?
2: Està clar, està clar, no, sí. Sí, jo que deia, ens reiem així, per això dic que a vegades és veritat, el dia a dia sempre porta a focalitzar-te en allò que no acaba de funcionar, o a vegades aquells fets una mica
4: evident,
2: més negatius,
4: i
2: focalitzes en això, i a vegades és veritat que ha de venir gent de fora per recordar-te el bo que sí que tens, no?
4: I
2: és el cas, és el cas.
4: A més, a mi m'agrada molt d'aquest premi, evidentment hi ha una parella que és de Vendrell,
2: sí,
4: i venen a fer la visita, no? I es queden sobtats.
3: Descobreixen
4: el Vendrell. És on vius.
3: És
4: d'on vius. I al·lucinen amb la història del Vendrell o amb l'església o amb de més, i diuen, ostres, i després els veus pel carrer i dius, ostres, que xulo va ser aquell dia, no? Bueno, doncs també està bé que els de casa coneguem tot el que tenim aquí.
2: Per suposat, i tant que sí.
3: Sí, això de repartir el premi del mateix municipi em pot sobtar, perquè també diria que hi ha municipis que no el reparteixen, eh? Però nosaltres trobem que és molt bona eina, perquè el guanyador del Vendrell primer ve com a... però després se sent també anfitrió. I quan passegem pels carrers, ell també té la seva aportació.
2: Estic a casa,
3: i llavors explica amb els altres guanyadors, sí, perquè aquí venen un pa i molta cua sempre, i aquí em vaig casar, aquesta església em vaig casar jo. Sí, que també afegeixen un valor i una proximitat amb la resta de guanyadors. Bé, ja dic que quan arriben a les 10 tothom està molt fred, tothom es posa parelles de dos en dos, però després, bueno, és que...
4: Van tots junts.
3: És fantàstic, la veritat.
2: Sí que és cert, clar, parelles visitants, sí que... Bueno, sí que per notícies sí que sempre que venen es fa algun recurs, sí. I sí que es pot parlar amb elles, en refereixo aquí a la ràdio, clar, parelles de fora sí que no hem pogut parlar amb elles, però sí que la setmana passada vam poder parlar de vendrellencs que van anar a altres municipis, sí. I una mica també transmetien això que dèiem ara, que, ostres, jo no ho pensava, que m'invento a Sallent, per exemple, i l'altre municipi no recordo quin va ser.
3: Cervera.
2: A Cervera, correcte.
3: I Centelles, que a Centelles hi van anar les seves germanes.
2: Val, correcte.
3: Però si l'any que ve vols organitzar això, gent que ha vingut a descobrir el Vendrell, també és fàcil, eh?
2: Ja, sí, bueno, és clar, demanar un parell de telèfons, no?
3: I tant.
2: Pues mira, estaria bé això de conèixer l'opinió d'algú que no sigui del Vendrell.
3: Fa posar l'autoestima, perquè parlen de tu superbé.
2: Jo crec que sí.
4: I a més, s'ha de dir, la Mònica els cuida molt bé, llavors, clar, evidentment, doncs si a més, visites, t'ensenyen la història, visites el gran monument que podem dir nostre, que és l'església, la parròquia, amb l'altar, l'orga, els pugem al campanar, fas una visita que els expliques tot plegat, però a sobre tens un tracte fantàstic que et porten a en Safata, és que vas un dia i estàs de luxe.
1: Et sents acollit.
2: Millor que millor.
3: Sí, sempre ho explico com que tu que reps uns convidats a casa teva, no? I aquell dia poses les estovalles més maques, fas el dinar que tens més per la mà, perquè no et falli, i tries un dia que passin coses i que pues, la gent marxa contenta a la força.
2: Ha de ser així. Home, bé, hem fet una bona repassadeta, de tot plegat, a la pròpia campanya, els objectius que persegueix, i això, i de quina manera podem arribar a entendre per què i com es fa, ni més ni menys. Anem al sorteig, ja, no?
4: Sí,
2: tenim aquí aquest carro, ja s'ha fet famós. Hem de dir que abans eren una mica més esbojarrats, i abans agafàvem les bulletes i les escampàvem per aquí l'estudi, que era molt xolo. Ara ja som una mica més assenyats, i el que farem és això, acabar de recollir totes aquestes bulletes que tenim en tot aquest carro de la compra. Un carro que va repartir el cit al seu dia, no? Em sembla.
1: Sí, senyor, la gent no sap el bé que va.
2: I tant.
1: Campanya que aquest carro es col·locava en el Parvent, llavors les persones el podien jugar per dir alguna cosa, per fer les compres al mercat, a tot el centre del Vendrell, i després carregant el cotxe.
2: Clar.
1: I
0: Bueno, una bona idea. Ara sí, tenim els carros. I nosaltres fem servir molt, la veritat.
2: No, no, és una bona eina, i tant que sí.
3: I en Holanda no el deixa, que també va molt bé.
2: I això, el tenim replet d'aquestes butlletes, de tots aquests centenars llargs de municipis que han participat. Sempre us ho pregunto, i sé que sempre és difícil, però més o menys quantes butlletes poden haver-hi aquí? Més o menys, eh? Més o menys. No, encara que sigui a ojo de buen cubero.
4: Quantes en van fer?
3: Impreses, 14.000. N'hem repartit.
2: Val. Clar, no, clar, aquí és difícil de comptar les que han arribat, però bé.
4: No les comptarem, eh?
2: No, imagina't. Però fa molt de bulto, eh? Jo que he tingut l'oportunitat de posar-hi la mà, que és com una mica allò com gustós, que és com ficar la mà allò en un sac de cigrons o de llenties, doncs el mateix en aquestes butlletes, que és un fet això agradable, i les tenim aquí. I el que farem és això, hem de recollir 22 butlletes que donaran aquest premi a 22 parelles, perquè són premis dobles, a més de 10 butlletes que posarem en reserva per si hi ha alguna cosa.
3: Correcte.
2: Val? I després els guanyadors estan convocats, no?, per aquesta setmana mateix, aquest divendres.
3: A la 1:30, uh-huh, davant de l'aparador de la botiga de moda Wisconsin del carrer, val, Otto Ferrer, que, uh-huh, aquest mes ens ha deixat espai en el seu aparador i hem tingut penjats tots els premis que es poden veure allà.
2: Fantàstic, molt bé. Doncs això.
3: Perdona, també que un comerciant té premi, uh-huh. Com que aquest any al comerciant de Vendrell li toca anar a Centelles, el guanyador que li toquin a Centelles, girarem la butlleta i allà on hi ha marcat el segell de la botiga serà la que també se n'anirà a Centelles.
2: Molt bé. Això, perquè els comerciants havien de segellar, sí, les butlletes per saber d'on són aquelles butlletes. Sí. Que bé, ni més ni menys. És a dir, que això farem com això, això és un notari ara mateix. És a dir, recollirem les butlletes, ho podrem escoltar en directe, i també, clar, vosaltres heu de fer l'acte, que és el que fa la Mònica, sí, no? Fer l'acte i anar recollint els noms. És a dir, que tot el que passa aquí ara o a partir de cara és 100% oficial, això, eh?
4: Sí, sí, a més, sí, ens ha portat una novetat aquest any.
2: Sí?
3: Mònica, bueno, perquè aviam, és per fer coses diferents, tampoc massa novetat no pot ser, però fèiem els premis per ordre alfabètic dels municipis organitzadors i aquest any pues, hem portat una caixeta amb el nom dels 22 municipis, i llavors serà a l'atzar tant el nom del guanyador com el municipi.
2: Molt bé, sí. No? S'està convertint també en una mica la grossa, això, que tenim, sí, el bombo dels, sí, números i el bombo dels premis,
0: també,
2: no?
0: També la grossa.
2: En certa manera. Molt bé, doncs comencem com vulgueu, quan vulgueu.
3: Vinga, vosaltres dues, jo prenc nota. Sí.
2: Jo, de fet, també tinc aquí els premis dels comerços, que també, dels comerços dels municipis, que també es podem anar comentant, mentre aneu buscant i apuntant. Perfecte. Podem anar explicant en què consisteixen aquests premis.
0: Doncs sí. Calaf.
3: I Calaf va...
2: Ara s'entendrà la lletra, que aquest també és un clàssic,
4: Jo crec que posa Carmen, que va comprar l'Arroyo. Doncs se'n va a Calaf.
2: Doncs molt bé.
3: Doncs la trucarem i li direm que li toquen a Calaf.
2: Molt bé, doncs enhorabona a aquestes persones que aniran a Calaf, veuran, entre d'altres, l'espectacle dels Pastorets de Calaf, que són molt, molt coneguts. Vinga, segon premi, Argentona.
3: Què posa aquí? Sí.
4: Argentona va la Rocío.
2: Rocío.
3: Amb Argentona aquest any hem compartit la coordinació de la campanya amb l'Anna. Des d'aquí li dono les gràcies aquest any.
4: La Rocío va comprar Mans i Més.
2: Molt bé, doncs Argentona coneixeran la ruta modernista guiada pel centre històric.
0: Torres de Segre.
2: Visitaran els edificis i punts més emblemàtics de la història local.
0: Perdó. A la propera població és Torres de Segre.
2: Torres de Segre. Fantàstic. Molt bé.
4: I va la Jennifer... Uh-huh. Que va comprar el Gota.
2: Molt bé. A Torres de Segre, hi haurà una benvinguda a l'antic molí de les Torres de Segre, visita guiada pel Museu de l'Evolució, és un museu etnològic, recorregut, memòria històrica, ruta entre camps florits, dinar amb productes de la zona i una visita a la reserva natural d'Utxesa. Que bé,
0: molt bé. El proper poble és Cervera.
2: Cervera, qui anirà a Cervera?
4: La Paquita.
2: Molt bé.
4: A Cervera... l'Alexandra Regalos. Mira, m'agrada, direm la població, perquè no és del Vendrell, és de l'Arbós.
2: Què dius?
4: Mira,
2: doncs fem comarca.
4: Fem comarca.
2: Molt bé. Doncs
0: a
2: Cervera coneixeran doncs, els productes del territori, esmorzaran amb productes justament d'aquest producte del territori i també hi ha una visita guiada al centre històric, passejada pel mercat de Nadal i visita la Casa Museu durant i sempre. Molt bé, que bé.
4: Mira, ara no anem gaire lluny, ens quedem a casa, al Vendrell.
2: Vinga.
0: Aquí la guanyadora és Vinyet Esbertit.
2: Molt bé.
0: i va comprar el tast.
2: Molt bé. Doncs aquí la Vinyet el que farà és això, amb la coincidència dels 150 anys del naixement de Pau Casals, doncs visitaran el nucli històric del Vendrell per conèixer la casa nadiua d'en Pau Casals, l'església, també aniran a dinar a un municipi, a un restaurant del municipi, també visita la casa d'estiu de Pau Casals a Sant Salvador, entre d'altres. És una visita fantàstica. Què més?
4: Sallent.
2: A Sallent, gran poble.
0: Aquí anirà la Maria, que va comprar a la cafeteria Astra.
2: Molt bé. Que no hi tens a veure, sempre em pregunten, eh? No tinc res a veure amb el poble, jo, eh? Simplement és el cognom. Doncs aquí a Sallent, els afortunats, afortunades, en aquest cas, una visita guiada a la Casa Museu Torre Amat i Centre d'Interpretació del Nucli Històric, la Casa Torre Amat, que és un exemple paradigmàtic de l'antiga fàbrica d'inicis de la Revolució Industrial, i també, doncs, conèixer aquesta part i aquest llegat històric, a banda també tastar els productes i anar a dinar a un restaurant típic d'aquest municipi.
4: Seguim.
2: Molt bé. Què Lleida. Més? Lleida.
0: Guanyadora l'Anna, que va comprar a l'Expo Mobi.
2: Molt bé. Doncs també l'Anna gaudirà d'un tast gastronòmic, coneixerà el comerç, l'oci, el patrimoni i la cultura amb visites guiades i això, amb dinar per conèixer tots aquests productes. Lleida, que és molt maca, també.
4: Estupendo.
2: Què més?
4: Sant Quintí de Mediona.
0: Vale. Guanyadora Montserrat, que va comprar a Cal Vicentó.
2: Molt bé. No m'agrada gaire que tots siguin dones, eh?
4: Estan fent un pleno, eh?
2: I sabeu per què, eh? Sabeu per què ho dic,
0: sí, sí.
2: Eh?
0: La dona sí, sí. Compra sempre.
2: Per això dic, sempre. Que me n'alegro molt per elles, és obvi. Però saps què fa més... Mira, jo convido aquestes dones que van a comprar elles que la parella no sigui la seva parella. Que triï una altra persona.
0: Una altra dona.
2: Exacte.
0: Una altra dona.
2: Va, Sant Quintí de Mediona ajudarà a descobrir el patrimoni històric de Sant Quintí, una visita a l'entorn natural del municipi, també gaudir d'activitats d'aventura i un dinar amb productes típics locals. Molt bé.
4: Vinga.
2: Què més?
4: Besalú.
2: Besalú. Molt bé.
0: És per la Rosa. I va comprar Alexandra Regals.
2: Molt bé. Enhorabona.
3: Està quedant molt repartit, eh?
0: I aquí sí, aquest, eh? També està una població del voltant, de Bonastre.
3: Sí, Bonastre.
0: Amb la qual està bé, també.
2: Doncs fem comarca. Exercim de capital de la comarca, eh? Doncs a Besalú també és això, és conèixer els productes del territori, també una visita teatralitzada en aquesta part antiga de Besalú, que és fantàstica, entre pedres i cavallers, per poder acompanyar el grup Excalibur, que expliquin justament com és Besalú, a banda de tastar els seus productes propis. Molt bé. Què més?
4: Sant Martí de Tous.
0: Uh-huh. Un home.
2: Vinga, veu, celebrem. Venga. Bravo.
3: Ja, tot ha sigut dir-ho.
0: El Joan hi va comprar l'equivalença.
2: Molt bé. Sant Martí de Tous, eh?
4: Sí.
2: Molt bé. De seguida l'obro i sabrem una mica què ofereixen, què ajudaran a conèixer, que bàsicament també gira al voltant d'això que estem dient, eh? Conèixer tot l'entorn natural, conèixer la part antiga, en aquest cas també la visita es farà durant la festa major i ajudarà a endissar-se la seva part històrica, el seu patrimoni i les seves tradicions, que també està molt bé. Què bé, què més?
4: La Sènia.
0: Uh-huh. Aquí tornem amb les dones. La Judit, que va comprar Cal Vicentó.
2: Molt bé, perfecte. La Sènia, segons expliquen, és un paratge per descobrir, que és un municipi que està ubicat en una zona privilegiada i que cal descobrir, i per això el que intentaran des del propi municipi és ajudar a conèixer tot el seu entorn, tota la part històrica, la gastronomia, amb productes del territori i també amb un dinar en aquest mateix espai.
4: Molt bé.
2: Què més?
4: Santa Coloma de Queralt.
0: Uh-huh. La guanyadora Anna, l'Anna, hi va comprar a l'Oliver & Go, que és una perruqueria.
2: Molt bé. Ostres, hem remenat molt, eh? Sí, nota sí. Que hem remenat, perquè estan sortint comerços molt variats.
0: Diferents sectors.
2: A Santa Coloma de Queralt es coneixerà un esmorzar típic, una visita guiada monumental, teatralitzada, del qual es podrà veure els edificis més emblemàtics del nucli antic, i també una visita a la sala d'exposicions del Museu dels Rellotges. Què més?
3: No, pot ser igual, eh?
2: Sí?
4: A veure qui va cap a Ulldecona.
0: El Dani.
4: Molt bé.
2: Molt bé. Ulldecona?
4: Ulldecona, sí.
2: Molt bé. Espera que ho busco. Ulldecona, Ulldecona, Ulldecona. Ràdio en directe, això, eh? Ja sempre ho diem, eh? Ulldecona, no ho trobo, Ulldecona. Cervera, Cadars, Les Borges, La Sèrie, Ventrell, Pont de Suert, Lleida, Mediona, Sallent, Bé, no sé per què no ho
4: bueno,
2: veig.
4: Bueno, ja sortirà.
2: Ah, ui, de Cona, perdó, sí que hi ha, sí, sí que hi ha.
3: No pot fallar, eh?
2: Evidentment surt tot, aquí, a la, en aquest punt d'informació que tenim obert, surt tot. La visita a l'antic molí del César Martinell, que és l'actual oficina de turisme, a banda, doncs, hi haurà tas d'oli, visita guiada pel nucli antic, dinar en el conjunt de l'ermita de la Pietat, entre altres activitats en el patrimoni mundial de la humanitat, que és una visita fantàstica que tenen justament a Ulldecona.
4: Molt bé. Tenim coses en comú,
2: i tant.
4: César
2: sí,
4: Martínez.
2: Sí, sí.
4: Uh-huh.
2: Uh-huh.
4: A Mediona.
2: A Mediona.
1: Per la Marta, la guanyadora. I aquí va comprar la botiga Bondi.
2: Molt bé.
1: Del carrer Montserrat.
2: Fantàstic, enhorabona per ella. El premi en si mateix és un tas de la vall de Mediona, el propi vall, per descobrir els diversos llocs emblemàtics, per gaudir plegats del paisatge, la cultura, la història i, per suposat, la seva gastronomia.
3: En Mediona hem compartit la gestió econòmica.
2: Ah.
3: També donar les gràcies des d'aquí.
2: Molt bé. Que bé.
3: Seu ajuntament.
2: Fent xarxa.
3: Mm-hmm. Sí.
4: Cap a les Borges Blanques, hem de dir, visita molt maca.
1: Aquí li ha tocat a un senyor, el Ramon, que ha comprat al mercat, que el mercat encara no havia sortit, a Peixos Oliver.
2: Molt bé. En aquest cas, des de les Borges Blanques, cultura, tradició, gastronomia, conviden també a tastar, diuen ells, la capital de l'oli, i per això hi haurà tast d'olis, visita guiada i també gastronomia. Què més?
4: Vinga, cap a Centelles, a veure què enviem.
3: Aquí a Centelles també sortirà el nom del de la botiga.
1: Per la Montse, és la guanyadora.
2: Val.
1: I és una compra de Calvi Santom.
2: Mira, oirà, eh? Vicentom.
3: Pues el Vicentom també té premi.
2: Sí.
3: El Vicentó també té premi.
2: Ah, clar, que ho hem dit, sí, que ho hem dit, exacte. Vale, llavors... Que el Val de Centelles també recollia el premi cap al comerciant.
1: Llavors és el comerciant del Vendrell que anirà també.
3: També, així és, client i comerciant van junts a la mateixa experiència.
1: Amb sort, Calvi Santó.
2: Molt bé, Calvi Santó, fantàstic. Sí. Molt bé. A Centelles, doncs això, tant el comerciant com, en aquest cas, clienta-client, es coneixerà Centelles, que és Vila Cerdà, per conèixer l'època d'Ildefons Cerdà i gaudir d'un dinar per dues persones amb menú especial i obsequi de Centelles.
4: Vinga, cap a Vilanova del Camí.
2: Molt bé.
1: La Rosa, que va fer la compra a Cal Cotxet.
4: Tampoc havia sortit encara.
2: No, és veritat.
1: Molt bé.
4: Ens ha quedat molt repartit avui,
2: sí.
4: Que altres anys
2: potser,
4: bastant
2: sí.
4: Més...
2: Bueno, clar,
4: està bé.
2: Sí, està bé.
4: Bueno, l'atzar.
2: Val, això, a Vilanova del Camí serà conèixer la Fira del Camí Ral, natura, tradició, artesania, conèixer el municipi, descobrir el seu entorn natural i gaudir d'un dia d'història i de tradició. Molt bé.
4: Cap a Tàrrega.
1: La guanyadora és la Sabine, que va comprar el Serrat.
2: Molt bé.
1: Calçat Serrat. Vinga.
2: Fantàstic. Vaig a buscar a veure la informació de Tàrrega. Molt bé, que també conviden a descobrir la capital de l'Urgell, una jornada per conèixer a Tàrrega, per endinsar la història de la ciutat amb la visita al Museu Comarcal de l'Urgell i el Call Jueu, entre altres coses, amb un dinar fantàstic a un restaurant de la localitat. Molt bé.
4: Anem cap a Roda de Ter.
2: Molt bé. Roda de Ter.
3: Terra de Matí, Pol.
1: El guanyador guanya... No. No, és el nom. No, deu ser un nom estranger. I va comprar, bueno, és de la perruqueria Els Colors.
2: Molt bé. A Roda de Ter convidaran a descobrir l'origen del poble i els racons que van inspirar la poesia de Miquel, Martí i Pol. També el mateix, visita guiada i trobada gastronòmica.
4: Ens anem cap al Pont de Suert.
2: Molt bé, a Lleida, Pont de Suert, a Lleida.
1: Aquí la guanyadora és la Berta i de l'establiment La Cortineta Negra.
2: Molt bé, un Pont de Suert, cultura, natura, gastronomia, que esperen els guanyadors, guanyadores, en aquest premi per a dues persones, gaudir d'un dia únic al cor del Pirineu. Visita guiada a la fàbrica de mantes i llanes del Pont de Suert, al centre de fauna, un dinar per dues persones i un lot de productes.
3: Anem pels dos últims.
4: S'ha de dir pràcticament que això és el que vam fer quan vam anar a la presentació, així que s'ho passaran molt bé. I més o menys l'entorn acompanya a desconnectar un dia.
3: I la Teresa de la fàbrica...
4: Tindran un trosset fins a arribar-hi, però,
2: bueno, val,
4: però val molt la pena. La
2: el Pirineu sempre és aposta segura.
4: Sí,
2: qualsevol punt és sempre aposta segura.
4: Sí,
2: el Pirineu, i per qui ens agrada la muntanya, especialment.
3: Pues aquí la Teresa, la mestressa de la botiga, de la fàbrica de mantes, que és una fàbrica dels avis. Bueno, és que tu fas sentir passió, t'ho explica d'una manera que...
2: Fantàstic, que bé, molt bé.
4: Bé, penúltim. Anem cap a Tremp.
2: Molt bé.
0: El guanyador és el Jordi, de Roda de Barà. Mira.
2: Molt bé, mira.
0: I Calçats Terrers.
2: Molt bé.
3: Tremp té nit d'hotel.
2: Ah, què anava a dir, eh? Ah. Què anava a dir, Mònica? Oh. Què anava a dir? Atenció, perquè Tremp era una mica dels... És com la grossa, eh?
0: És el guai.
2: No, no per res, perquè bueno, hi ha una nit d'hotel i sempre...
4: Setmana.
2: Exacte, la nit d'hotel sempre ajuda. Doncs això, descobrir la capital del Pallars Jussà a través de la seva història i el seu patrimoni hidroelèctric amb una nit d'hotel amb esmorzar, que està molt bé, visita guiada al centre històric de Tremp, ball de descompte i passi per dues persones a una de les activitats Electra, la festa de l'aigua i de la llum, que també es farà quan es faci a banda d'un lot de productes.
3: Regalazo, eh?
2: Ostres, aquest és el més important, eh? No, no, és evident que no podem desmereixer cap d'ells, però aquest és potent.
4: Sí, sí.
2: Fem una cosa, ara quan traiguem les butlletes de reserva, traieu una nou. Aquesta, jo sóc la reserva d'aquest ple.
4: Vinga.
2: D'acord? Vinga.
4: Vinga, l'últim, cap a Balaguer.
2: Molt bé.
0: Per la Paquita, que és del Papiol, i va comprar Calvi Santom.
2: Val. Balaguer. A Balaguer, una visita guiada pel centre històric, les muralles gòtiques i l'església de Santa Maria. També hi haurà un dinar, un restaurant de la ciutat, i la visita al Museu de la Noguera i al centre d'interpretació de l'or, a banda d'un lot de productes del territori. Sí. Molt bé, els hem dit tots ja, doncs. Ja hem recollit els 22 tiquets, ara n'agafarem 10 més, evidentment no els direm, simplement s'agafen per tenir reserva, perquè si algun dels guanyadors o guanyadores no contestés o no es pogués localitzar, tiraríeu d'aquests tiquets de reserva. Quan fareu les trucades?
3: Pues quan marxem, sortim
2: d'aquí,
3: de seguida.
2: Avui mateix, eh?
3: De seguida ens anem a fer les trucades.
2: Mira, em faria... És molt complicat, ja ho sé. Em faria molta il·lusió, sí. molta il·lusió.
3: A veure, què?
2: Que si algú ens està escoltant i ha estat premiat, que li digui a la Mònica, trucaràs tu, Mònica?
3: Sí.
2: Doncs li digui, Mònica, ja ho sé perquè ho he escoltat a la ràdio.
3: Val.
2: I ens ho faràs arribar.
3: Perfecte.
2: Serà difícil, però em faria molta il·lusió.
3: Doncs si és així, no pateixis que...
2: Ens
3: no
2: ho fa saber, tant. I això, de cara a altres edicions sí que estaria xulo doncs, poder fer una trucada en directe i clar, allò sí. Estaria bé.
0: No, de fer una
2: sí. Sí, de fer una trucada d'això, del guanyador o guanyadora.
3: Sí, sí.
2: Que bé, molt bé. Tot fet, ja?
4: Bueno, anem a treure no, aquestes 10.
2: Ah, perdó, les 10, sí, que quedi constància.
4: Que
2: correcte,
4: no
2: perdó.
4: Noms,
2: no, simplement bueno. Recollir les 10, que quedaran en reserva.
4: Al final anem mirant que hi hagi el nom sí. I...
2: Correcte, que tot estigui
4: les
2: correcte.
4: Les dades...
2: Que no haguem d'agafar reserves per la reserva. Habitualment costa per això, Mònica, localitzar els guanyadors i guanyadores, o què?
3: No.
2: No, és fàcil.
3: No, el que passa que...
4: És qüestió d'agenda, no? Sí. A vegades que la data que ha tocat doncs, clar, no et va bé clar. O...
3: Sí, i després també gent gran potser que li ha tocat i aquell dia no té els fills a disposició que la puguin acompanyar.
2: Ja.
3: Però no, tothom ho accepta. Bé. Aviam, aquests premis també, la cosa és que no volem que es perdin. Aleshores, si aquell dia coincideix amb la teva agenda que és impossible desplaçar-te allà on t'ha tocat, el premi te'l pots cedir.
2: Sí, sí.
3: El pots cedir o el pots regalar a una altra persona.
2: Val.
0: Claro.
3: Sí, sí, la cosa sí. És que no es perdi.
2: Sí, tot són facilitats, també, sí. Un cop s'ha aconseguit i s'ha aconseguit aquest premi.
3: Sí.
2: Molt bé.
3: Vale, doncs ja els tenim.
2: Jo ja ho tenim, això, feina feta.
3: Sí.
2: Notaria feta. Acta tancada i signada.
3: Això.
2: Molt bé.
3: Super, superbé. Vaja, donar les gràcies novament que cada any ens aculls aquí i... Uh-huh. Bueno, està molt bé fer-ho així públic.
2: Sí, no?
3: Sí,
2: ni trampa ni cartó,
3: no,
2: eh?
3: No. Tal qual.
2: Ni carpa, anava a dir. Ni trampa ni cartró.
3: Tal qual.
2: Justament aquest sorteig que acabem de fer ara mateix en directe.
3: Tal qual.
2: Gràcies.
3: A tu.
2: Mònica, Mariona, tu. Carmina.
0: Gràcies a tu,
2: per
0: Pere.
2: Venir.
4: Gràcies a vosaltres.
2: Estem en contacte. Que vagi bé.
4: Molt bé.
2: Adéu-siau.
5: Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.
6: Volem òpera. Amb la participació d'Òpera al Cor presenta Carmina Burana, de Karl Orff. Després de l'èxit del Rèquiem de Mozart, tornem a segur de Calafell amb una de les obres més espectaculars del repertori coral. Cor, solistes, piano i percussió en directe. Dissabte, 25 de juliol, a 9:45 del vespre, a la parròquia de l'Assumpció de Segur de Calafell. Entrades en Tràdium i també a taquilla, 2 hores abans del concert. Carmina Burana. No t'ho perdis. Siente cómo tiembla el suelo. Prepárate para la descarga de adrenalina definitiva. El Motoshow Extreme aterriza en el karting Comarruga. Del 19 de junio al 26 de julio, vive el riesgo, la velocidad y las acrobacias más brutales que jamás hayas visto. Cita obligada cada viernes, sábado y domingo a las 9 de la noche. Que no te lo cuenten, entra ahora y reserva tus entradas con un 20% de descuento usando el código promocional MOTORVERANO2026. Motoshow Extreme, solo para valientes. www.motoshowextreme.com.
2: Però espereu, abans d'entrar justament en contingut, deixeu-nos que us proposem justament aquell punt i aquell lloc on tota la família sempre, sempre, sempre es posa d'acord. És evident, és per anar a PortAventura World, PortAventura Club, que estrena, a més, una nova era, una nova identitat, una nova imatge, una proposta de passis que està renovada amb un nou passi que es diu Pioneer Pass. És el més exclusiu i el premium, vaja. Així que descobreixo tot plegat a PortAventuraWorld.com.
5: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.
2: Comarruga acull aquest estiu el Motor Show Extreme, que és un espectacle d'acrobàcies, exhibicions de motor que s'ha instal·lat als terrenys del kàrting de Comarruga i que oferirà funcions, atenció, fins al 26 de juliol, el dia de Santa Anna, per festa major. Aquest és un espectacle que reuneix diversos especialistes del món del motor que protagonitzen, això, exhibicions de conducció extrema amb cotxes i motocicletes espectaculars. Maniobres sobre dues rodes, salts amb rampes, derrapatges, actuacions dels coneguts Bigfoots o Monster Trucks, vehicles de grans dimensions que protagonitzen alguns dels números més espectaculars d'aquest show. Per suposat, i com ara dèiem, en volem conèixer els detalls i, de fet, ens acompanya una mica la representant de la producció d'aquest espectacle, que és la Dana Marton. Dana, molt bon dia.
7: Muy buen día, Pera.
2: ¿Cómo estás?
7: Bien, ¿sí? Muy bien. Mucha calor, muchos incendios, pero seguimos.
2: Endavant, eh?
7: Seguimos,
2: no sé com es porta la calor amb la benzina i amb l'espectacularitat del vostre espectacle, Dana?
7: Nosotros...
2: Està molt lligada, de fet, no?, la calor amb vosaltres, no?
7: Muchísimo, muchísimo. Cuando aceleran, mira, cuando aceleran, pues la adrenalina, estamos acostumbrados.
2: Clar, que vagi per davant, clar, ara parlarem de tot plegat. Jo entenc que vosaltres, que treballeu i que produïu aquest espectacle, sou uns malalts dels cotxes, dels vehicles, dels motors, de la benzina i de tot això.
7: Digamos, mejor, amamos el mundo del motor, amamos el mundo del motor, amamos la adrenalina, estamos acostumbrados y ya desde pequeño, ¿no?
2: Ajá.
7: Papás, abuelos y todos siempre han estado metidos en el mundo del motor.
2: Clar, i això es traspua.
7: Claro, claro. Però de fet, és una herència.
2: Ja ho crec, ja ho crec. I de fet també, en termes generals, tot i que potser estem més acostumats a aquest tipus d'espectacles, no?, en aquesta cultura nord-americana, no?, dels Bigfoots, d'aquests Monster Trucks, però sí que cada vegada sembla que es va arrelant aquí, cada vegada és més conegut aquí, i és un espectacle que agrada. És a dir, en termes generals, la benzina agrada.
7: Te explico. Nos gusta lo diferente, ¿no?
2: Clar.
7: No siempre los mismos espectáculos.
2: Ja.
7: Llevamos muchísimos años en esto y, claro, es un espectáculo increíble.
2: Ajá.
7: Y desde aquí agradecer al Ayuntamiento de Vendrell, porque no es fácil llevar un espectáculo como ese en Cataluña.
2: Ya.
7: Porque no lo entiende, no entiende muy bien lo que es. No sabe si es una exhibición, si es un espectáculo, y de aquí decimos que es un espectáculo completo.
2: Claro.
7: Tenemos nuestras gradas, la gente paga su entrada, entra y tiene una hora y 45 minutos de pura adrenalina.
2: Uh-huh.
7: Antes pensaban que solamente eran para los jóvenes y no, es para todos. Wow. Para niño, para adolescente, para mamá, papás, abuelo, para todo. Lo que aman el mundo del motor y lo que no lo aman también, uh-huh, hay que verlo.
2: I tant, per tota la família.
7: Para toda la familia.
2: Per tota la família. Tornem-ho a dir, que és un espectacle que serà en aquests terrenys del Cardín de Comarruga, un espai que tots coneixem sobradament. Hi haurà funcions fins al 26 de juliol.
7: Sí, pero explicamos bien que solamente tenemos actuaciones los viernes, los sábados y los domingos.
2: D'acord, al cap de setmana.
7: Sí, uh-huh, a las 9 de la noche.
2: Val.
7: Tenemos la taquilla abierta desde las 8 de la noche.
2: Val.
7: 8 y media abrimos el recinto y a las 9 de la noche empieza el espectáculo.
2: Perfecte, divendres, dissabte y diumenges, sí, fins al 26 de juliol.
7: Te digo la verdad, estamos valorando la opción de quedarnos todo el mes de agosto.
2: Val.
7: Todo el mes de agosto porque en Vendrell, en Comarruga, en toda la comarca, el turismo empieza a llegar justo ahora.
2: Ahora es temporada alta, sí.
7: Y podemos decir que estamos en un sitio privilegiado, ¿no?
2: Val.
7: La Nacional 340, la salida de la autopista,
2: sí, sí, sí,
7: el karting,
2: sí,
7: Comarruga, es un sitio privilegiado.
2: No, i tant, que si això, entrades disponibles els mateixos dies a taquilla.
7: Sí, y tenemos la opción en internet, nuestra página web, que es www.motorshowextreme.com.
2: Fantàstic.
7: Y ahí tienen el 20% de descuento con el código descuento Motorverano 2026.
2: Genial.
7: Que justo lo hemos hecho para empezar el verano.
2: Fantàstic. I també hem de dir que gràcies a vosaltres, i us agraïm aquesta gentilesa, a aquests cinc primers oients, o sí, si en són més, en farem un sorteig, però els primers cinc whatsapps que rebem aquest telèfon habitual de programa, el 686-101-101, s'emportaran aquestes, una de les cinc entrades dobles, és a dir, que són 10 entrades en total.
7: Sí, perquè sempre mejor venir a verlo
2: en companyia.
7: En companyia, sí.
2: Exacte, cinc entrades dobles, aquests cinc primers oients que ens envien un WhatsApp al 686-101-101, i si tenim molta demanda, doncs farem un sorteig, cap tipus
7: Perfecto.
2: De programa.
7: Genial.
2: I des d'ara mateix,
7: Genial.
2: I des d'ara mateix. Parlem de l'espectacle, Dana, com l'expliquem, aquest espectacle? Què podem trobar? Trepidant,
7: espectacular
2: i adrenalina,
7: sí,
2: pura i dura, però explica'ns
7: també,
2: com va.
7: También es un espectáculo muy diferente,
2: Ajá.
7: muy diferente porque tenemos muchas disciplinas mezcladas, ¿no? Aparte de los Monster Trek, que son los Bigfoot, los monster que aplastan los coches,
2: sí.
7: tenemos freestyle, tenemos motos, tenemos... amamos los BMW. En nuestro espectáculo están los BMW porque para nosotros los BMW son... lo que de verdad puedes poner a dos ruedas, lo impresionante que es un BMW,
2: sí.
7: saltar rampas... no son BMW normal, y decimos también desde aquí que lo que ven en el espectáculo está totalmente prohibido hacerlo en la carretera normal.
2: Está claro.
7: Respetamos las reglas viales, eso se hace en un espectáculo con pilotos profesionales,
2: claro.
7: eso también hay que decirlo, todos nuestros pilotos son pilotos profesionales que han hecho contrafigura en película de televisión. Ellos son, su disciplina es... tenemos pilotos profesionales de freestyle, pilotos profesionales de BMW y pilotos profesionales de Bigfoot.
2: Val.
7: Un monster truck no lo puede conducir cualquiera.
2: No.
7: Claro. Y también decir que aplastamos coche, pero son coches preparados para respetar el medio ambiente. Los coches los preparamos.
2: Sí,
7: coches los preparamos antes, no tienen ningún líquido, ningún aceite, ningún combustible, no tienen cristal. Nosotros aplastamos chapa y siempre protegiendo el terreno con telas especiales para que no haya ninguna contaminación con el medio ambiente.
2: Todo está previsto,
7: Todo.
2: En materia de seguridad ambiental y sobre todo personal.
7: Y si me permite, queremos agradecer el desguace Vendrell, que desde que estamos aquí nos está ayudando, porque siempre tenemos un desguace colaborador.
2: Val.
7: Y el desguace Vendrell es increíble, porque desde que hemos llegado que nos ayuda a encontrar los coches, nos lo preparan. Dani, que es el propietario del desguace Vendrell, increíble, agradecerle desde aquí, que lo escuchen todo, que el desguace Vendrell es colaborador de nuestro espectáculo.
2: Molt bé, ostres, brutal. Clar, quants cotxes podeu arribar a utilitzar?
7: Deixa'm dir. Te digo la verdad.
2: Quants cotxes podeu destrossar,
7: Bueno, en las 4 o 5 semanas que estamos aquí, 40 cotxes.
2: 40 cotxes en toda la semana.
7: Claro,
2: wow.
7: 40 cotxes, porque también tenemos trucos distintos, ¿no? Que un accidente simulado necesita un coche que arranque.
2: Ah, que, clar, que funcione,
7: claro. Claro, que funcione para darle el empujón al otro que tiene que...
2: Sí,
7: pero te digo la verdad, Dani nos ha ayudado muchísimo y mira,
2: Qué bien.
7: Y ojalá en cada ciudad encontremos un desguace que nos colabore con nosotros, porque no es fácil encontrar los coches.
2: Claro, es eso, ¿no? Coches que tinguin, ¿no?, aquestes particularitats específiques, que és el que demaneu, i que hi hagi bona col·laboració.
7: Pues sí,
2: no?
7: Pues sí.
2: Està clar, està pues clar. Sí. És això, és una hora 45 minuts de pur espectacle.
7: Pura
2: a més a més, enllaceu un número amb un altre.
7: Sí.
2: És a dir, que és un ritme constant.
7: Llevamos un equipo increíble, porque aparte de los pilotos, llevamos un equipo que está preparado para preparar el terreno.
2: Claro,
7: claro, con los bocat, los toros mecánicos y todo eso, para preparar cada número, cada actuación tiene su preparación.
2: Val,
7: que el público no se quede parado, siempre hay algo que lo entretenga.
2: Clar, sempre. Que tota aquesta part logística de preparació del número dels espectacles i la part més artística que va a càrrec una mica dels pilots, s'ha de dir. Tu deies, pilots professionals?
7: Professional. Sascha Bosle es un piloto profesional alemán, porque el equipo todo, la familia Bosle, que trae este espectáculo a Vendrell, son de Alemania.
2: Son de Alemania, es decir, la producción es alemana.
7: Y han venido directamente desde Alemania a Cataluña.
2: Wow.
7: Imagínate,
2: ostras.
7: Claro, eso también ha sido una preparación increíble.
2: No, claro.
7: Porque Alemania no está detrás de la esquina.
2: No.
7: Eso ha venido en carretera.
2: Claro, todo el material, toda la infraestructura.
7: Todo.
2: Y a més, claro, feu tour, ¿no?, per l'estat espanyol i aneu rodant per diferents municipis.
7: Claro. Hemos decidido 2026-2027 quedarnos en Cataluña.
2: Val.
7: Hemos empezado en Terrassa el 22 de abril, y Terrassa de verdad ha sido una ciudad que ha amado ese espectáculo. Teníamos todas las entradas vendidas todos los días.
2: Sí.
7: Y hemos estado un mes y dos semanas. Seis semanas es mucho tiempo, pero hemos tenido llenazos total.
2: Ah, qué bien.
7: Castelbisbal no tenía un sitio idóneo para nosotros y nos dejaron montar en el aparcamiento del restaurante Cal Pupinet, que es un aparcamiento privado. Y claro, nunca lo habían hecho, no entendían muy bien lo que teníamos que hacer. Y claro, siempre presentamos unos vídeos, para que el ayuntamiento, los técnicos, entiendan muy bien lo que es ese espectáculo. Es un espectáculo, como se dice, especial. Es un espectáculo que lleva una seguridad impresionante. Tenemos un equipo detrás de nosotros, como ingeniería, técnico, ECA, gente que colabora con nosotros, que revisa nuestros espectáculos. Es un espectáculo totalmente seguro, porque antes de abrir puerta tenemos un control espectacular entre ingenieros, técnicos del ayuntamiento, ECA, que la ECA es uno de los controles más exhaustivos de espectáculos de España, se puede decir.
2: Sí. Clar, és això. Són números realitzats per professionals, però sobretot...
7: Hay que decirlo, son números peligrosos.
2: Sí.
7: No son pilotos, no una persona cualquiera puede hacer lo que hacen nuestros pilotos.
2: Sí, clar. Sempre hi ha una perillositat, no?
7: Clar.
2: Aquest tipus d'espectacle sempre comporta cert perill pels que el realitzen, s'entén, pels professionals i pels conductors en aquest cas. Però dins aquests termes de perillositat, clar, el que feu és minimitzar aquest perill, no? És a dir, números molt assajats, màximes mesures de seguretat...
7: Te digo una cosa, trabajamos solo viernes, sábado y domingo, pero desde el lunes a jueves están ensayando.
2: Clar.
7: Siempre. Y a veces nos hacen una pregunta que es... ¿El espectáculo siempre es el mismo? Imposible, Pera, imposible. Un espectáculo de motor indirecto es imposible que sea todos los días igual.
2: Clar.
7: Porque siempre puede fallar algo, un coche no puede arrancar, tenemos que cambiar los Bigfoot, poner uno, poner el otro, ponerlo todos tres juntos. Siempre tienes que pensar que es un espectáculo en directo, y los espectáculos en directa pues siempre tienen algún inconveniente.
2: A més, quan parlem de temes mecànics, la mecànica té això, La mecànica té dies bons i dies dolents,
7: Aparte de ser pilotos increíbles, también son mecánicos, porque tú tienes que pensar que cada día de actuación rompemos...
2: Sí, muchas cosas.
7: ¿Qué?
2: Wow.
7: Ya tenemos, aparte de nuestros mecánicos del equipo, tenemos también talleres mecánicos que colaboran con nosotros, porque ya saben que trabajamos viernes, sábado y domingo, y puede ser que un BMW se rompe el embrague.
2: Claro.
7: Se rompe, pero cada viernes los tenemos todos ahí.
2: Tots a punt,
7: Todo listo.
2: És evident. A veure, a més, clar, això, com dius tu, són cotxes que es porten al límit, mecànicament.
7: Però de verdad, al límit.
2: No, ja ho crec. I també, clar, tots tenim al cap aquests Bigfoot, que són impressionants. Suposo que, clar, mecànicament reparar o mantenir un vehicle d'aquestes condicions és duríssim, no?
7: És duro, és caríssimo, porque tú tienes que pensar que un Bigfoot lo construyen solamente para ti, ¿vale? Y tiene piezas muy especiales, piezas que no encuentra, te rompes un algo de un coche normal lo encuentras en cualquier auto o recambio de coche, en cualquier taller, pero un Bigfoot, hay piezas que vienen directamente desde América.
2: Clar, imagina't.
7: Claro.
2: Clar, això encareix la producció. Entenem, no cal que diguem números, Dana, però que estem parlant d'una producció
7: claro,
2: majúscules.
7: Una producció enorme.
2: I una producció que té una inversió importantíssima.
7: Importantíssima. Tú tienes que pensar que llevamos 16 trailers y solamente 12 trailers son para cargar todo esos coches, esos Bigfoot, esos... Solo de material del espectáculo llevamos 14 trailers.
2: Ah, imagina't.
7: Y detrás de nosotros, claro, tú tienes que pensar, ok, está el equipo de los Bosley, que son los que actúan, pero detrás de nosotros tenemos también empresas como ingeniería, empresa de publicidad, empresa de transporte, seguro, bueno...
2: No, ens ho podem imaginar.
7: Llevamos la hòstia.
2: Sí, el que comporta un espectacle d'aquestes característiques. Sí. Posem una mica els pilots, que potser és el que més atreu, Jo crec que és una mica el que l'audiència també de seguida visualitza, que són aquests pilots que suposadament arrisquen la vida, en aquests espectacles.
7: Cada dia.
2: Cada dia. Com s'arriba un pilot d'aquestes característiques?
7: Te digo la verdad, hay una selección de pilots. Claro, cuando alguien monta un espectáculo así, Sasha, que es el director, que es un piloto profesional, es como un casting, ¿sabe? Hacemos un casting y los pilotos de verdad profesionales que saben hacerlo, los contratamos.
2: Wow.
7: Y harán toda la temporada con nosotros y el año que viene también. Siempre los contratamos para 2 años.
2: Val, d'acord. Clar, i entenc també cada temporada, no?, és els números, la revisió dels números, de les acrobàcies, etcètera.
7: Claro, todo. Hacer un espectáculo de eso todo junto no es fácil, ¿eh?
2: No, por
7: no es fácil,
2: no.
7: Porque tienes que compaginar moto, coches, Bigfoot, quad. Es
2: claro, ¿cuántos vehículos vehículos que funcionan, dels vostres vehicles, de acrobàcies? 22 en teniu,
7: 22. Entre moto, quad, cotxes, Bigfoot.
2: D'acord. Anem fent números, d'aquests 40 llargs de vehicles de desguàs que formen part de l'espectacle, més aquests 22 que són els vehicles d'exhibició vostres.
7: Claro, y aparte luego los coches que desguasamos, los...
5: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
8: Bona nit, us informa Carola Gil. L'Iran anuncia el tancament de l'estret d'Hormuz fins a nou avís. Segons la radiotelevisió pública iraniana, la Guàrdia Revolucionària ha decidit impedir el pas de vaixells després d'un incident marítim en què, segons Teheran, una embarcació ha ignorat de navegació i ha estat interceptada després de trets d'advertència. Les autoritats iranianes asseguren que mantindran la mesura mentre continuï el que qualifiquen d'interferència dels Estats Units a la zona i adverteixen que respondran a qualsevol intent d'obrir una ruta marítima no autoritzada. Paral·lelament, els Estats Units asseguren que la Guàrdia Revolucionària ha atacat un port de contenidors amb bandera de Xipre. De moment no consta que les dues parts estiguin parlant del mateix vaixell. L'anunci arriba enmig d'un nou augment de la tensió entre Washington i Teheran després de les crítiques iranianes a les darreres sancions nord-americanes. Paral·lelament, el líder suprem iranià, Mostafa Khamenei, ha promès venjança per la mort del seu pare assassinat pels Estats Units després que Donald Trump ha acusat la República Islàmica de voler-lo matar. En aquest context, l'ambaixador iranià a l'ONU, Amir Arivani, ha advertit que el règim es desentendrà del primer acord de pau firmat amb els Estats Units si Washington falta els seus compromisos.
9: L'Iran continua compromès amb l'aplicació fidel del memoràndum d'entesa. Tanmateix, si els Estats Units continuen violant els seus compromisos establerts al memoràndum, l'Iran ja no serà obligat a satisfer-los.
8: Més notícies. Els bombers han donat per estabilitzar l'incendi de Camarasa a la Noguera. Tot el perímetre està encerclat amb línia d'aigua i durant la nit hi treballaran 16 dotacions. El foc ha afectat unes 22 hectàrees, segons dades provisionals, i ha obligat a confinar el petit nucli de Fontllonga. Segons ha explicat a 3Cat Info, l'alcalde de Camarasa, Pere Pedrol, han tingut les flames a tocar.
10: El foc realment s'ha apagat als peus del poble. Hem estat de sort, perquè el vent anava a favor de que hagués pogut haver un desastre.
8: Els bombers han aconseguit frenar el foc d'Almeria i, segons les autoritats, en les pròximes hores el podrien donar per estabilitzat. L'incendi ha arrasat 6.600 hectàrees. Aquest dissabte a la nit, 600 evacuats han pogut tornar a casa seva. La policia continua treballant intensament per trobar els 23 desapareguts. Mestres i professors estan convocats a una nova vaga el primer dia de curs, el 8 de setembre. Ho han decidit a l'Assemblea Educativa de Catalunya, un nou òrgan amb representants del personal docent i dels sindicats. La policia britànica ha detingut un home de 28 anys al comtat de South Yorkshire com a sospitós de la mort d'Anne Widdicombe, exministre del govern britànic de 78 anys. El detingut de nacionalitat britànica es troba sota custòdia policial. Els investigadors asseguren que de moment no hi ha indicis que relacionin el crim amb el terrorisme ni amb motivacions polítiques. La detenció arriba després que aquest dissabte la policia deixés en llibertat un altre home de 26 anys que havia estat arrestat. Segons la policia, l'atac hauria tingut lloc dimecres al migdia, un dia abans que els serveis d'emergència localitzessin